A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3Cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta, El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que anaven amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Per ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopeni. Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar alguns membres d'aquesta mansió de mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics, que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. I aquesta roba, amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté como de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Toulouse amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Toulouse, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gràcies em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Toulouse.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS de darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara no 20 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conchita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conchita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conchita Granje va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
6: Alors, c'est pour ça que je leur dis aux jeunes.
4: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conchita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conchita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conchita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, va, tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conchita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conchita Granje Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conchita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. Li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conchita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conchita Granje Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
8: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Ei, Àlex, què tal?
12: Doncs cada dia més calc. Estic per regalar les pintes. Les vols?
13: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
14: Ei, Àlex.
12: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
14: Vale.
13: Museu Particular.
12: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
14: No sé, un parell, potser? Dues?
12: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls, les llèmenes.
14: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
12: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
14: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
12: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps, no? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
14: Què dius ara?
12: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
14: no?
12: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. I això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, mira, te la llegeixo: que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
14: Ostres!
12: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
14: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
12: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que
14: a través d'un
12: antiquari o de més podries arribar, no?, a tenir aquestes, alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no?, que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no?, després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixement, no?, de qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
14: Perdó, però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
12: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
14: públic.
12: No era tan litúrgic de
14: com de preparació
12: públic,
14: sinó
12: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
14: a posar, doncs, porten 40.000
12: capes, no? La casa o allò, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
14: pentinar. Se'm fa molt tendre, no?, allò com de la mama que va pentinar el fillet.
12: Sí, sí, sí.
14: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
12: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
14: Ai.
12: Que és la pinta de la Mare de Déu.
14: Oh!
12: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
14: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
12: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
14: Els tenim localitzats.
12: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
14: Oh, quina mania!
12: És el que té, no?
14: Oh!
12: I,
14: no puc entre les larves i això, ja moriré.
12: I també la samarreta del Nen Jesús.
14: Això m'agrada també, això és bona. Sí, això està bé.
12: No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant, n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. I com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
14: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
12: Sí, exacte, és juntament amb les ungles,
14: exacte.
12: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament, a vegades, sí. Més que el nostre record, no?
14: Sí.
12: Vull dir... Però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... Et plantejo una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
14: Uf! Que fa que no patini algo?
12: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la... La solució seria que està inventat per la mateixa persona.
14: Mare meva.
12: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
14: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor. Sí,
12: doncs
14: sí.
12: Efectivament és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés a altes temperatures i demés, que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
14: Sí.
12: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada?
14: El
12: primer?
14: Pinta.
12: Una pinta.
14: Què dius ara?
12: Va començar...
14: Per evitar el fris.
12: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si et cau una terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més.
14: Uh-huh.
12: Perquè juntament coincideix quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
14: Clar.
12: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
14: Bellíssim,
12: no?
14: de
12: suport artístic
14: i
12: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes i inclús doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury que s'havia fet mai a la història.
14: Pinta.
12: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó, sí. Barcelona, que evidentment ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
14: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo sóc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, i tant, no puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic, tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió «te vas a enterar de lo que vale».
1: Un peine.
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat. Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per una mica cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant percent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que amb sec s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que feia servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets.
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys,
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia a l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the Afrocom.com. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, de partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la peluqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins, exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menos
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell... El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després una altra que també m'ha semblat molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record, amb 32 anys de vida, d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era... O sigui, una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar
1: és hegemònic.

0: This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Clar que sí. No, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és, vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. Tenim a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: Encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
3: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència, no? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei. Comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui comencem d'aquesta manera, escoltant la sardana Colometa, aquesta bonica i famosa sardana del mestre Ricard Viladesau, i l'escoltarem en versió completa i amb la cobla La Flama de Farners.

Hem pogut sentir la cobla Flama de Farners amb aquesta coneguda sardana Colometa del mestre Ricard Viladesau. Bé, i ara continuem amb dues sardanes de Conrad Saló i amb la cobla La Principal de la Bisbal. La primera es diu Milenari, serà sardana estrenada l'any 1978 i després Amics de Mataró, sardana feta l'any 1977. Escoltem-les, doncs, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem escoltat dues sardanes de Conrad Saló, Mil·lenari i Amics de Mataró. Bé, i ara una altra sardana, també d'aquest popular, conegut compositor Conrad Saló, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I la sardana porta per nom Bona Llavor i va ser feta l'any 1978.

Acabem d'escoltar la sardana Bona Llavor del mestre Conrad Saló amb la principal de la Bisbal i després una mica de música tradicional del Vall de Manlleu amb aquest contrapàs del burro. Bé, ara farem una petita pausa i després continuarem amb més sardanes i podrem escoltar-ne dues de Carles Rovira amb la Cobla Juvenívola de Sabadell i que porten per nom el Puig de la Creu i l'altra Quan no sonen les campanes.

Hem pogut escoltar la Copla Juvenívola de Sabadell amb dues sardanes de Carles Rovira, El Puig de la Creu i Quan no sonen les campanes. Bé, i continuarem amb aquesta copla, la Juvenívola de Sabadell, ara amb una sardana de Joan Lluís Moraleda. Es diu A Ramon Ventura. I després una bonica sardana de Joan Jordi Beumala, que porta per nom Sardanes a Castellà.

El passerell és una sardana obligada de tible i després abadesa M. Són, doncs, sardanes que ara escoltarem avui ja per acabar, amigues i amics, amb la cobla Ciutat de Girona.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimecres 15 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Superant els 25 graus ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora, 25.5, i més que pujarà, sembla ser, avui amb aquest pic de calor de nou. Ara ens ho confirmarà el Jordi Miralles a l'actualització de la informació de servei, que és una de les primeres coses que fem en aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres de 8 del matí a 12 del migdia. Ara aquest primer tram de programa amb l'Eli Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible. A banda d'actualitzar la informació de servei, també repassarem l'actualitat local, repassarem l'agenda d'activitats per aquests dies i també els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. A 8:45 ens aturarem per explicar-vos que Molins de Rei, us explicàvem també aquesta setmana, acollirà una subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb la jornada Dones que Inspiren. Aquesta jornada es fa aquesta setmana, tot just demà, està organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i és una jornada, com dèiem, que es fa demà a la tarda a la Biblioteca El Molí i forma part de les activitats prèvies al Congrés que es farà a la tardor, a finals del mes d'octubre, a la població de Sant Joan d'Espí. I què faran en aquesta jornada? Doncs, com us hem anat explicant, parlar de la fàbrica a Ferrer i Mora. Dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat, és el títol. Avui en parlarem a 8:45 amb la regidora Jessica Revestido, que ens donarà més detalls d'aquesta activitat interessant que tenim aquesta setmana, demà, a la Biblioteca El Molí. La Jessica, que ens acompanyava fa uns dies parlant d'aquesta activitat que organitzen sobre les noces d'or, per tant, parlant de gent gran, i avui parlarem de polítiques feministes. Això serà 8:45. Després saludarem la Laura Herrero Mas amb el seu apunt del dia. Serà el primer apunt del dia que escoltem aquesta setmana, després de les absències de la Júlia Carrasco dilluns i dimarts del David Guerrero. Per tant, contents d'escoltar la Laura. Després repassarem també la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per avui dimecres, i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant la recomanació cultural, parlant de jocs avui, de jocs de taula, i ho farem acompanyats del Ricard García. Ell és membre, com bé sabeu, de l'entitat Molins de Jocs. A partir de les 9, després de les notícies, tindrem la cançó del dia que ens selecciona, ens ha seleccionat tota aquesta temporada, el Magí Canyelles, i després tindrem la tertúlia d'actualitat. Avui recuperem l'Antonio Bonilla, tindrem el Pere Madurell, tindrem el Toni Ramoneda ja aquí, a l'estudi, després de la setmana passada que el vam saludar des del circuit de Montmeló. Tindrem en principi el Jordi Turro, la Samara Lansari via telemàtica, i aquí no tindrem amb nosaltres és la Mari Carmen Juárez per motius personals. Sí que ens acompanyarà la setmana que ve per tancar, doncs, la col·laboració del curs també pel que fa a la tertúlia dels dimecres. Això serà fins les 10 del matí, com és habitual, i a partir de les 10 tenim l'espai polític del dia, preguntes en aquest cas en l'aire Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. I després, en comptes de l'Artes Vida, recuperarem l'últim Parlem d'Educació de la temporada, espai que compartim amb la Marina Tomàs i la Maria Àngels Almendros habitualment els dimarts, abans de tancar el programa, un cop al mes. Avui el recuperarem excepcionalment a aquesta hora del matí fins a arribar a les 11. I després de les notícies de les 11, us explicarem que aquest divendres, demà passat, tenim la darrera proposta de les nits musicals del Botànic que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei. Enguany s'han dut a terme, com bé sabeu, per les restriccions de la pesta porcina africana a Collserola, al pati de Can Ametller, i en aquesta ocasió hi podreu escoltar Ressonàncies del Romanticisme, que anirà a càrrec del saxofonista extremeny l'Ismael Arroyo. L'obertura de portes, com sempre, és a les 8 del vespre, concert sobre un quart de 10 de la nit, i les entrades ja les teniu disponibles a través del web del SEM, semmolins.cat, o també el mateix dia a la taquilla del pati de Can Ametller. Són 17 euros l'entrada general, 12 els socis del SEM, i és entrada gratuïta fins als 12 anys. El concert demà passat, avui ens acompanyarà
uns minuts l'Ismael Arroyo per parlar d'aquest concert a partir de les 11:10, després de les notícies de les 11, i a aquesta hora ja sabeu que la completarem amb el Joan Vilaseca i Figueres, amb el seu espai Parlem de, amb històries del Museu Municipal, amb històries de Molins de Rei, i també en funció de la setmana i d'altres efemèrides que es puguin produir, doncs el Joan ens elabora aquestes tres històries i aquest relat curt que poden tenir premi, perquè sempre porta llibres i música per regalar. Heu de marcar el 9-3-6-6-8-6-1-6-1 si voleu participar-hi. Serà tot això fins les 12 del migdia. A partir d'aquí, informatiu Molins de Rei al dia. Avui completem aquesta programació de matí amb el programa Ona Rainbow a 1:15 i amb la remissió del món interior a partir de la 1 del migdia. Penúltima setmana, com dèiem, de programa. La setmana que ve, excepte dilluns, que farem un especial de la màquina de la Penny a partir de les 11, monogràfic de 11 a 12 amb el Miquel Casas i amb convidats. La resta de la setmana que ve, el programa ja acabarà a les 11 del matí, per tant anem acomiadant els col·laboradors d'aquesta franja horària, excepte el Joan, que també ens acompanyarà la setmana que ve. I amb tot això, doncs, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026. Benvingudes, benvinguts, som-hi! Les 8 del matí i 7 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. Destaquen que tenim diverses incidències actives a hores d'ara arreu de la xarxa viària catalana. Comencem amb un accident que talla la calçada de la BP4653 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. Tenim un altre accident que talla un carril a la Ronda Litoral de Barcelona des de primera hora del matí en sentit sud, en direcció Llobregat, que des de Sant Adrià del Besòs doncs deixa fins a 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril tallat a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord, amb 3 quilòmetres de cues. Un altre accident, en aquest cas a la AP7, a l'Ametlla de Mar, en direcció Tarragona, deixa els vehicles al voral però provoca fins a 4 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquests accidents, tenim 3 avaries actives. Les dues d'elles han estat a la A2, una a l'altura de Cervera i l'altra a Castellbisbal, en direcció Lleida, i cadascuna tallant un carril de circulació. La tercera ha estat també a la AP7, en aquest cas a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que deixa el vehicle al voral i provoca un quilòmetre de cues en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, doncs també parlem de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc també deixa afectacions a la Ronda de Dalt amb retencions en sentit Llobregat. L'entrada cap a Barcelona des del Llobregat també continua amb congestió per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies per la informació, Ferran, i que tinguis una molt bona jornada. Encara parlant de mobilitat, atenció, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, era un tema ja sabut, però ho recordem, avui tenim vaga, que convoca un dels sindicats, en aquest cas ferroviaris, i per tant tenim vaga Rodalies. Hi haurà serveis mínims decretats, un 66% en hores punta. Què vol dir això? Doncs de 6 del matí a 2:15 del matí, i de 5 de la tarda a 2:15 del vespre. A la resta de la jornada hi haurà un 33% del servei. Avui, per tant, jornada de vaga a Renfe Rodalies. Insistim, fins a 2:15 del matí circularan el 66% dels trens, igual que també la franja de 5 de la tarda a 2:15 del vespre. La resta de franja horària doncs circularan el 33% dels trens amb motiu d'aquesta vaga avui a Renfe Rodalies. En principi, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. Més coses, dèiem, ja ens despertem amb una temperatura, diguem que prou agradable, per no dir ja calorosa, 25 graus i mig ara mateix a l'exterior de l'emissora, i saludem a aquesta hora del matí el Jordi Miralles perquè ens acabi de confirmar si avui ens arriba un nou pic de calor. Què ens explica, Jordi? Vera, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Atenció avui perquè arriben les temperatures màximes de la tercera onada de calor i el Baix Llobregat, juntament amb el Vallès Oriental i Occidental, són les tres comarques catalanes on avui pujaran més les temperatures. És que començarà a bufar vent del sud-oest i vent de ponent, i aquí farà disparar les temperatures. Per tant, avui aquí a Molins podem arribar a sobrepassar fàcilment els 35 graus i cap al nord de la comarca podríem arribar fins als gairebé 40 graus. Per tant, preparem-nos avui a passar molta calor, amb un dia que serà bàsicament assolellat. Continua aquest polsim en suspensió que li dona una tonalitat marronosa al cel i de núvols pràcticament no en veurem. Demà afluixarà una mica la calor, però si partim de màximes avui que poden arribar fins als 35 graus, doncs que demà la temperatura baixi un parell de graus, doncs pràcticament ni ho notarem. Això sí, demà a la tarda poden aparèixer alguns núvols, però sense cap mena de conseqüència. Les temperatures baixaran una mica més també a partir de divendres, però de moment no tenen cap intenció de normalitzar-se. És més, la setmana que ve, tot i baixar respecte a aquesta setmana, continuaran sent encara superiors a les normals per l'època de l'any. I de moment, a 5, 6, 7 dies vista, precipitacions no veiem per enlloc.
0: Molt bé, doncs sí que anem bé. Gràcies, Jordi, per la informació. Per tant, compta avui amb aquest pic de calor. Us recordo una vegada més que tenim habilitats aquí a la vila diversos equipaments com a refugi climàtic. Són a la biblioteca El Molí, que trobareu oberta avui dimecres amb el seu horari habitual de les 3 de la tarda a 2:15 del vespre. La resta, doncs, obertura entre setmana també els matins de dimarts i dijous, i dilluns, dimecres i divendres només a la tarda vespre. i recordeu que dissabte està tancat fins al mes de setembre. També teniu al costat l'aula d'estudi del Molí Jove, que aquí sí que obre de dilluns a diumenge de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Teniu habilitada també la sala d'actes de Can Ametller, a l'àrea de serveis a les persones, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i també la OAC, Oficina d'Atenció Ciutadana, de 8:45 del matí a les 2 del migdia. I encara afegim el casal d'avis Primer de Maig, al carrer Ferran Agulló, barri del Canal, que també tenim obert a les tardes de 4 a 8, habilitat com a refugi climàtic. A banda, doncs, de la temperatura confortable, també disposeu d'aigua per si, doncs, ho necessiteu. A banda de, recordeu, els diversos establiments, en aquest cas, adherits a la campanya de Molins Comerç, que en vam parlar aquí al programa en diverses ocasions amb l'Helena Artacho, com bé sabeu, que doncs, són també refugi climàtic. Si veieu aquest cartell, entra i refugia't amb nosaltres. Aquest estiu els comerços de Molins Comerç obren les portes com a refugi climàtic, doncs també podeu entrar-hi per refugiar-vos de la calor en cas de necessitat. Bé, més coses. Anem a escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, des de la primera planta, precisament, de l'equipament del Molí, a l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de la Vila, on cada matí, ja sabeu, que ens comparteix el Francesc una d'aquestes ofertes de feina, que trobareu totes elles penjades al web clicfeina.cat. Ara ja no en tenim de noves, per tant anem a recuperar una de les ofertes que hem comentat també aquests darrers dies per donar-li una segona oportunitat. Endavant, Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen un mosso de magatzem. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 6 a 2. El contracte seria temporal, 3 mesos prorrogables, és una baixa mèdica de llarga durada i n'hi ha possibilitats després de passar indefinit. El salari serien uns 1.760 euros bruts mensuals per 12 pagues i les tasques pròpies d'un mosso magatzem en una empresa de distribució de material mèdic. Càrrega i descàrrega de contenidors, preparació de comandes, moviments dins del magatzem, s'ha de tenir un domini del carretor retràctil, picking, control d'entrades i sortides, etc. És imprescindible tenir el carnet de carrer doctor elevador vigent i també es demana experiència mínima d'un any, català i castellà, estudis primaris i, bueno, com ja han dit, el tema del carnet de carrer doctor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que, com dèiem, trobareu al web clicfeina.cat. Aquesta era una reposició de l'oferta que ja vam compartir fa uns dies. I ara mateix el que farem és informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per altra banda, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 15 de juliol. Arribem ja a l'equador d'aquest mes de juliol. Farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles, és la farmàcia que trobareu oberta des d'ara 8:45 del matí fins les 10 de la nit. Avui, farmàcia Codina. I ara mateix passa un minut d'un 8:45 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local, com acostumem a fer sempre a aquesta hora del matí, tot recordant que ahir, i ja ho vam seguir en directe també a primera hora al programa, hi va haver un incendi, es va produir un incendi en un transformador elèctric al mercat municipal, eh? Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs. Sí, ahir al matí potser ho vèieu, cap a 3:15, això va fer que es tallessin els carrers Rafael Casanova i Doctor Barraquer, i també va deixar sense llum a 70 abonats i també a paradistes del mercat. El foc va cremar cables d'alta tensió que van generar bastant de fum a la planta subterrània de l'equipament del mercat municipal, i també destacar que no hi va haver cap ferit, no es va haver d'atendre, per tant, a cap persona. Hi van anar 4 dotacions dels bombers, 2 camions i 2 vehicles de comandament, i també la Guàrdia Urbana. I la planta baixa del mercat es va quedar sense subministrament elèctric i només es va poder entrar pel mercat durant una estona només per la part de dalt, perquè la part de baix del carrer Rafael Casanova, doncs, ja estaven actuant els bombers. Hi van anar tècnics municipals, també de la companyia elèctrica, bàsicament per veure el que havia passat i intentar reparar la situació. Com dèiem, l'incident va afectar 70 abonats, inclosos paradistes del mercat, que es van quedar sense llum, però a 2:15 ja, almenys al mercat, es va recuperar la llum. Per tant, cap al voltant de les 2 van recuperar la llum, en principi, tots els abonats. També l'aparcament, evidentment, va estar tancat. Ara mateix, a aquesta hora, perquè hem pogut veure i ens han explicat, l'aparcament del mercat està obert, en la part de proveïdors com la part de públic general o de clientela del mercat, i també està funcionant amb normalitat el servei de venda del mercat. Tot i així, continua instal·lat el generador de corrent, un aparell gran que hi ha a la plaça del mercat, que podreu veure vosaltres mateixos, imaginem, més vinculat al que seria l'aparcament, perquè el transformador encara s'ha de reparar. Pel que fa a les vendes al mercat municipal, normalitat, estan venent els paradistes, tenen llum i refrigeració.
0: Molt bé, doncs passen 4 minuts d'un 9:15, seguim, tot queda obert per anar-vos actualitzant aquestes informacions, però hem de continuar, i ja expliquem que també vam tenir ahir la visita de la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona. Esquerra, de fet, celebra que recuperi el servei de ginecologia al CAP, que ahir ho valoràvem, però reclama més mesures.
1: Sí, recordem que la setmana passada es va saber que la Generalitat farà que torni una ginecòloga o ginecòloga aquí, que amplia el servei amb 2 aparells, entre ells un per fer ecografies, perquè des de finals de l'any passat que no hi havia ginecòloga, es va jubilar i no la van substituir, i això suposava, doncs, un problema, perquè les dones havien d'anar a Sant Feliu per tenir metge ginecòleg, i aquí hi ha 2 llevadores. Doncs, en principi, a partir de l'1 de setembre torna aquest servei al 100%, més aquesta ampliació amb aquests 2 aparells. Recordem que hi va haver una moció a l'Ajuntament, una moció d'Esquerra, que reclamava que tornés al servei amb una ginecòloga, i també es demanava que tornés a haver-hi el que abans es deia Centre de Planificació Familiar, un espai d'assessorament i que doni suport a les dones en aquest àmbit. Justament ahir la portaveu d'Esquerra recordava que això es va aprovar i que d'aquest tema no se n'ha ni parlat. Marta Espona.
2: El segon punt de la moció, el que deia és que es recuperés un espai de trobada formatiu i informatiu per les dones. Per les dones no vol dir per les dones adultes, les joves, adolescents, dones de mitjana edat, dones de més edat, perquè realment, doncs, fos això, un espai de trobada que antigament, doncs, havia existit i que l'Ajuntament actual entomés o reprengués aquest servei que hi havia hagut. No cal que li posem el nom de Centre de Planificació Familiar que havia tingut en aquell moment, però sí aquest espai de trobada per dones.
1: Per tant, reclamen que, a més de l'atenció mèdica, hi hagi aquest espai de trobada d'assessorament per temes exclusius de salut sexual i al voltant dels canvis que tenen les dones al seu cos al llarg de la vida.
0: Passen pràcticament 6 minuts d'un 9:15. El Terror Molins també ha presentat el seu leitmotiv d'aquest any.
1: Sí, us ho hem anat explicant. El metratge trobat és l'emotiv d'enguany del festival que es farà del 6 al 15 de novembre. És un subgènere reconeixible dins del terror contemporani. El metratge trobat, que es diu, s'allunya del cinema més convencional de terror. Són produccions habitualment de baix cost i que té diverses peculiaritats. Glòria Massana, del festival, destacava alguns dels temes concrets d'aquest gènere o subgènere, que el consoliden com una de les tendències més renovadores del terror.
3: És molt interessant perquè precisament el terror apareix o s'amaga on no enfoca aquesta càmera, és a dir, fora del quadre. I de fet aquesta capacitat d'immersió, i a la vegada és un gènere, i per això també ens és molt interessant, un gènere doncs, que té una capacitat enorme d'adaptació a les noves tecnologies i a les plataformes digitals. De fet, per això i el fet de que siguin produccions de molt baix pressupost han sigut les produccions que en el cinema de terror contemporani doncs, han renovat en certa manera el gènere durant les darreres dècades.
1: Alguns dels títols, per exemple, d'aquest tipus de terror serien les pel·lícules de Blair Witch Project, si la recordeu, o Rec. Doncs el festival, que ja ha presentat l'Emotiv, i també el Premi Angoixa, que ja es va convocar l'any passat, el millor curtmetratge en català, enguany ja té nom, Premi Angoixa, la dotació 5.000 euros del festival, que es farà del 6 al 15 de novembre.
0: I encara us afegim que el Club d'en Vol Molins continua amb els tornejos d'en Vol Platja.
1: El Tour Català, que organitza la Federació Catalana, aquest cap de setmana han estat a Malgrat de Mar i han participat amb 5 equips, una l'avi femení, 2 infantils, 2 cadets i un juvenil femení, tornejos d'estiu, que suposen una pràctica esportiva de lleure i sobretot trobada social de membres del club. David Martínez és el president del Club d'en Vol i ens ha explicat com ha anat aquest cap de setmana.
4: Un altre cap de setmana complint els objectius de cohesió i caps de setmana agradables per a les famílies i els equips. Aquest cap de setmana, per això, un comentari especial pel nostre cadet masculí, que ha fet unes semifinals, ha fet un paper molt digne. Normalment estem més acostumats a que les noies facin millors papers esportius, per dir-ho d'alguna manera, però en aquest cas ha sigut el cadet masculí, que també està bé, encara que només falti un torneig per acabar la temporada.
1: Doncs aquest cap de setmana, en aquest últim torneig, a Mataró, l'últim del Tour Català, i després del 1 d'agost seran el Campionat d'Espanya de Clubs de Cantàbria.
0: I a veure, ens queden 6 minuts i mig per arribar a 9:15. Fem un repàs ràpid a l'agenda d'activitats, bàsicament per explicar-vos que avui hi ha una reunió convocada per l'Ajuntament per presentar el pressupost i les inversions a un altre de barri de la vila.
1: En aquest cas, al Centre Vila, al 6:45 a la Federació Obrera. Això és avui. I demà van a Bonavista al Mas, a 6:45 també, però al local de l'Associació de Veïns.
0: No insistirem més amb el tas de cerveses artesanes de l'Ateneu Molei, no pas perquè no vulguem, sinó perquè ja estan plenes les inscripcions, com ens deia ahir el company Jordi Baumala, per aquest tast que es fa demà al pati de la Peni a 7:45 del vespre. I recordeu, i amb això acabem, que del cap de setmana tenim de nou cinema a la fresca aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de l'1 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula Jurassic World. Seguirem repassant, evidentment, les informacions, l'actualitat i les activitats als butlletins horaris, però ara el que farem és repassar els titulars de la premsa escrita, molt marcats avui a totes les fotografies de portada per la victòria de la selecció espanyola. Roger, bon dia.
5: Sí, Oriol, de la blanca, no? Perquè
0: aquesta sabareta blanca que s'ha posat de moda, sí.
5: Els diaris més espanyolistes, com el Periódico i La Vanguardia, si ho destaquen, curiosament, el diari Ara també, l'únic que no ho fa és El Punt avui. Espanya platòrica a la final és el que diu el Periódico, parla de la selecció que s'enfrontarà a Argentina o Anglaterra a la final del Mundial, després d'anul·lar França en un gran partit amb aquest 0-2 final. La justícia inhabilita 9 anys al germà de Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per prevaricació i l'eximeix d'entrar a la presó. Imposa també 18 anys a l'exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo. L'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions, això veurem quin any, i també un sistema que mesura la humitat dels boscos alertarà del risc d'incendis. La Unió Europea i el Regne Unit firmen l'acord històric que acaba amb la tanca de Gibraltar i la que comissionada de la nit, Carmen Zapata, diu que Barcelona no necessita ara més discoteques. Parla també de pressupostos, el Congrés tomba la senda del dèficit del govern i força una segona votació i Elionor demana protegir el talent jove en l'entrega de premis Princesa de Girona. A La Vanguardia també parlen d'aquest gran recital de futbol que porta Espanya a la final i de la inhabilitació del germà de Sánchez per prevaricació. També parlen del reixat que separava Gibraltar, que cau en aquest cas l'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. Els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural, no parlen aquí de les protestes, i dels preus i la falta d'ofertes empenyen la baixada de la compra-venda d'habitatges. El diari Ara parla del germà de Sánchez, de la selecció espanyola, del tràfic de residus, la punta de l'iceberg, això que també parlàvem ahir de Molins de Rei, doncs la investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta diversos municipis, aquí a la pàgina 14, per tant, hi trobareu Molins de Rei entre aquests municipis on s'hi han fet escorcolls, però que ningú s'espanti que en principi no hi ha abocament de residus. Junts, diu el diari Ara, surt del govern de Girona i deixa Salelles en minoria i l'AIS admet de nou haver assassinat un home per equivocació. També troben dos bessons d'11 anys morts al riu Ter a Manlleu. I suplement Camp de Tarragona, la realitat mixta ja permet ser gladiador a Tàrraco. Per últim, el punt avui, noves perspectives per al món rural. Un any després d'haver-se aprovat, govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals per combatre el despoblament. Parlen de nou catalans que lluitaran per ser campions del món de futbol. Per tant, d'alguna forma també parlen de la Roja, però des del punt de vista català. I entrevisten a Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat, diu que estem posant eines perquè el dret a quedar-te al poble pugui ser realitat.
0: Dos minuts i mig i arribarem a 9:15. Acabem de completar aquesta primera mitja hora informativa repassant també el que diuen els diaris digitals. Sílvia, endavant.
1: El Nacional diu que s'ha estabilitzat l'incendi forestal de Rubió, que ha confinat una vintena de masies disseminades, això és a l'Anoia. Ha afectat una superfície de 47 hectàrees de massa boscana. Aquesta nit els agents rurals continuen intentar veure les causes, i aquesta nit, que ha cremat durant tota la nit, els bombers hi han estat treballant a més d'un centenar d'efectius, i aquest matí doncs ja s'ha confirmat que estava estabilitzat. El foc es va declarar poc abans de 4:45 de la tarda d'ahir dimarts. Un nou cas d'incendi, en aquest cas a l'Anoia, que per sort de moment està estabilitzat. BTV diu que un estudi xifra en més de 10.000 les morts atribuïdes a la calor a l'àrea metropolitana en 20 anys. La relació de la temperatura amb la salut, doncs pel que fa a aquest estudi, els resultats mostren que el risc de mortalitat es manté estable fins a temperatures properes als 30 graus, però que augmenta de manera accelerada a partir dels 32 graus, amb increments molt significatius quan ja la temperatura està per sobre dels 36 graus. Segons l'estudi, les dones més grans de 85 anys són el col·lectiu amb més morts, persones amb rendes baixes, edat avançada i que viuen en habitatges antics i sense zones verdes a l'entorn són les que pateixen més calor i les que més moren pels seus efectes. Doncs aquest estudi que publica BTV justament avui, coincidint amb el dia de pic de calor d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I acabarem amb la Vanguardia Digital, que destaca que 12 estats dels Estats Units demanen davant d'un tribunal que es bloquegi la fusió entre Paramount i Warner. Liderats pels fiscals generals de Califòrnia i de Nova York, la demanda indica que l'acord perjudicaria els cinemes, faria mal també la indústria d'entreteniment i els propis ciutadans a l'hora de consumir notícies i diversió. La fusió de les dues empreses és una victòria per Donald Trump, perquè Paramount està sota el control dels Ellison, que són familiars d'ell, i de tal manera la CNN que és un dels negocis de la Warner, podria ser com la Fox, aquesta cadena partidària de Donald Trump.

0: Ara us expliquem que Molins de Rei participa com a subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que enguany se celebra amb el lema Ara més que mai. La jornada, organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, es farà demà, dijous, de 6 de la tarda a 8 del vespre a la Biblioteca El Molí i forma part de les activitats prèvies al Congrés, que es farà a finals del mes d'octubre a la població veïna de Sant Joan d'Espí. En parlem uns minuts amb la regidora de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de la Vila, entre altres responsabilitats, la Jèssica Revestido, avui aquí a l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Hola, Jèssica, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: D'entrada, què representa ser subseu a la nostra vila, doncs, d'aquest Congrés de Dones del Baix Llobregat?
1: Doncs és una oportunitat de visibilitzar el municipi en clau feminista o en clau de tasques o de polítiques feministes, perquè no és només un acte. Participar del Congrés no és realitzar un acte només a la vila, sinó de cara a tota la comarca i també de fora de la comarca, perquè aquest Congrés, és a dir, mobilitzar totes les dones i persones que participen en tota la comarca en un congrés especialitzat en tot el que té a veure amb el que ens afecta a les dones, doncs és molt important.
0: Molt bé. Doncs ens expliques què passarà demà a la Biblioteca El Molí, quin és el programa que teniu previst de seguir a partir de les 6?
1: Doncs és la continuïtat. Si recordeu, l'any passat vam fer una jornada envoltada, o sigui, en el marc del 8 de març, vam fer una jornada de dones que inspiren relacionat amb el món laboral, no? Volem parlar una mica, el que vam fer és l'any passat va ser com tractar una mica pinzellades també estadístiques i diferents situacions laborals de la dona, sigui des de l'empresa, sigui des de la part de l'atur, sigui des d'una dona més gran de 55, doncs vam tractar una mica en global la situació laboral de les dones, i en aquest cas vam començar a treballar-ho el març, però com veureu, doncs és una jornada una mica més específica, perquè volíem tractar l'aspecte de les capacitats, no? El que es demana a les dones per fer o per entrar en el món laboral o en el mateix món laboral des d'una perspectiva històrica. Nosaltres ara, aquest mes de juliol, fa un any que tota l'àrea de promoció econòmica, desenvolupament econòmic ha anat a la planta 1 del Molí, que si recordem o sabem, no, ja, que és la fàbrica Ferrer i Mora, una fàbrica tèxtil de Molins de Rei. Llavors vam voler treballar aquesta perspectiva històrica i portem diferents dones referents, no? Una és l'Elvira Bolos, que és extreballadora de la fàbrica, que sí que estava a la vessant de l'administració, però sí que coneix com estaven treballant aquestes dones des de en la part més d'operàries, no? També està la Delina Cobos, que és que ve de part del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per parlar de la part històrica del que eren les colònies tèxtils, la feina en aquella època, no? En aquells anys, des de la fàbrica i des de la vessant més, podem dir, històrica. I tenim a la Vanessa Camacho, també, que és docent del Molí, no? dels nostres cursos de formació ocupacional, i també és especialitzada en lideratge i gestió empresarial, que ens parlarà una mica del desenvolupament del talent en les organitzacions i farem com una mica d'enllaç des de l'històric fins a l'actualitat. Aquesta jornada té una part participativa, que no és només la taula rodona. Volíem fer una dinàmica, així com vam fer ja la primera, una dinàmica de treball, però per motius de salut la persona que ens havia d'organitzar no podrà fer-ho, però com que a l'inici d'aquesta activitat hi ha una part també participativa amb un Kahoot. Sabeu el que és?
0: Sí, però no, ara no t'ho sabré
1: explicar. És una... Mira, ja t'ho diré.
0: Expliqueu-ho pels oients, sisplau, que no dominin aquesta eina.
1: Sí, com
0: ho tenies obert aquí, sí?
1: Sí, és una plataforma de mòbil, el Kahoot,
0: sí.
1: Que el que pretén és pues, fer uns qüestionaris com uns qüestionaris en el qual les persones que estan en el mateix moment allà, que és més aviat és per alumnat o per fer classes, però que al final ho podem adaptar a diferents situacions, doncs amb el centre d'estudis l'Observatori d'Estudis Comarcals, que ja l'any passat ens va fer una pinzellada d'estadística, doncs farem aquestes preguntes i veurem una sèrie de preguntes que veurem si anem molt encertades o no encertades, i farem aquesta mica de participació dinàmica que de vegades també ens va bé. Soc conscient que vindran dones que han treballat en el tèxtil, en Can Coll, per exemple, que també va ser una fàbrica. La meva àvia, per exemple, va estar treballant allà molts anys. I llavors, pues, en aquesta jornada posarem de relleu com o si és que han canviat les coses en quant al món laboral de d'aquella època i d'ara.
0: Qui pot venir a participar-hi, doncs, a aquesta
1: qualsevol...
0: sessió? Està obert a tothom, això?
1: Sí, està obert a tothom que vulgui participar. Des d'aquí faig una crida també a totes aquelles dones grans que van treballar a les fàbriques tèxtils de Molins o qualsevol tipus de fàbrica que vulguin venir. És de 6 a 8 a la biblioteca al Molí.
0: I a la sala d'actes?
1: Sí, sala d'actes.
0: Sí.
1: Penseu que el que volem també és fer una mica d'homenatge. Jo crec que fer aquest tipus d'actes i que també estigui dins dels actes del Congrés de Dones del Baix Llobregat, que implica fer l'acte, treballar el que s'ha parlat en aquest acte o en aquesta jornada i fer unes conclusions que es portaran a debat en aquest setè congrés. És a dir, Molins de Rei aportarà en aquest congrés, en aquestes taules de treball i comissions de treball del congrés per poder fer unes conclusions que ens porten a treballar durant 4 anys.
0: Ser subseu vol dir això, acollir l'acte de demà, però a banda d'acollir tot el contingut del que es tracti,
1: sí,
0: en aquest congrés que es farà 23 i 24 d'octubre a Sant Joan d'Espí.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Penseu que no sé quantes participants Molins tenim, 13 places,
0: que al congrés,
1: Sí, al congrés, que si alguna persona té o interès en assistir, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i ho valorem. I 13 de Molins, pues, suma-li multiplicat a tots els municipis que formen part, que algunes, en funció del número d'habitants, doncs té més o menys places.
0: Representativitat, sí.
1: Doncs, a banda de que entitats també són membres, no sé, és un moment d'un espai de participació important i jo crec que hauríem de, dintre de la dificultat d'organitzar la nostra jornada, perquè parlar de fets històrics o de història, doncs has de fer una cerca, intentar que t'encaixi tot, doncs no ha estat fàcil, però bueno, al final estarem allà, jo crec, no sé si portàvem abans d'ahir 17 persones inscrites, jo crec que està prou bé i ara segur que tindrem més. Doncs,
0: com s'ha d'inscriure la gent?
1: Hi ha un enllaç.
0: Hi ha un codi QR al
1: sí,
0: cartell, però clar.
1: De totes maneres, no, i els enllaços per la web,
0: és
1: fàcil.
0: D'acord.
1: De totes maneres, qui vulgui assistir és obert. O sigui, més que res perquè
0: si la gent es decideix a última hora...
1: Sí, pot venir. És un tema que ho fem per aforament.
0: Sí.
1: I per saber doncs, si fem una dinàmica o una activitat o altra, doncs, com hem d'encarar aquesta activitat.
0: D'acord, molt bé. Això serà demà de 6 a 8?
1: Sí.
0: A la Biblioteca del Molí. Tenim moltes subseus, no totes les poblacions seran subseus.
1: No, però hi ha... Ostres, ara no ho he mirat, però sí que es van fent activitats, per exemple, demà mateix,
0: sí,
1: el mateix... no sé si Sant Feliu o un altre municipi, també la fa la consellera, vindrà la consellera del Consell Comarcal, mm-hmm. que farà... no sé si fa la benvinguda, no sé si tens el...
0: Sí, a la benvinguda institucional, efectivament, amb sí. l'alcalde Xavi Paz sí. i la consellera de Feminisme i gent gran del Consell Comarcal, Vicky Castellanos.
1: Sí, i tot l'equip de...
0: Lucía López, que és de l'Observatori Comarcal, que dèiem.
1: Sí, que ens farà aquesta...
0: La Jèssica Revestido farà la cloenda, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més del Congrés? T'ho dic perquè ahir m'insistiu també de la regidoria de gent gran, anem a gent gran un moment, a remarcar els balls que tenim a l'estiu.
1: Jo
0: ho havíem comentat també ja amb la regidora de Cultura, però remarquem aquests balls que tenim durant els dissabtes d'agost. Eh?
1: Sí, ahir dimarts,
0: sí.
1: Els últims, bueno, no ben bé són els últims dimarts de mes, però des d'aquesta temporada Ràdio Molins de Rei...
0: Què hem fet?
1: Heu fet un espai per la gent gran que jo agraeixo, sé que és
0: veus complicat. De la vida.
1: Sí,
0: no,
1: sé que
0: no és
1: complicat.
0: Un plaer.
1: Sé que és complicat, sé que bueno, la nostra gent gran té molts perfils diferents i ahir us escoltava aquest últim programa, parlaven dels diferents perfils de gent gran que elles mateixes són conscients,
0: sí.
1: no? La gent que surt, la gent que no surt, hi ha una demanda, no? Sempre hi ha una demanda de fer coses, s'han de fer més coses, bueno, es fan moltes coses. Hi ha activitats d'educació, d'activitat física, i al juliol, des de fa uns anys, molts anys, ens demanaven balls per l'agost. Llavors, no sé, són 5 anys ja que portem fent aquests balls, portem els dissabtes d'agost...
0: Menys 8, el dia 15, eh?
1: Menys el 15. Primer, aquest any va coincidir festiu
0: sí.
1: i vam pensar, mira, ja ens dona no és una excusa, sinó un argument, però ja, aquesta és potser el dissabte, que el segon dissabte, que potser hi ha més gent fora.
0: Uh-huh.
1: Llavors, també penseu que implica... altres entitats que vulguin participar, doncs, es sumen. Per exemple, el dia 22, que ho fem a la plaça Vicenç Fernández, doncs l'associació de veïns participa i llavors ho mirem una mica d'aquesta manera. No falla, és a dir, són dels actes que més funcionen, no és una qüestió de dir o qui vulgui entendre que és només ball, és només una festa i és només oci, no és no anem per aquí, és un espai per socialitzar. Hi ha gent que viu sola i que surt només aquests dies per anar al ball. L'Esperança ahir ho deia,
0: uh-huh,
1: que
0: sí.
1: hi havia gent que anava des de Pintor Fortuny al Casal d'Avis Primer de Maig a fer la partida, només la partida. Hi ha gent que només va els diumenges a fer el ball. Llavors, totes les activitats que puguem oferir a la nostra gent gran i a tothom, perquè aquests balls estan oberts a tothom, doncs, i que es pugui socialitzar i parlar i passar una estona, que també t'oblides potser d'altres situacions,
0: sí.
1: doncs
0: de fet,
1: els hem de...
0: Aquest dissabte ja en tenim un al barri del Canal, a
1: sí.
0: partir de les 9,
1: sí.
0: a Ball per Tothom, amb en Jaume Júnior, que és el cantant oficial,
1: sí.
0: no?
1: no és perquè... que hi ha més, i que...
0: 8 d'agost.
1: Ho tractarem, però...
0: Sí. Que és dissabte, també amb el Jaume Júnior, al Pati de Can Ametller,
1: sí.
0: 8 vespre, el 22 i el 29 d'agost, a plaça Vicenç Fernández i Federació Obrera.
1: Sí, senyor.
0: Sí? Molt bé, ho deixem aquí, doncs. Jessica Revestido, moltes
1: gràcies. A vosaltres.
0: Que vagi bé, doncs, la jornada de demà a la biblioteca, eh?
1: Us esperem.
0: Gràcies. De 6 a 8 a la sala d'actes. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Una petita pausa i tornem de seguida.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
8: Continuem endavant el bon dia i bona hora. Passen 2 minuts de 3:15. Anem tard. Anem a saludar la Laura Herrero Mas amb el seu apunt del dia. Deixeu-me felicitar-la, que avui és el seu aniversari. I tot i que la tenim a Madrid, des de lluny, li enviem aquesta abraçada d'escalf per felicitar-la a Laura, que passis un magnífic dia. I a més, ara t'escoltem. Endavant, bon dia i bona hora.
9: Bon dia i bona hora. Bon dimecres i, per algunes, bons 35 anys. La veritat és que la lògica faria que, tenint a l'actualitat, es parlés del partit d'ahir i de la victòria de la selecció espanyola. Vaig veure el partit, qualsevol no el veu aquí a Madrid, que era més impossible, però jo m'he quedat bastant igual, per mi i per malament. Futbolísticament parlant, si bé és cert, va ser interessant. Espanya-França, França-Espanya, eterns rivals a molts nivells, i si no, ja se n'ocupa Mariano Rajoy de fotre-hi més llenya al foc, per dir-ho finament. Aquí volia arribar. Tradicionalment, la figura de l'expresident sempre ha estat revestida d'institucionalitat, són veus referents, opinions sempre tingudes en compte, gurus polítics, ens agradi més o menys. I Zapatero a banda, que com està judicialitzat no hi entraré, Rajoy ha tornat a fer de Rajoy i no d'expresident. Serà que a mi el segle XXI, com ja us he dit alguna vegada, se m'està fent molt llarg, però no m'acaba de quadrar veure una columna d'opinió sobre futbol d'un expresident del govern espanyol. I encara menys amb el to i les formes que s'ha escrit. El polèmic article de l'altre dia on parlava de la selecció de França assegurant que no comptava amb francesos d'origen, referents als jugadors que tenien altres ascendències d'altres països, com si no passés a Espanya. Després de la volada que va agafar, sobretot a nivell polític, avui ja podeu llegir la seva nova columna, en la que culpa de tota aquesta polèmica, a qui no té humor per llegir-lo, que la culpa és de qui utilitza la polèmica per no demanar perdó pel que fan, referint-se al govern de Pedro Sánchez, que això és un altre tema. I em paro aquí, perquè vull evitar conscientment donar la meva opinió al 100%, així que només diré que n'hi ha pas llogar i cadires, totes les cadires, que és una dita catalana, molt catalana, i és la meva preferida. En tot cas, ara i avui, a l'estat espanyol només importa el partit d'ahir i el partit de diumenge i amb qui hi farem front. I en això, uns i altres es posen d'acord. D'altres, estem més preocupades, sincerament, per la crisi dels 35, més que per la final del Mundial. Així que, amb el vostre permís, jo m'acomiado per avui. Ens escolteu la setmana vinent. Adéu, adéu.
8: Molt bé, no estiguis gens preocupada, Laura, per aquests 35 magníficament portats, i a disfrutar-los i a gaudir-los per molts anys. Felicitats, i que gaudeixis del dia i dels 35, evidentment. Seguim endavant. Ara l'Eli li ha fet gràcia que fes aquest comentari amb la millor de les intencions, amb la bona amistat que tenim amb la Laura. 10 minuts i les 9. Anem a fer un repàs, si us sembla, ràpid, perquè us hem d'explicar moltes coses, a la programació d'avui de la ràdio nostra. Anem a explicar-vos que a partir de les 12, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. A dos quarts d'una tenim el programa Ona Rainbow, del programa Ona Rainbow Molins, del col·lectiu, i després la remissió del món interior de 1 a 2. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada aquesta tarda. A les 4 la remissió del programa de la Margarida Casadesús al concert, de 4 a 5, de 5 a 6 Fora Clitxés amb la Arlet Valls i la Neus Pérez. A partir de les 6 al Serenó amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat. De 7 a 8 Obrint Camins, avui amb la conducció de l'Àngel Beumala. Generació Xic amb el Toni Ramoneda. A les 9 podreu escoltar Vol d'Orquestra, que és aquest programa, producció del

Anarem amb la programació pròpia, amb La Tenora, el programa de la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere Paissa. Continuem, vinga, 8 minuts i les 9 del matí.

0: el que farem ara, abans de saludar el Ricard García i que ens expliqui un joc de taula, com cada dimecres, és saludar el nostre company Roger Tuset, perquè ens farà una radiografia del més destacat de la televisió d'avui. Què et sembla, Roger? Endavant, bon dia.
1: No, em sembla perfecte. Comencem, com sempre, amb les pel·lícules. Comencem a les 10 de la nit a Comedy Central amb Cásate Conmigo, una pel·lícula de Kat Coiro amb Jennifer López i Owen Wilson. És una comèdia americana del 2020 que dura 2 hores. La superestrella musical Kat Valdez i el professor de matemàtiques Charlie Gilbert, que són dos perfectes desconeguts, decideixen primer casar-se i després, a poc a poc, coneixes. A 11:15, El cliente avimat, de Joel Schumacher, amb Tommy Lee Jones i Susan Sarandon, també Mary Louise Parker, una pel·lícula de gènere policia que dura 2 hores, americana del 94. El Marc és un nen que, després de ser testimoni del suïcidi d'un advocat de la màfia, queda traumat perquè sap que, si revela el que ha vist, la seva vida es veurà amenaçada. Amb un fiscal federal que no deixa de pressionar-lo perquè digui la veritat, la seva única aliada és una advocada. A 11:15 tenim la tercera part d'Iron Man a Star Channel, una pel·lícula de Shane Black amb Robert Downey Jr. i Ben Kingsley, també Gwyneth Paltrow. És de ciència-ficció i aventures del 2013, americana de la saga Marvel, dura 2 hores i 10. El descarat i brillant empresari Tony Stark s'enfronta a un enemic el poder del qual encara no coneix límits. Quan l'Stark comprèn que el seu enemic ha destruït el seu univers personal, s'embarca en una cerca angoixant per trobar-ne els responsables. A 11:15, a Warner Televisió, Wonder Woman 1984, una pel·lícula de Patty Jenkins amb Gal Gadot i Chris Pine, també Kristen Wiig. És una pel·lícula anglesa del 2020 d'acció, dura gairebé 3 hores. El destí del món torna a estar en joc i només la Wonder Woman pot salvar-lo. Anem a la quarta proposta, serà l'última, la cinquena de fet, a 11:45, a Factoria de Ficció, El peor vecino del mundo, una pel·lícula de Mark Foster, una bona pel·lícula amb Tom Hanks, com totes les que fa, també Mariana Treviño i Rachel Keller. És del 2022, americana, un drama que dura 2 hores. Otto Anderson és un vidu casolà i molt obstinat, però una família alegre, jove, es muda a la casa del costat. L'Otto troba la sabata de son peu a l'espavilada i molt embarassada Marisol, cosa que comporta una molt improvisable amistat que posa el seu món cap per avall. Anem als programes i amb això acabarem ràpidament. Tenim, per una banda, òbviament, avui a Mundial i a jugar la segona semifinal. D'aquí sortirà el rival de la selecció espanyola. Amb l'Anglaterra-Argentina serà a les 9 a Televisió Espanyola. També tenim a les 10 Cita Bestial a Televisió de Catalunya, un espai que dona a conèixer les històries que s'amaguen darrere dels gossos abandonats i també dels gats, avui amb històries personals, a les 10 a Televisió de Catalunya. I a les 11 tenim dues propostes, Salta a Antena 3, que posa a prova els coneixements, l'estratègia i la valentia dels participants, i Viajeros 4 a 4, que recorre els llocs més fascinants, recòndits i sospitats del planeta.
0: Molt bé, gràcies, Roger. Queden ara mateix 4 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Arribarem a les 9 amb la recomanació cultural. Cada dia ja sabeu que tenim una temàtica diferent. Els dimecres parlem de jocs de taula, i ho fem amb tot un expert, que és el Ricard García, que és membre de l'entitat Molins de Jocs. Què ens explica, Ricard? Bon dia.
2: Bon dia, Molins. Avui toca pescar, i toca pescar a un pantà, el pantà de Feia. F-E-Y-A. D'acord? 4 jugadors representaran a 4 clans que viuen al voltant d'un pantà, un pantà ple de peixos, molt ric. I cada clan haurà d'intentar de pescar quants més peixos millor, comerciar i oferir ofrenes a tot temps. Qui faci més coses d'aquestes tindrà més punts i guanyarà la partida. I com ho podem fer, això? Doncs molt bé. Cada jugador, en el seu torn, podrà fer una sèrie d'accions determinades, d'acord? Tindrà uns treballadors, que són, doncs, cada clan són o tortugues o cocodrils, d'acord, o salamandres, o fins i tot em sembla que un altre és, exacte, eh? L'altre és també, doncs, un os rentador, exacte, un os rentador. I aleshores, el que han de fer és, tenen uns treballadors que els han de col·locar a uns espais que et deixen faccions i fer aquestes accions.

0: funcions, d'acord? Que són des de construir, d'acord? Construir uns palafits, aquesta mena de construccions que estan sobre l'aigua amb pals, amb pols que ho aguanten, d'acord? Construir al voltant d'una illa, quan més construïm, més punts guanyarem, però això té un cost, d'acord? O bé, pescar peixos, que cada ronda seran peixos d'un color determinat, per tant, ens haurem de moure pel pantà a cada ronda de manera diferent. Podem també comerciar, és a dir, aquests peixos que haurem pescat els haurem de vendre, d'acord? I deixar-los als assentaments dels altres pobles perquè ens els comprin. Quants més posem, més punts guanyarem, més diners guanyarem també, que ens permetran fer més accions després, d'acord? També podem anar a visitar tòtems que hi ha als marges del pantà i que ens donaran punts. Una altra acció és a visitar un lloc de culte i ampliar-lo amb una mica més de terreny. Això ens permetrà fer la illa més gran. Al final de la partida, qui tingui més assentaments a les illes més grans guanyarà més punts, d'acord? Una altra opció és fer un festí, fer un àpat de celebració, en el qual guanyarem punts tots. Evidentment, sobretot, si trio bé, jo seré qui més guanyi, que sóc el que he decidit celebrar aquest festí, aquest àpat. Entesos? Molt bé, queda una altra acció també, que evidentment és moure la meva capacitat de navegació. És a dir, comencem amb la capacitat de moure els nostres vaixells un o dos espais, però puc decidir perdre un torn perquè pugui moure's més lluny i buscar més peixos, arribar a altres illes, d'acord? És un joc molt fluid. Com us he explicat, aquestes són les accions. Evidentment, tu necessites guanyar manar, que el manar et permet obtenir més treballadors, per exemple, et permet també doncs, fer unes accions determinades, necessitem diners per pagar els assentaments, d'acord? Necessitem una sèrie de coses que, si no les aconseguim, no podrem pescar i no podrem vendre el peix que pesquem, d'acord? Tot això fa un combo d'accions divertidíssim. Tu, en cada moment, has de mirar què vols fer. No pots arribar a tot, però, evidentment, has de planificar les teves accions en quatre rondes. Jo, les vegades que he jugat, m'ha servit per veure que cada partida és diferent i una mica depèn de les jugades que facis i de com interactuïs amb els altres jugadors, els espais que et deixin per navegar o no, obtindràs més o menys punts. Certament, el Pantà de Freia és un joc molt entretingut, molt ben editat, amb dibuixos molt divertits, amb el qual passarem unes bones dues horetes, més o menys, de joc. És fàcil? Evidentment, no és un joc d'aquests pim-pam, requereix un aprenentatge, però compensa moltíssim. Per què? Perquè la recompensa és un joc amb el qual planifiquem, obtenim beneficis, punts, i juguem molt, molt, molt combinats amb els altres jugadors. El Pantà de Freia, us l'aconsello moltíssim. Que vagi molt bé i, sobretot, que vagi molt bé la calor. Bon dia, Molins.
1: Gràcies, Ricard. Sí, millor prendre'ns-ho així. Passen ja 14 segons de les 9 del matí, per tant, connectem amb el butlletí de la xarxa que ens expliquin les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem amb la cançó del dia i la tertúlia d'actualitat.
2: Sentua més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol. Una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la Ronda Litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 del matí de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 20 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
5: Avui l'Ajuntament convoca una nova reunió amb els veïns del Centre Vila per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. Una trobada amb responsables municipals on els participants assistents podran plantejar també dubtes i preguntes. Avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Demà torna a haver-hi una reunió de l'equip de govern en la gira que està fent pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions, en aquest cas al barri Bonavista, al Mas. Demà dijous a 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista número 6. I divendres el SEM fa l'últim dels 4 concerts de les nits musicals del Botànic, que aquest any s'han de fer al pati de Can Ametller. En aquest cas serà un concert titulat Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. El divendres, obertura de portes a les 8, el concert comença a 9:45, el preu de l'entrada és 17 euros, 12 pels socis i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Podeu dur-vos sopar de carmanyola i hi haurà també servei de beguda. Divendres, al pati de Can Ametller. I la llibreria 100 Vides, que fa avui un contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la sireneta, avui a 6:45 al carrer Bruc. I continuen les activitats per infants i joves. Hi ha la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes de 4 a 12 anys, cada tarda amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i tota la setmana 20 euros. I també, per altra banda, al Molí Jove hi ha activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas gratuïtes, a les tardes de dilluns a dijous i als matins de dimecres i divendres. Les inscripcions a molijove@molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
10: Bon dia, avui us proposo escoltar la cançó Gall Roig, Gall Negre, una versió de la Maria, que és aquesta cantant, una cantant valenciana que, bueno, es va popularitzar fa un temps a través de les xarxes socials i que després ha fet una carrera bastant interessant i que doncs, no ha deixat d'aprofitar aquella primera embranzida i ha fet coses molt, molt ben fetes al voltant sempre de la música tradicional valenciana. Aquesta cançó és bastant coneguda per la versió de la Sílvia Pérez Cruz, Gallo Rojo, Gallo Negro, en castellà, i en aquest cas la Maria l'ha fet a adaptació en valencià. I aquesta és una cançó de Chico Sánchez Ferlosio, del 63. És una cançó que fa referència doncs, al Gallo Rojo i al Gallo Negro, serien els dos bàndols de... o representen els dos bàndols de la Guerra Civil, perquè és una cançó que pel que he pogut trobar es va publicar doncs, clandestinament, es va enregistrar clandestinament i es va publicar com a anònima. I després es va descobrir que el compositor era aquest, el Chico Sánchez Ferlosio. Per tant, us deixo amb Gall Roig, Gall Negre, en versió de la Maria.

0: la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 15 de juliol ja de 2026. La compartim amb el Jordi Turró. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Amb l'Antonio Bonilla. Bon dia, Antonio, ben retrobat.
2: Bon dia, gràcies.
0: Toni Ramoneda, ben retrobat també aquí a l'estudi. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Pere Madurell, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Comencem. Sense l'americà Carmen Juárez, que la recuperarem la setmana que ve, per tancar doncs també el curs, en aquest cas del dimecres, i d'aquí una estona incorporarem a la Samar, que la tenim en una reunió, i després ja s'anirà incorporant. Què, Toni, valoració positiva d'aquestes 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya, amb aquesta segona posició de l'equip de l'Eduard Català?
3: A veure. Hem de dir que sí, perquè una segona posició, un pòdium, sempre és bo.
0: Sí.
3: Però... a veure, nosaltres anem a guanyar.
0: Sí, home, clar.
3: Nosaltres anem a guanyar i va ser una cursa que... Jo no recordo una cursa que arribis a les 23 hores i mitja amb les dues primeres motos a la mateixa volta, amb una diferència de segons. Ho teníem i
0: bé, però
3: algunes errades puntuals nostres,
0: sí. Sí.
3: Nostres és per de mèrit nostre, doncs no ho vam tenir, això em posa emprenya.
2: Vaig estar parlant amb Eduard, sabeu que...
0: És veí teu.
2: És veí meu.
0: Sí.
2: I em va dir que va haver-hi un problema amb un sensor de la roda de darrere que va tindre que fer un aturada, estava a mitja volta, una volta, mitja volta, una volta, dintre el primer, i va tindre que fer una parada perquè si no... D'allò. I un altre problema que ha tingut ell i tots ha sigut a la temperatura de l'asfalt.
0: Sí.
2: 65 o 68 graus, no, 61 o 62 graus a l'asfalt. Vull dir que en aquest sentit, ell deia que era un gran problema perquè s'ho menjava tot.
3: Sí,
2: la roda que... Però, per ell i per tots.
3: Exacte, la temperatura de l'asfalt, fos la que fos, era la mateixa per totes les motos. El que sí que... hi ha un primer problema amb una roda en el primer relleu, perdem un minutet, que tornem a recuperar de seguida i tornem a estar allà. Al cap d'unes hores tenim un problema a la direcció, que arreglem en menys d'un minut i que recuperem després i tornem a estar allà. Hi ha un problema de càlcul de benzina, que també anem justets i que ho acabem recuperant i que arribem a una hora i mitja amb aquesta diferència real d'aproximadament 18-20 segons. I llavors hi ha aquest problema amb el sensor de electrònic, un sensor de la roda de darrere, que provoca que la centraleta es torni boja i que sí, que aquí sí que és on perdem les 6 voltes finals. Però això passa a les 10 i mitja del matí. A quarts d'11 del matí, després d'estar, això, 22 hores i mitja.
0: Exacte. Recordeu, 12 del migdia de dissabte, tret de sortida... fins a les 12 del dia.
3: I que està molt bé tenir una segona posició, sí. que és un podi, que això també compta. I...
0: Però les seves paraules són de regús agradols, eh?
2: Sí, jo millor vaig veure... Vam haver content, vull dir,
0: sí.
2: Que, escolta'm, dintre el que hi havia, i això passa,
0: sí, sí.
2: Són carreres, i
0: pot passar,
2: i està força content d'aquesta segona posició.
0: I estava més content que el Toni, sí, sí. Alguna pregunta que tinguis, Pere, que sempre tens...
5: Sí, hi haurà acte de recepció a Quimolins.
0: Ja hi som, és un altre clàssic.
5: Amb l'Ajuntament.
3: A Quimolins, en principi, no.
0: Ostres!
3: A veure, és una segona posició, tampoc no és això. Sí que fem un acte amb el nostre patrocinador... a Barcelona el proper dimarts,
0: sí, a Clam.
3: A Clam Club.
0: Consell de Cent, és? No.
3: A Consell de Cent, sí. On farem, doncs, això, doncs, una festa o una celebració d'aquesta segona
0: sí.
3: posició, amb patrocinadors, amb l'equip, amb qui ens vulgui acompanyar, doncs, per celebrar una mica després de la cursa, no com a presentació, sinó després de la cursa, ja amb el relax d'haver fet la cursa, i on pugueu posar segurament, doncs, en comú coses que segurament serviran per l'any que ve. I això us farem el dimarts que ve, proper dimarts, dia 21.
0: Sí, molt bé. Molt bé. Doncs fins aquí aquesta valoració de les 24 hores. Dimecres passat trucàvem al Toni, que just començàveu a fer tota... I felicitar-los per la comunicació, no, Toni, que ho comentàvem amb l'Eduard, que hem pogut conèixer a través d'Instagram tots els membres de l'equip, quina funció té cada membre, o almenys cada membre, no? representació important de tot l'equip. Alguns. Que sempre destaqueu que és, evidentment, la part fonamental.
3: Sí, és una cursa on els pilots corren,
0: evidentment,
3: que corren i, sí, i corren molt. De fet, res a dir dels pilots, han fet una cursa fantàstica amb uns...
0: Però sense les cuineres que fan el menjar, bé, sense el recuperador físic, tot el...
3: Tothom som...
0: sense el Toni que explica què passa.
3: Som molta... Bé, això d'explicar què passa ara... Que,
0: bueno, fas vídeos amb l'Eduard fent valoració cada X temps, no?
3: No, però tot això no és cosa meva.
0: Això ja no era teu?
3: No, perquè tot el... Jo en cursa estic més a... doncs, controlant temps i mirant pantalles i tot això, i tot aquest tema de que ara és tan important, que ha guanyat tanta, sí, força de xarxes socials i informar més en directe que no amb notes de premsa més formals, que és el que potser feia jo més abans. Tot això, aquest any ho ha estat portant l'Aina, una nova incorporació a l'equip, precisament per portar
0: molt bé,
3: tot el tema
0: molt bé,
3: de xarxes, doncs, i que ho ha fet, doncs,
0: molt bé, l'Aina.
3: L'Aina Galderan, sí, sí.
0: Molt bé. Avui, per cert, que ara comentàvem amb l'Antoni fora del micròfon, que llegim a La Vanguardia que Catalunya prepara les carreteres per l'arribada del cotxe autònom.
2: Però podem seguir amb l'esport, perquè hi ha més èxits.
0: Endavant, sisplau.
2: Més èxits que d'abans.
0: Endavant, que, sisplau, ja, Antonio.
2: Heu sentit a l'Àlex Palau, no? Tetracampió de l'Indicar,
0: Ja que estem de motor, sí.
2: Ja que estem de motor, vull dir que parlem també d'una altra...
0: Ho segueixes, l'Indicar?
2: No segueixo, però m'ha fet molta impressió que sigui un tetracampió, tio. O sigui, ha guanyat un fotimer de vegades a l'Indicar. O sigui, i això a un Estats Units que hipotèticament els americans són més experts que no pas els europeus. Vull dir, sí, perquè sigui un català que hagi guanyat, doncs...
0: Sí.
1: Jordi. Ahir el vaig veure a la televisió amb el Trump.
0: Sí, amb el Donald Trump.
1: El Donald, sí, Trump els, sí, va, sí, rebre.
0: Però que broma, doncs.
3: Ja fa molts anys que és allà i és un... Bueno, el tema de la Indy ho té...
2: Sí, ho té per la mà, però, hòsties.
3: Molt per la mà.
0: Per la gent que potser no estigui familiaritzada amb el concepte, IndyCar...
3: Són aquelles curses amb circuits ovals,
0: sí,
3: molt aparaltats, on s'arriba a velocitats molt altes, perquè precisament a les curves...
0: Amb molts accidents potencials, no?
3: Sí, sí, sí. I curses molt llargues. Són les 500 milles d'Indianapolis, sí, no? Per exemple, és una de les curses de dins del circuit de la Indy. De fet, els grans pilots de cotxes parlen de la... No sé, té un nom tècnic, no sé si és la Gran Corona o la... que és haver corregut... és guanyar la Fórmula 1, guanyar les 24 hores alemans i guanyar la Indy, que és la Indy, més que la Indy, les 500 milles d'Indianàpolis.
1: El Gran Slam de tenis.
3: És com seria anar a buscar això, les grans curses de cada competició i les 500 milles d'Indianàpolis. Això és una cosa que, per exemple, ha intentat fer Fernando Alonso, de provar aquestes tres curses mítiques.
0: Sí, molt bé. Molt bé, doncs queda destacat també. Per cert, abans de parlar de les carreteres, el Pere abans d'entrar ha dit que hauria d'estar prohibit anar amb bermudes. M'agradaria que m'expliquessis, perquè l'Antonio va amb bermudes.
5: No, bermudes.
0: I no he escoltat el comentari.
5: Amb bermudes no ha d'estar prohibit, però en hores de feina...
0: En hores de feina? Això és un debat interessant.
5: És un atemptat a la moral dels que anem amb pantalons llargs.
0: Perquè tu voldries anar amb bermudes?
2: Jo ara mateix estic de feina. No estic treballant, estic gaudint de
0: clar, veus?
2: De tertúlia. Quan arriba a casa em posaré el pantaló llarg, no et preocupis.
5: És curiós...
3: Per teletreballar.
5: És curiós, però és una qüestió estètica que jo crec que no...
0: Tu creus que hi ha d'haver un outfit per la feina, perquè m'entenguis?
5: Jo crec que sí.
0: Un codi de vestimenta.
5: Mira que soc de bermudes, jo visc tot l'estiu amb bermuda.
0: Interessantíssim.
5: Però a la feina...
0: A la feina no s'hauria d'anar amb bermudes.
5: Jo no m'hi sé veure, la veritat.
3: Dependrà de la feina. Entenc que la feina d'un advocat amb bermudes, doncs, el millor fa perdre credibilitat.
0: Sí.
3: Però si la teva feina és servir copes amb xiringuito, doncs el millor s'agraeix.
0: Home, això és evident.
5: És evident.
0: Però si has de...
2: Jo vaig a veure un client, no vaig amb bermudes.
0: Exacte. Si hem de respondre de cara al públic, clar, Pere, potser sí que llavors...
5: Sí, a veure, són formats, que estem comentant.
0: Són formats.
5: Estem parlant
0: per parlar. No, em sembla interessant, això.
5: Però no hi ha res fixe, que cadascú vagi com li sembli millor.
0: Però tu, la teva opinió particular...
5: Primer de tot, que em fa enveja veure la gent que vagi amb bermudes avui dimecres. Parlem clar i català.
2: Ara ja ho estem entenent.
5: I, evidentment, hi ha una qüestió de formalisme, que jo crec que té una certa importància, però depèn de quins àmbits, com ha dit el Toni. Hi ha altres àmbits que no cal, que es pot anar perfectament amb bermuda i una bermuda elegant.
0: Sí.
5: Només faltaria.
3: També depèn de la feina i del tipus de feina que et toca fer aquest dia.
5: Correcte.
3: Si has d'anar, no sé, simplement al teu despatx, no has de tenir cap reunió amb ningú, estaràs sol, tancat i barrat, a dins, pues...
2: Jo el que faré serà amb una videoconferència, que se'n veurà.
0: Correcte. Si fas una videoconferència, pots anar... Sí,
2: avui demà, aquesta setmana,
0: sí,
2: tocarà això.
0: Visita presencial.
5: Em sembla perfecte.
2: Aquesta nit ens permets el sopar de ràdio?
5: No, jo amb bermuda, jo pujo al despatx, em canvio i jo vaig amb bermuda.
2: Digues, quin és el dress code que...
0: Exacte.
5: No, bermudes.
0: Aniràs amb bermuda?
5: Oh, i tant.
0: Val. Ja sé que he de parlar de les carreteres, que ho citava, però a La Vanguardia també parlen que els barcelonins perden una mitjana de 39 hores de son a l'any per la calor. Ara que estem parlant de la calor. Diu que el canvi climàtic duplica en 50 anys la pèrdua de son en 1.335 ciutats. Això és un estudi, una anàlisi de Climate Central, que calcula que entre el 2020 i el 2025 la calor nocturna va fer perdre per persona una mitjana de prop de 56 hores de son a l'any. No sé si t'hi sents identificat, Pere, per exemple.
5: Quan costa dormir, doncs, evidentment, no dorms. Aviam, tant per son.
0: Explica, efectivament, que el problema s'agreuja a les ciutats on les superfícies urbanes absorbeixen calor durant el dia. Que si passes per algunes zones de Molins de Rei, quan apreta bé el sol, quan se'n va, encara notes l'asfalt,
5: els edificis. Els edificis nous que estan, que hi ha una certa costum, a vegades, estètica, de posar-los-hi com una ceràmica de color negre, si la toques allò crema com una mala cosa.
2: Sí, però al final el problema, sota el meu particular punt de vista, no és la calor que fa fora, que també, evidentment, no? És si hi ha gent que s'ho pot permetre refredar.
0: Això també.
2: La part interna. Si hi ha gent que no s'ho pot permetre pagar 200 euros d'electricitat un mes per tindre 10 hores enceses a l'aire condicionat. O sigui, hi ha persones que no s'ho poden permetre. I el problema no és l'exterior, el problema és l'interior, que és on estan dormint.
5: Jo crec que l'aire condicionat en molts llocs és bàsic, essencial, però jo crec que abans que l'aire condicionat has d'intentar fer tots els mecanismes per intentar mitigar l'entrada de calor a casa teva.
2: Sí, sí.
5: Amb els que puguis. I a partir d'aquí plantejar-te si necessites més o menys un suport final d'aire condicionat.
0: Jordi.
1: Però el problema és dormir. Sí. No, sí. Que quan dorms tampoc tens l'aire condicionat en aquell moment, sinó que la calor acumulada al llarg de tot el dia va sortint per tot arreu i
5: he descobert
1: donant voltes.
5: He descobert un mecanisme aquest estiu que m'està salvant molt. Jo acostumo a dormir tot l'any amb negre a l'habitació.
0: En negre, què vol dir això?
5: Finestres totalment tancades, persianes, i per tant negre nit, que de fet...
0: Això diuen és el més recomanable.
5: Està estudiat que és el més recomanable, però clar, l'estiu tu obres finestres i vols intentar provocar una certa corrent d'aire quan hi ha corrent d'aire. Per això té un pH, i és que a les 5:30, 6:45 del matí t'entra la llum directa a l'habitació, directa als ulls, i a mi em despertava.
0: Aquest és el pH.
5: El mecanisme és un mecanisme d'alta tecnologia que es diu antifaz.
0: El Pere va amb antifaz?
5: Ha sigut un descobriment brutal, em va de meravella. Dormo totes les hores com si estigués dormint amb negra nit.
2: És el zorro de Molins.
0: Exacte, anava a dir la màscara.
5: Jo m'ho prenia en conya quan m'ho van recomanar l'any passat i vaig dir, vinga, va, i què més?
0: Et podem veure amb bermudes i amb
2: antifaz?
0: És possible aquesta imatge?
5: No és l'escenari ideal per mi.
0: D'acord.
5: Però ho recomano a aquells que estiguin acostumats.
0: Però no molesta, diguem, no sents
5: la... No molesta, no, perquè és un antifaz d'una tela amable, no?
3: I no m'ha massa apretat.
5: A mi em funciona de meravella, ho recomano per com a mínim per provar-ho.
0: D'acord.
3: Més enllà d'això i dels aires condicionats i tot això, el que s'ha d'anar buscant, tenint en compte que això del canvi climàtic en principi anirà més i no enrere.
0: Exacte, no és que...
3: Estem condemnats a que vagi a pitjor cada vegada. El que hem d'anar buscant és l'eficiència a l'hora de construir habitatges i que siguin relativament més frescos de per si, sense necessitat tant d'aires condicionats, perquè l'aire condicionat és un dels enemics d'aquest canvi climàtic. Precisament, si li estem demanant més energia, gastant una energia que provoca, quan treus aquesta energia, provoca doncs que hi hagi més escalfor global. Aleshores, el que sí que ja es fan els nous edificis, i de fet les normatives també ho porten, és anar aquesta eficiència a l'hora de construir i tenir vivendes doncs, que per si soles siguin més sí. calentes a l'hivern, que no necessitin tampoc una gran despesa de calefacció.
1: Sí.
3: I el just al contrari.
1: Per exemple, a Califòrnia construeixen molt amb fusta.
3: Sí, després quan tenen incendis passa el que passa. Sí.
1: Un incendi sí, es crema
2: sí, sí.
1: tot.
2: Sí, sí, sí, exacte.
0: Bé, parlant d'incendis, anem amb un tema local. Per cert, em diu, sí, tenim la Samara ja telemàticament, la Samara Elansari. Què tal, Samara? Bon dia.
4: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, mira, ho lliguem tot perquè ahir ens en vam fer ressò el programa, la Samara també, des del viu. Aquest transformador elèctric que va cremar la planta subterrània del Mercat Municipal, recordeu, sobre les 9 del matí, quan estàvem començant la tertúlia precisament d'ahir. Ara em deia el company Roger que sembla que l'avaria del transformador ja ha estat reparada i que ja retiren el grup Electrogen, que podíeu veure precisament si passàveu per la plaça del Mercat d'ahir. En principi doncs, no hi va haver ferits, i ara suposo que hem de parlar de les causes, que encara no s'ha especificat, no sé si tens alguna dada més, Samar, d'un transformador que també ja havia cremat en el seu moment.
3: Això és el que anava a dir, que em sona sí, que això ja havia passat.
0: Sí, sí, ja havia passat, ja havia passat.
4: Oi? Sí, el 2016.
0: El 2016, feia 10 anys. Va quedar 10 anys la periodicitat. No teníem dades en principi, no?, de què ho havia pogut causar, no?
4: No, jo vaig tornar a trucar a bombers ahir a la tarda i em van dir que de moment res. Que això ja s'estava encarregant la companyia elèctrica i que en principi ja era un tema de la companyia elèctrica, que era que havia d'acabar de saber què havia passat, però de moment no, que no tenen més dades en general. Llavors, bueno, a l'espera de saber què ha passat, i perquè clar, s'ha de conèixer la causa també doncs, per poder prendre mesures sí. de si potser doncs, el lloc no és el més idoni, no ho sabem. De moment és especular, cal esperar a veure què, quina ha estat aquesta causa per poder doncs, prendre això mesures perquè no torni a passar.
0: Bé, efectivament ja ho citaves i ens situàvem el 2016 que ja es va declarar un incendi al mateix punt que com el que es va produir. Digues, espera.
5: Té una pregunta. Es pot saber si aquest incendi té alguna relació amb aquestes actuacions que s'han fet en les últimes 2 o 3 setmanes per tornar a restablir el sistema d'aire condicionat del mercat?
0: Aquesta és la teva pregunta, sí. que podem fer també dels experts. Jo m'aventuraria a dir que no, però en tot cas... ho traslladarem.
3: Potser això no, però el fet de sobrecarregar...
5: Per això pregunto.
3: Sobrecarregar el sistema... Però això passa en general. Normalment creem un
1: disjuntor.
3: Jo tampoc a nivell tan tècnic com no t'ho sabria dir. Però vull dir que quan aquests transformadors o aquestes centrals, que al final són les que distribueixen l'energia a la zona, doncs quan peten és perquè se'ls ha demanat més del que poden donar. Això seria explicat una mica amb llenguatge d'això i amb aquesta sí? paraula que has dit tu que no.
1: Jo ho sé per casa, quan carregues massa, funcionen 2 o 3 rentadores alhora, salta el disjuntor.
3: Bé, és el que abans en dèiem saltar els ploms.
1: Exacte.
5: Jo ho conec per saltar el diferencial.
3: Això ja és més nou que els ploms.
0: Bé.
3: Hi ha molta gent que fa servir la paraula ploms i no he vist un plom en
5: sí. Jo el recordo, eh?
0: Tu recordes els ploms?
5: Sí, aquella cosa que es cargolava.
3: La ceràmica.
5: Sí, correcte.
0: Per tant, el Pere queda clar que és d'antes, doncs.
1: Sí, i a vegades el que feies és que sabies posar el plom, posaves un fil, però encara més gruixut. O sigui, més perill de saltar tot.
3: Li donaves més capacitat de sobrecàrrega.
1: Exacte.
0: Bé, doncs aquesta era una de les notícies. I deixa'm preguntar-te, Samar, també, ja ho fèiem amb el José, tot just dijous vau fer des del Viu Molins de Rei que s'ha trobat amb l'alcalde, trobades en viu, que va fer-se al pati de Can Ametller, amb aquest dispositiu de càmeres que vau gravar, doncs, enregistrar l'acte, en vau fer difusió. T'ho pregunto a tu, satisfeta, vaja, de l'acte, com va anar?
4: Sí, molt contenta, és a dir, molta gent van arribar, jo vaig comptar al voltant d'unes 90 persones i en general molt bé, perquè crec que és un acte que sempre va bé posar segons quins temes, no? A l'abast de la ciutadania de manera directa, no? Ja ho vam fer l'altre cop amb l'Antonio Carmona, amb el representant de Renfe aquí a Catalunya, sí. i ara ho hem tornat a fer amb l'alcalde. El que volíem bàsicament era que fes un anàlisi d'aquests 3 anys de mandat i que expliqués, no, doncs, des del seu punt de vista com a alcalde, quins són els reptes de futur de cara ja no només al pròxim mandat, sinó als pròxims anys del municipi. I crec que es van tractar temes bastant interessants. Es va parlar de la residència, es va parlar de les obres de la Renfe, que crec que són 2 de les grans obres capdals. De fet, la residència...
0: Avui tenim novetat.
4: Avui tenim novetat. Llavors, bueno, a poc a poc... però també es va parlar d'altres temes, no? Com la neteja viària, com l'espai públic, també es va parlar de seguretat, i crec que també de tant en tant és important, no? Que els, encara que tu siguis favorable o no a aquest govern o que vulguis un canvi de color polític, crec que sempre és important saber i conèixer de primera mà, doncs, què ha fet aquest govern per saber si vols aquesta continuïtat com a ciutadà o ciutadana o no. I crec que en general, doncs, va anar bastant bé, es van tractar molt temes molt interessants i crec que tothom que va poder estar allà va poder, doncs, conèixer una miqueta més què s'està fent a Molins de Rei i també, doncs, quin és el rumb que està prenent, doncs, aquest govern. Nosaltres com a diari vam fer una crònica, vam penjar també el vídeo, per si qualsevol que el vol veure, doncs, està el vídeo sencer penjat a YouTube per si algú li interessa. Molt i bé. A més també de cara a aquesta setmana estem preveient de mirar de fer-ho en format d'entrevista, perquè potser, doncs, per a aquelles persones que no tinguin el temps de poder veure la conversa sencera, agafar-ho en format d'entrevista i poder anar directament, no?, aquells temes que més els interessen, doncs creiem que està bé. Llavors,
0: bé.
4: Fins aquí.
0: Que li vas destacar, doncs, que tornarà a ser el candidat del PSC,
4: sí,
0: el titular, i que vol aprofundir en un pacte progressista, eh? És el...
4: Correcte.
0: El titular de l'article. Què passa, Toni?
3: No, dic que no se podia saber, no?
0: El que tornaria a ser candidat? Sí?
3: Bueno, no sé. Algú s'ha sorprès d'aquest particular? No?
0: En principi no. D'acord. I que vol aprofundir en un pacte progressista?
1: Teòricament ja és el que hi ha.
0: Correcte. Per tant, si vol aprofundir vol dir que potser vol ampliar diguem aquest pacte amb altres forces.
3: El que està clar és que ha començat el compte enrere dels 10 mesos.
0: Ha començat el compte enrere, ha començat.
3: I ara, tot i tenir les vacances aquí, a partir del setembre ens hi posem...
2: Sí. A veure, s'han de llegir el pla de cada partit polític.
0: Tu et llegeixes els programes de cada partit?
2: Sí. De cada partit, no? Dels que poden ser interessants per a mi, sí.
0: Ah, d'acord.
2: Vull dir, i després intento esbrinar... Al final, en política, penso que no s'ha de votar el més bo, perquè no existeix el més bo mai, sinó el menys dolent, d'alguna manera, no?
0: Sí?
2: Perquè hi ha coses que estic d'acord amb... No estic d'acord amb tot el que diu el PSC, o qualsevol altre partit no estic d'acord amb tot el que diu, però hi ha coses que sí estic d'acord, no? O que penso que sí, no? Seria fantàstic, per mi, evidentment, pues, posar algú d'aquí i algú d'allà, no? Però, evidentment, al final és una proposta que fa un partit, anem a dir-ho d'una manera molt comercial, a una clientela com és Molins de Rei, i Molins de Rei ha de comparar aquesta proposta, aquesta oferta de cadascú, i comprem amb un vot. I penso que és important, quan tu reps una oferta de qualsevol cosa, que te la llegeixes,
0: doncs
2: pues en aquest cas exactament la mateixa. Vull dir que jo em llegeixo segons quin programa, evidentment, sí que m'ho puc llegir.
0: Interessant el que dius. Vosaltres també ho feu, això de llegir el programa. Pere, per exemple, que tu ets molt de mirar la lletra petita.
5: No tant la petita, però sí...
0: La gran, sí.
5: Les coses que defineixen cada programa, jo crec que sí que val la pena tenir-ho clar.
2: Evidentment.
5: Sí. Les coses i les persones.
2: És que a vegades hi ha gent que vota i després diu, és que fa això, tal i qual, però tu has vist què hi posava, què faria. Saps? Si no saps què votava i què faria, doncs ara t'has...
3: Jo fins i tot, si vols, digue-li punt de friquisme, però no només el que deia l'Antonio dels partits que m'interessen o que podria tenir en cartera de poder votar, si és que no és allò que ets una persona de partit, que ho tens claríssim, que més igual diguin el que diguin, que jo votaré els meus i punto. Jo crec que s'han de llegir, ni que siguin diagonal, tots.
2: No, però hi ha alguns que, hòstia, a mi em fan crear callos a l'estómac.
3: Sí, però...
2: Jo un programa final... de Vox no el llegiré en la meva vida, vull dir, és impossible, vaja.
3: Bueno, a vegades també, no sé, també llegim, depèn quin tipus de literatura que fot una mica de pudor. vull dir, almenys també saber per on van. I aquest any, a més, tindrem també la potència d'Aliança, que...
2: Oh, aquesta és una altra, sí.
3: Que doncs estem parlant...
2: Mira Girona.
3: Sí, exacte, a Girona... Bueno, compta amb Aliança, que hi haurà més sorpreses de les que la gent es pensa.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, això és quan el califa de Còrdoba... Que no...
0: Ui, atenció, sí que anem enrere.
1: No, sí.
2: Que bo.
1: Que deia, programa, programa, programa. Dius, home, el programa te'l llegeixes això transversal, però no... Saps que no es complirà aquell programa, que després hi haurà pactes, després hi haurà tota una sèrie de coses, i del programa res. I per això jo el programa és
2: l'accés a la Gran Julianguita.
3: L'accés a l'estació pel carrer de...
0: Sant Antoni Maria Claret.
5: Que en aquests moments està funcionant ja de manera provisional.
3: Això estava en els programes electorals del Joan Ramon. Joan Ramon...
0: Això pots corroborar?
3: Sí. No me'l van donar només a mi el programa era públic. I això ja hi era. A vegades, intentarem fer aquest accés, tal, i com això, doncs, els accessos del pont que ve de Quatre Camins. A vegades, posem coses als programes, o posen coses als programes, que no depenen únicament del partit que governi. És a dir, tu, jo si guanyo faré que obrim l'estació per darrere. Un moment. La potestat de que s'obri un accés per darrere és de l'Ajuntament? No. De l'accés de carreteres, no té res a veure l'Ajuntament. L'Ajuntament, i tu com a alcalde, si guanyes, podràs moure tots els fils possibles, parlar amb totes les administracions que es pugui per intentar aconseguir una cosa. Però hi ha coses que no depenen dels ajuntaments. Llavors, posar-ho als programes és, com a mínim, agosarat. O... No vull dir enganyar, eh? Però, a veure, estàs parlant d'una cosa que tu no tens la potestat de fer. I això era, doncs, quan ens posem a parlar de l'estació de Renfe, que no depèn de l'Ajuntament, quan ens posem a parlar dels accessos, del pont sota l'autopista, de la carretera de Caldes, totes aquestes coses que depenen d'administracions supramunicipals, l'Ajuntament pot moure els fils que pugui, demanar-ho, i a nosaltres ens agradaria, i quan vas, depèn quins altres llocs, on ja no ets el cap i casal, aquí ets l'Ajuntament i ets el fort, però depèn quan després vas allà, és el tocallanent que ara parlen els grans.
1: Sí, però abans parlàvem d'arreglar les carreteres pels cotxes autònoms.
0: Sí, ara, sí, que això m'ha quedat pendent.
1: Però dius, primer que arreglin les carreteres per sí. Tots els cotxes, i després ja en parlarem.
3: Però l'haurà d'arreglar qui tingui el poder de fer-ho, i l'Ajuntament no és.
1: No, és que no parlo de l'Ajuntament, això ho ha dit la Generalitat, no? Però, home, això són molts diners i queden moltes coses pendents, entre elles arreglar carreteres. Clar. Simplement arreglar-les. Quan va córrer la Volta a França, un dels problemes que van tenir els ciclistes és que quan s'acostaven al voral se'ls hi petava la roda.
3: No, hi va haver moltes punxades justament a l'etapa de diumenge, la que va passar per Molins.
1: Per això, vull dir, són promeses que es fan o coses que es diuen que dius, bueno, ja veurem.
2: Però al final, el ciutadà té aquest programa per reclamar allò que no han fet.
3: Reclamar... pots anar a reclamar a Rita,
2: Però és que al final...
3: Sí, no, és que ho estàs plantejant com un contracte.
2: No.
3: I en principi hauria de ser com un contracte. Jo et dono el meu vot perquè t'ho faries això. Perquè però si tu no ho fas, jo amb el meu vot no puc anar enlloc a dir, escolta, que tu em vas dir que... No és contracte.
4: No, però jo crec que...
0: Un moment. Samar, digues.
4: No, que és la manera de fiscalitzar, al final.
2: Efectivament.
4: És la manera de fiscalitzar. És a dir, si tu em dones una llista cada 4 anys i cada 4 anys tu continues governant i la llista continua sent la mateixa, en els darrers 15 anys, m'invento, llavors és que no has fet cap tipus de gestió. És a dir, ja no és que no hagis fet tot allò que es troba dintre del teu abast com a alcalde, sinó que tampoc has fet o has mogut fils perquè altres administracions responsables d'altres coses, com poden ser els temes de les carreteres, estació de Renfe, etcètera, tampoc facin res. Llavors, és la teva manera de fiscalitzar. Jo sóc molt molt partidària d'això d'encara que sigui només per sobre, que tothom s'hauria de llegir els programes electorals, tant sí, sí, dels partits que vol votar com dels que no, perquè si els que no arriben al poder, doncs, bueno, a veure què farà aquesta gent, no?, per poder també fiscalitzar i dir, ostres, és que això, que a mi, per exemple, m'agradava molt d'aquest programa, però mai votaria aquest partit, ho estan fent o no, o del contrari, ho estan fent precisament tot el que jo odio d'aquest partit. Llavors, crec que també és la intenció de vot, és veritat que la intenció de vot no la canviarà un paper amb 25 promeses, perquè no la canviarà, però sí que és veritat que és la teva manera de dir, ostres, doncs continuo confiant en aquests colors, o continuo confiant en aquest partit o en aquesta formació, o, escolta, voto en blanc, o voto en un altre, i a veure què passa. I crec que va una miqueta per aquí. És veritat que sempre hi ha, com els votants fidels, que aquests mai canviaran el sentit del vot, faci el seu partit el que faci. Això, i això és innegable. Però sí que és veritat que tots aquells que sí que volen doncs, intentar votar sota els seus interessos, perquè bueno, en aquest moment en el que et trobes ara mateix, dintre de la teva ideologia, doncs, escolta, doncs tinc una manera de dir això ho has fet, això no, això sí, això no. També és veritat que perquè hi hagi un diàleg més directe amb la ciutadania, és veritat que també han d'haver-hi espais oberts. I això és el que fallen en molts cops molts ajuntaments, perquè més enllà de l'acte que vam fer nosaltres la setmana passada, quantes vegades més hi ha un acte en directe, no?, amb els alcaldes de les, en general de les ciutats o dels pobles. És que pràcticament no n'hi ha, que n'hi ha un que normalment sol ser de campanya. Sí que és veritat que, per exemple, aquí a la ràdio ens té el seu espai on se li poden fer preguntes i demés, però ja no és el mateix que si veus en directe, no?, aquella persona que li pots agafar el braç i dir, ostres, això m'ho vas prometre fa 4 anys i ara no m'ho has fet. Doncs a mi em falta una miqueta això, no?, però sí que és veritat que, ostres, és la manera de fiscalitzar i la manera de poder fer una llista i dir això sí, això no, això sí, això no. Si continues igual, doncs no et votaré més.
2: Completament d'acord.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Esteu d'acord. Molt bé. Algun afegit o més d'aquesta qüestió? No? Doncs ja que parlàvem de que m'havia quedat pendent, tenim aquest titular del Carlos Márquez a la Vanguardia, a les pàgines de Viure. Catalunya prepara les carreteres per l'arribada del cotxe autònom. Cita la mítica pel·lícula Blade Runner, per tant, des d'aquí a favor de Carlos Márquez. Jo he vist coses que vosaltres no creuríeu, que deia el líder dels replicants, perdoneu, a la pel·lícula protagonitzada per Harrison Ford, diu, però hi ha una autoria molt més contemporània i pròxima, la dels tècnics de mobilitat i gestió del trànsit local quan tornen d'un viatge a un país on ja hi ha carreteres intel·ligents i conducció autònoma. Es freguen els ulls abans els camions, atenció, que van tots sols, camions que van tots sols, des de Dallas fins a Houston, 370 quilòmetres. Els taxis sense conductor de la ciutat xinesa de Shenzhen o a l'autopista A9 d'Alemanya amb sensors climàtics i informació en temps real. A tot això aspira el govern de la Generalitat, que hi va presentar aquest programa de carreteres connectades amb una previsió de 4 anys. Un full de ruta, tot i això, que neix amb un hàndicap, només el 5% del parc de vehicles està preparat per conviure i treure partit d'aquesta tecnologia automobilística. La consellera Paneque va exposar ahir el pla en aquesta roda de premsa. Diu, la idea és que s'implanti la tecnologia per tenir una mobilitat connectada i que sigui progressivament autònoma en el futur. Hem d'estar preparats per la circulació autònoma de línies de bus de l'àmbit metropolità de Barcelona. La Generalitat, de fet, tindrà ocasió d'implementar la xarxa interurbana de transport en superfície i pel 2028, per una qüestió de caducitat de connexions, de les concessions, que això ja n'hem parlat en alguna ocasió, s'espera una altra xarxa de busos, però el termini s'ha allargat fins al 2034. No sé, em podia allargar amb les línies, però què us semblaria? Perquè això, quan hem anat a algun metro que ja no hi ha conductor, genera aquesta sensació...
3: I anava a entrar per aquí, perquè precisament això, veure un taxi que va sol sí, fa com mitja por.
0: Sí.
3: Un tràiler ni t'ho explico.
0: Correcte.
3: Però després,
0: clar, pugem, camions.
3: Però després agafem el metro, no veiem el conductor perquè passa molt de pressa,
0: sí,
3: ni si n'hi havia ni si no, i resulta que ho està controlant un senyor que treballa des de casa treballant en bermudes.
0: Sí.
3: Que
0: deia, no sabem si van bermudes.
3: Bueno, molt possiblement. I no passa res. Que el metro, o sigui, la veritat és que el fet que vagi pels seus raïls et dona certa tranquil·litat de que no se'n va...
2: Aquí està la cosa. Aquesta, però... Però si vas amb l'AVE i segons quins túnel passes se te'n va el wifi, com controles un camió de 20 tones quan passa per un túnel que va de Barcelona a Madrid, per exemple, i quan passa per Sòria que se te'n va la... O sigui, abans això s'ha de fer, abans ho deia el Jordi, el Jordi, s'han de fer carreteres de veritat. Vull dir, per mi ara mateix és una quimera, vull dir, és algú que està a Marte. Vull dir,
0: O sigui, que ho veus a anys llum i no a 4
2: molts,
0: anys.
2: Molts, molts. Jo penso que això no ho veurem. Crec, s'ha d'invertir una quantitat de diners importantíssim perquè tot això funcioni de veritat. I, de veritat i segur, vull dir...
1: Si el cas posat abans com...
2: El futur,
1: els llocs on...
0: Sí.
1: On...
0: Estats Units, Xina... Estan,
1: sí. Són llocs amb alta tecnologia que dominen aquestes coses i que ho saben. Vull dir, aquí, imagina't, si són incapaços de fer anar els trens bé, doncs imagina't.
3: Home, perquè estem parlant d'infraestructures que estan sobrepassades de capacitat i en la seva... Tant, evidentment, si parlem de Rodalies, doncs molt velles, deixades i sense inversió durant molts anys, que aquest és el gran problema, perquè tu fas una cosa que és fantàstica, i no hi fa res més, al cap d'uns anys ja deixa de ser fantàstica per ser vella i per estar doncs, passada de moda. De moda, no dic estèticament, sinó de moda de dir hosti, que fan falta una sèrie de sensors que ara no, que abans no hi havia i per tant tu no vas posar en aquestes carreteres i que ara totes tenen i tu no. Doncs a les coses se li ha de fer manteniment i s'ha d'estar al dia. Jo crec que sí que, evidentment, és el futur. Has dit 4 anys, a mi em sembla, 4 anys em sembla... A veure, 4 anys... qualsevol cosa en aquest país, d'aquestes dimensions, en 4 anys no ha sortit ni a licitació.
0: Sí.
3: Que fer una cosa en 4 anys em sembla... Quan tenim... Avui sí que venia sentint que la AP7... un altre cau de problemes continus en alguns trams entre Sant Celoni i Montmeló i també el tram entre Martorell i Vilafranca, doncs que de posar-hi un carril més,
0: sí,
3: que això ja s'ha dit, molt bé, ara veurem quan es farà. Jo dic que això en 4 anys no està. Si a més vols posar-hi sensors perquè els cotxes vagin sols i no sé quantes coses.
2: Però a més, en una ciutat com Barcelona, que
0: sí,
2: recordeu fa temps que vam parlar que vaig estar a una reunió que va estar el senyor Josep Mateo, el president de RAC, i va dir que entrava i sortia de Barcelona cada dia 1 milió de cotxes. O sigui, com gestiones, que ja hi ha un problema de congestió a la ciutat de Barcelona, com gestiones l'entrada i sortida d'1 milió de cotxes amb els cotxes autònoms que hi hagin allà? O sigui, no ho sé, jo ho veig això...
3: Segurament és més fàcil de controlar amb cotxes autònoms i que van per una xarxa de wifi quan funciona que no pas cotxes que qui els mou és una persona humana amb els seus problemes.
2: Perdoni, estem parlant de que hi ha un mix, gent que anirà conduint i gent que cotxes autònoms allà, com vull dir, els talls que hi ha del cotxe que condueix, tu pararà segur i els accidents que poden haver-hi, bueno, no, jo m'imagino un caos directament, un caos, perquè encara la infraestructura, millor dit, no hi ha infraestructura per això. I veig això, d'acord que és el futur, completament d'acord, però és un futur que molt probablement jo no veuré, segur que jo no veuré.
0: Samar.
4: No, és que puc res més afegir, és a dir, a mi és que el tema dels vehicles autònoms no em fa gaire gràcia, és a dir, no hi confio gaire. Tinc un amic que precisament, abans que parlàveu, conduïa els metros, els automàtics de la línia, em sembla que era la 10, si no m'equivoco malament, i ell deia que era completament segur. Jo em vaig quedar un cop dintre d'un vagó sense conductor i ho vaig passar molt malament perquè, a més, en aquell moment, ara ja sí, per sort, però en aquell moment doncs, no hi havia ni cobertura als metros automàtics i la veritat que es passava malament. Es passava malament. Però sí que és veritat que parlàveu també de Xina. Justament tinc una cosina que va marxar a estudiar el màster a Xina amb una beca. I un dia doncs, va penjar precisament al seu stories d'Instagram un vídeo anant en un taxi autònom. I em va fer molta gràcia i vaig començar a parlar amb ella. I em va dir que, bueno, que s'estava començant com a implementar en aquell moment, fa un parell d'anys, una cosa així, que s'estava començant com a implementar en aquell moment i que sí que és veritat que hi havia com els Cabify o els Ubers, però de taxis autònoms, que això també ho estem veient a Estats Units. És el futur? Sí, és el futur. Que la xarxa aquí en aquest país està preparada per acollir-ho? Jo crec que de moment no. És a dir, tenim moltíssimes carreteres, tenim que estan fatal. Ja no només... És a dir, ja no parlem de les autopistes, que també...

0: Per això seria cobrar els vehicles autònoms, és a dir, quan no barrejar els que porten conductor amb els que van autònoms.
1: Això llavors, és duplicar xarxes.
0: Hauries
1: de duplicar xarxes.
0: Exacte. Vull dir, això té un preu, tot té un preu. Vull dir, els sensors, tot té un preu. D'on sortiran les misses?
2: Sí, però si ja hi ha un problema de congestió, o sigui, de cabdal de cotxes per les vies de Barcelona, com pots ficar més vies a Barcelona? Sí, encara l'embús serà encara molt més gran. Perquè, per exemple, hi ha carrils per patinets, per exemple. Hi ha dos carrils a la Gran Via, hi ha dos carrils per busos. Hòsties, dos?
0: No,
2: saps? Vull dir que...
0: Jo aquestes coses ja no les segueixo, en tant que vaig molt poc a Barcelona, i quan hi vaig m'hi porten. Bé. Vull dir, no ho sé, però això costa diners, i el problema d'aquest país són els diners.
3: Jo també crec que a Barcelona la solució seria passar pel transport públic. És a dir, Barcelona al final té un problema amb el tema de l'orografia que té, i és un tema natural, és a dir, que està envoltada per mar i per muntanya. I al final, què fas? Amplies les rondes? És que al final la ciutat dona pel que dona. Llavors jo crec que a Barcelona potser el que sí que s'hauria de reduir de veritat són els cotxes particulars. I jo l'utilitzo per anar a Barcelona molts cops al cotxe, però sí que és veritat que potser el que s'hauria de fomentar és un transport públic de més qualitat, perquè si vius a Badalona molt bé perquè agafes el metro i en 5 minuts estàs al centre, però si estàs una miqueta més lluny del que és Badalona, Santa Coloma, Hospitalet... doncs tens més dificultats que fan que molta gent agafi el cotxe per entrar a Barcelona, i potser el que s'hauria de millorar va per aquesta via. I després ja els cotxes autònoms, que sí que és veritat que jo crec que regularien una miqueta també el flux de vehicles dintre de la ciutat, però jo apostaria primer per això, per reduir els vehicles privats i apostar per un bon transport públic i un bon transport ràpid i eficient cap a Barcelona.
0: Sí, però l'Antonio deia que a Barcelona entren i surten 1 milió de cotxes. Quants autobusos necessites per moure aquest milió de cotxes?
2: Exacte.
0: I quines rutes han de ser per ser eficients? No ho sé.
2: Ah, el Josep Mateu, el president, amb aquella conversa que vam tindre, deia que fins i tot s'havien plantejat de crear una Smart City, d'alguna manera, una mena de pàrquings a fora, vull dir, que s'han plantejat moltes coses, no? Però que... no és tan senzill fer tot això. On fiques el macropàrquing a les afores de Barcelona per després crear, diguéssim, autobusos que arribin allà on sigui? Vull dir,
1: però és... això està parlat i reparlat de fa molts anys. Aquest milió de cotxes diaris que entra i surt de Barcelona, segurament no. Amb una xarxa de rodalies
4: ara
1: que funcioni, aquest milió de cotxes el baixem de cop. De cop, eh? O sigui, tu, a partir de demà funciona Rodalies, aquest milió de cotxe el baixem moltíssim.
4: La xarxa ferroviària...
0: El milió de cotxes que entren a Barcelona li has de sumar els que porten el tren, perquè el tren també porta viatgers. És a dir, que el que has de posar a Barcelona per moure tota aquesta gent és molt car i molt complicat.
1: Sí, però els que entren amb tren ja no, són cotxes que no passen per la Diagonal, diguem.
0: Sí, però si els...
1: que ja no caldrà aparcar, els haurem d'aparcar en aparcaments disuasoris a prop d'estacions de tren. Però per això hem de fer que Rodalies funcioni. I a Rodalies
3: Correcte.
1: També fa falta una inversió que no hi ha hagut durant molts anys.
4: Bé, Toni, digues, Samar.
3: No, només un apunt. És que, de fet, jo conec molta gent que, per exemple, per anar a treballar a Barcelona, quan jo treballava al gimnàs o treballava a les botigues, que venia potser de Cardedeu, de Rubí, de Sant Celoni, i el que feien era agafar el cotxe fins a una parada de tren o de Rodalies, de ferros, el que sigui, on no haguessin de fer gaire transbord, aparcaven el cotxe al pàrquing d'allà i després agafaven el tren, el ferro, el que sigui, baixaven a Barcelona, anaven a treballar i tornaven. Doncs, sabent això, que molta gent agafa els cotxes fins a les estacions, o potser que en comptes de ser zona 2, que siguin zona 1 per estalviar-se una miqueta a la targeta del transport públic, ostres, doncs potenciem, no?, el que deia el Toni, potenciem aquests pàrquings, potenciem aquestes zones, millorem les xarxes de transport, i així d'aquesta manera, doncs, molta gent segurament agafarà el tren o el ferro per anar a treballar a Barcelona, i serà molt més còmode, perquè la realitat és que molta gent necessita pagar-se un pàrquing a part a Barcelona per poder aparcar, perquè és impossible aparcar al carrer. Llavors, mesures n'hi ha.
4: Sí, el que passa és que no ens oblidem

0: Perquè tot això tingui expectatives d'èxit i finalment pugui ser funcional, el que hem d'assegurar primer que res és que el sistema de xarxa ferroviària, no només de viatgers, sinó també de mercaderies, però el de viatgers són els que coneixem més de manera més diària, aquest sistema funcioni i sigui fiable. I en aquests moments això és un autèntic desgavell. Continua venint, per exemple, molt robatori de coure, perquè no som capaços de protegir aquestes xarxes i altres qüestions. Tenim l'estació de Quimolins, que porta anys i anys potes amunt, triturada, i a veure quan acaba tot això. És a dir, creem primer una xarxa ferroviària fiable, que el ciutadà que cada dia va patint cap a l'estació a buscar el tren no vagi patint, sinó que vagi segur que arribarà l'hora i que el deixarà l'hora al seu destí, i llavors que creem tot aquests sistemes d'aparcaments i tot el que convingui, els sistemes de conducció automàtica, que estem parlant també, però amb una xarxa ferroviària fiable.
1: Doncs ho deixarem aquí. En tot cas, anava a afegir que el tema del dia del periòdico amplia la informació que ha dit el Toni de la P7, eh? És el tema del dia. Però ara no tenim més temps per seguir.
2: No pateix, que no és un tema urgent.
1: No és un tema urgent. Jo crec que el tema urgent és saber si la gent vol veure Pere Madurell amb bermudes.
0: Avui, aquesta nit, a les 8:30, al pati de Can Ametller, amb bermudes.
1: Amb bermudes. No és un acte públic, sinó que és pels col·laboradors i col·laboradores de la casa, però com a mínim unes 90 o 100 persones em veuran amb bermudes.
0: Perfecte.
1: Samar, gràcies per acompanyar-nos.
3: Igualment.
1: Que vagi molt bé la jornada. Igualment també aquí a l'estudi. Gràcies, Jordi, Antonio, Toni i Pere. Que vagi molt bé.
4: Molt bon dia.
1: Que tingueu una bona setmana. Gràcies i bon dia. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui a serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 10.
3: Informació local.
2: Aquest dijous, a Molins de Rei acull la segona jornada Dones que Inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat. Forma part dels actes previs al 7è Congrés de les Dones de Baix Llobregat, que es farà a finals d'octubre. Molins de Rei és subseu d'aquest congrés i demà acull aquesta taula rodona per parlar de l'evolució dins del món laboral, partint de la fàbrica Ferrer i Mora. Hi haurà una taula rodona amb Madalena Cobos, exdirigent sindical de Comissions Obreres, Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Citari Vall d'Hebron, i Vanessa Camacho, que és docent i coach en lideratge i gestió empresarial. Abans de la taula rodona hi haurà una activitat introductòria pràctica amb Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Cal fer la inscripció abans a través d'un codi QR o a través de la pàgina web de l'Ajuntament, però en tot cas és un acte obert a tothom que vulgui anar-hi demà dijous de 6 a 8 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. I dissabte continuen les propostes del programa Viu l'Estiu als Parcs, que ha fet l'Ajuntament pels vespres del cap de setmana d'aquest mes de juliol i d'agost. I aquest proper dissabte torna a haver-hi cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. Al barri del Canal continuen les festes del barri. També aquest dissabte hi ha activitat a les 9 a la plaça Vicenç Fernández i a Vall amb Jaume Júnior. Dissabte a Vall, al barri del Canal. I des de la plataforma Bolins Antifeixista continuen amb els actes emmarcats en el juliol antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social. El passat cap de setmana van fer algunes activitats i aquest divendres ja l'última és un cinefòrum que faran a les 8 del vespre amb la pel·lícula Tierra y Libertad del director britànic Ken Loach. Al cinefòrum, la pel·lícula es podrà veure al CCO la 13 a l'Avinguda València número 84. A Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
5: No!
4: Nosaltres t'ho posem fàcil.
5: Yuhu!
4: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: 10 del matí, 10 minuts. Vinga, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 15 de juliol. Estem a l'equador del programa. I el que farem ara és saludar el regidor portaveu de l'Aire Molins, que és el Marc López. Amb ell repassarem l'actualitat local i després el que farem és recuperar l'espai Parlem d'Educació, que vàrem fer finals del mes de juny, l'últim espai del curs, que vam fer balanç de tot el curs. És un espai que compartim mensualment els dimarts amb la Marina Tomàs. En aquest cas, doncs, avui, excepcionalment, farem aquesta remissió d'aquí una estona. Però deixeu-me saludar, doncs, ara el Marc López. Què tal, Marc? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bona hora, Oriol. Què tal?
0: Bé, i tu, com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Mira, dimecres aquí, avui, des de casa.
0: Avui des de casa, eh?
1: Avui des de casa, sí. I després tenim l'acte de la primera pedra de la residència, a les 12, que ens visita la consellera, i en la mesura de lo possible, si no tinc un contratemps i no em cau alguna reunió, mirarem d'assistir-hi.
0: Molt bé, efectivament, també atendran els mitjans, eh? Això serà aquest migdia, amb aquest acte simbòlic de la primera pedra de la construcció de la nova residència. En aquesta jornada de dimecres, que et volíem preguntar, ara m'ho deies fora del micròfon, suposo que per tots els grups municipals, doncs ahir vau tenir una visita interessant que m'agradaria que m'expliquessis el que es pugui explicar, visitant els pisos de protecció oficial del barri de les Guardioles, no?
1: Exacte. Ja vam tenir, bueno, ja fa uns mesos vam tenir una reunió, una comissió informativa d'habitatge, on, bueno, doncs ens va explicar... Bueno, de fet, va ser la comissió informativa que després es va portar en un ple l'aprovació dels pisos de protecció oficial, no?, de lloguer, perquè són en règim de lloguer, i llavors el que vam demanar a l'oposició, i li vam comentar en aquest sentit al regidor Ivan Mustiales, si hi havia la possibilitat de fer una visita pues, bueno, pues, per veure'ls o per conèixer-los de primera mà. Llavors, precisament, bueno, pues, l'Ivan ho va parlar amb l'empresa constructora i amb els diferents tècnics i arquitectes, i efectivament ahir a la tarda, doncs, alguns membres de l'oposició vam tenir en aquest sentit el privilegi igual de fer una visita i visitar l'obra. La veritat és que, home, un goig. La veritat és que, a més, bueno, doncs hi havia els diferents arquitectes i parts complicades del projecte i el director de l'Insol, no?, i ens van ensenyar, doncs, un parell de pis mostres, vam veure, bueno, ens van explicar tota la infraestructura, com està construït, que estan fets de fusta, pensant, no, ja en aquest concepte d'ara molt de sostenibilitat i ecologia, no? Llavors, home, de fet, hi ha un programa, és que fa un programa de fa 15 dies o 3 setmanes que es va fer un diumenge de 30 minuts, que sí, anava sobre, no sé si el vas poder veure o que algun oient si ens va veure. Llavors, el recomano molt de veure'l, perquè jo ahir tenia la sensació d'estar revisquent-ho, no? Perquè, ja et dic, veia com s'està construint, no?, de cara al, pensant ja en aquest futur, no? Llavors, tot molt pensat de cara a aquesta ventilació, perquè a més és molt curiós, són pisos que no tenen ni aire condicionat ni calefacció, vale? I han buscat, no, diguem-ne, aprofitar aquesta ventilació, aquests pisos que siguin així com tot oberts, per tal de que a l'hivern, doncs, siguin pisos que amb el sol s'escalfin, i a l'estiu han buscat que obrin, doncs, les finestres d'un cantó a cantó hi hagi aquesta corrent d'aire i provoqui aquesta, doncs, bueno, doncs aquest efecte, no?, que igual fa que està còmode. Uh-huh. Llavors, bé, ja et dic, molt curiós aquesta nova manera de construir i pensant en el medi ambient i en el sistema, no? Llavors, bé, ja et dic, molt bé. A més, pensant també en crear zones comuns, que això, bueno, no, els que vivim en pisos més antics no ho tenim, llavors, bé, que pugui crear, no?, generar aquesta comunitat entre veïns. Llavors es pugui decidir entre ells què és el que volen, si volen ficar en aquell espai comú, doncs, una cuina, si volen crear, doncs, un espai on puguin trobar-se i que això generi una mica d'un espai d'eina de treball. Ja et dic, molt, em va sorprendre, vaig sortir, de veritat, que vaig haver de marxar una mica abans de veure la segona promoció, sí? Però la veritat que em va sorprendre molt positivament la manera de treballar. És veritat que les coses com són, s'ha de dir. Vull dir, són pisos de dues habitacions, algun té tres habitacions, però com ells li diuen, li denominen 2+1, vale? Perquè és una habitació una mica més reduïda o que no té finestra, perquè han intentat buscar o l'espai que igual no hi ha de l'ascensor i de formigó, llavors li han donat aquell espai. Llavors, ja et dic, no, em va agradar molt l'explicació que ens van fer els diferents tècnics que havien portat a terme les dues promocions. I ja et dic, la veritat és que molt content. I crec que, bé, jo desconec ara a dia d'avui, perquè no sé si això se'ns va informar al seu dia o igual ara ja barrejo conceptes, però no sé en quin preu sortiran en règim de lloguer. Però la veritat és que molt, molt satisfet de, ja et dic, de que estiguem pues, duent a terme aquestes dues promocions i que, bueno, pues, i que perdurin in aeternum en el municipi. Llavors, bé, si crec que aquesta és la intenció, segurament pues, en un transcurs no molt llunyà, pues, òbviament tenim un altre solar allà a les Guardioles i també el solar que hi ha a la plaça de la Llibertat, i entenc que la intenció pues, és construir-ho d'aquesta manera. Crec, sí que és veritat que crec que allò no ho ha guanyat com a concurs l'Insol, sinó que és Llar d'Unió,
0: sí.
1: Però bueno, entenc que la idea o la manera de construir pot anar per aquí, però ja et dic, la veritat és que, hòstia, jo vaig sortir molt satisfet. A més, jo crec que per, igual, entre cometes, frustració, a mi m'hagués agradat ser igual arquitecte i crec que ahir estava com molt gaudint-ho, no?, del fet d'estar allà veient la situació.
0: Molt bé. Efectivament, els pisos de la plaça Llibertat, que en principi potser el segon semestre o darrer trimestre del curs, vaja, haurien de començar ja aquí la plaça Llibertat, que també serien una setantena de pisos que sortirien d'aquests dos blocs, eh?
1: Exacte. Sí. Llavors, bé, doncs amb ganes de, com jo dic, que tot això ens pot servir, ens pot ajudar a arribar a la gent que ho necessiti i que bueno, pues, nutreixi el municipi i no deixa de ser un equipament més municipal, però bueno, és veritat que són pisos que crec que, bé, amb la situació i amb la problemàtica que en anteriors a vegades ja havíem mencionat, me'n recordo que una vegada em vas preguntar que teníem, no?, la notícia que hi ha del Jazz, que deia que Molins de Rei era un municipi, no sé si era un municipi ric o no sé com, sí, era, com exactament que deia, no?, i que teníem una problemàtica amb la venda, que és veritat que és una realitat, és un fact, pues, crec que estiguem optant per realitzar aquestes infraestructures municipals em sembla una molt bona gestió.
0: Bé, no sé si ho havien comentat amb tu perquè ens va arribar la nota precisament el mateix dimecres,
1: sí.
0: I és que l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya de sensibilització amb la voluntat de promoure la convivència entre l'activitat de les terrasses i el descans del veïnat durant els mesos d'estiu. Això ve d'aquesta ordenança que es va aprovar fa uns mesos. I coincidint amb aquesta època de l'any, explica la nota, en què les terrasses es converteixen en espais de trobada i socialització, la iniciativa vol recordar la importància de comptabilitzar aquest ús, amb el respecte a les persones que viuen a l'entorn. Aleshores, els establiments que ho vulguin podran posar uns adhesius a les taules de la terrassa amb el missatge "Abaixa el volum, terrassa compromesa amb el descans veïnal", que es podran col·locar de manera voluntària, com dèiem, per conscienciar la clientela sobre la necessitat de mantenir un volum de conversa adequat. Es parla d'aquests petits gestos que puguin contribuir a millorar la convivència. Com ho veus, i si creus doncs, que això pot ser efectiu per un dels problemes que sempre genera, evidentment, concentració de gent, finestres obertes, no? Vulguis o no, doncs acaba podent possiblement generar doncs, alguna dificultat o algun malentès en algun moment. Creus que pot ser efectiva doncs, aquesta campanya?
1: Mira, lligat a això que dius, ara com estaves comentant o estaves llegint,
0: sí,
1: el text, exactament dic, ui, no sé ben bé de què em parla, però en el moment en el que has dit exactament lo de l'adhesiu, vaig veure una nota de premsa o vaig veure un article, no sé si publicat per vosaltres o no sé si era del Viu Molins, que ensenyava l'etiqueta, no? I em va sorprendre perquè vaig dir, ostres, dic, jo no tinc constància o això no se'ns havia informat que s'estigués treballant o que s'estigués buscant de fer per tirar endavant. Però la veritat és que em sembla una bona iniciativa. És veritat que aquí haurà de ser més un gest que vulgui fer el comerciant a l'hora d'enganxar l'etiqueta a la taula, però al final, bé, jo crec que més enllà d'aquest gest, que em sembla bé que es faci i incentivar sobretot això, crec que al final, com tu bé has dit, o com bé igual diu la campanya de sensibilització, és un tema de civisme per part de tots. És veritat que, bueno, jo crec que el que ens pot passar molts de nosaltres, no, és que igual estem en una terrassa i com que hi ha aquest, permetem, aquest brullo, no, o aquest run-run de que tothom està sentat, està parlant, pues, no, igual dificulta la comunicació amb els diferents interlocutors i entre tots nosaltres, sense donar-nos compte, igual pues, anem pujant el volum, i això genera sí, que hi hagi aquest incivisme o que alguns dels pisos de la gent del voltant que hi viu, que tingui terrasses a prop, pues, igual és vital que quan passes pel pati del Palau el divendres al vespre o el dissabte al vespre ja escoltes que hi ha cert un run-run, però és veritat també que, clar, al final no ens enganyem, vull dir, una plaça gran, és una plaça on hi ha igual quatre bars, hi ha la restauració, i al final, bueno, pues provoca, no?, que estem tots igual en un ambient festiu i no ens donem compte. Bé, jo considero que tot el que serveixi per posar entre tots una mica un granet de sorra i que igual, jo no dic que no siguem conscients de que això existeix, que això provoca, doncs igual si en un moment determinat pots veure igual aquesta enganxina, no?, allà sota la taula posada, doncs que igual et facis un clic i et recordi d'ell, no et passis, no?, que estem igual aquí a la via pública i potser podem estar molestant algú. Bé, jo crec que em sembla una campanya en aquest sentit, de civisme, de recordar, que crec que sempre va bé cada X temps, no?, pues tenir aquest, que sigui el que serveixi com un input. Ja ho veurem, no?, després. Bueno, m'agradaria saber, pues igual, si hem imprès aquestes enganxines, quantes d'elles igual després realment, perquè no sé si això l'Ajuntament fa una repartició a la restauració, si això ha de ser el propi comerciant o que ha de ser de forma voluntària el que les ha d'anar a buscar i les ha d'anar a enganxar. Bueno, no sé si d'alguna manera després d'això es podrà fer un seguiment per poder valorar quin és el grau de satisfacció d'haver portat a terme aquesta acció. Saps? Uh-huh. Més que res per saber si realment ha sigut efectiva o no, o quin és el resultat d'això, perquè entenc que bé, hi haurà gent que ho haurà demanat o estarà necessitada que hi hagi que això es tingui en compte, però no sé fins a quin punt igual després podrem tenir quin és el grau de satisfacció d'haver dut aquesta actuació. Llavors ja dic, bueno, suposo que això exactament no sé amb qui ho haurem de parlar, però això ho hauríem de parlar igual amb el regidor que porti igual via pública.
0: Això ho ha gestionat Joan Carles Serra.
1: Ah, vale, sí. Vale, pues jo parlaré sí. amb el Joan Carles. Sí. Pues a veure què ens diu. Molt ja, bé. Home, sí, és col·lega. Cap problema.
0: És col·lega, diu. És una setmana encara d'impàs, perquè la setmana que ve ja tindreu les comissions informatives per preparar el ple, no?
1: Sí, la setmana que ve ja estem començant a rebre algunes convocatòries, crec que hi ha reunió dilluns o dimarts, i ja suposo que allà també se'ns informarà alguna coseta, i bé, llavors, en funció d'allà, pues, portarem al ple següent alguns punts. Llavors, clar, ara mateix tampoc et puc informar de molta cosa perquè, ja et dic, sí que algunes vegades se'ns ha dit, hòstia, això hi ha intenció de portar-ho al ple de juliol, això hi ha intenció de portar-ho al ple de juliol, però, clar, no sé ara ben bé si igual, bueno, al final ja saps tu que fan falta igual alguns informes o alguna cosa i potser igual no acabem, igual no han arribat a temps. Igual això ja ho veurem la setmana que ve. La setmana que ve t'explicarem més en més detall.
0: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis comentar, Marc?
1: No, ara de moment...
0: Doncs vinga.
1: No tenim, crec que... Bé, ja et dic, no, ara mateix ho estava pensant. No sé si el tema de la poda, que igual vaig veure que igual no sé si l'hem acabat de fer o no, però bé, sí que crec que, ostres, jo aquí ja ens un manifest, és que a mi m'agrada molt pagejar pel poble,
0: sí,
1: i faig un manifest i és que considero que el poble... no sé, les aceres estan molt brutes, tu, i és una reivindicació que llenço des d'aquí. Llavors, no sé si és que igual faria falta, que també és veritat, que plogui més o que plogui, que ens aniria molt bé pels boscos, però crec que el poble en si hi ha unes taques pel carrer, hi ha molta brutícia. Llavors, des d'aquí també demano, ja no és un tema de que l'Ajuntament, doncs igual... hem de revisar i hem de potenciar més aquest civisme, no?, per part de tots, però crec que, ostres, no sé, crec que ja noto certa, i no vull dir-ho així, perquè crec que igual això pot generar malestar segons qui, però Noto la sensació de una mica de deixadesa, però no parlo com a criticar ni el govern ni l'Ajuntament, sinó crec que en general està el poble com molt descuidat o molt brut. Llavors no sé si fins aquí, en la mesura de lo possible, si tots podem intentar que això no vagi a més o que això ho mantinguem per intentar reduir-ho, doncs crec que ens podria anar molt bé.
0: Marc López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé la setmana.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Adéu-siau, que vagi molt bé. Seguim, és la cançó que ara mateix escoltarem de la Mireia Vives, que avui doncs, és el seu aniversari, per tant, felicitats, Mireia Vives i el Borja Penalba. Escoltem aquesta cançó i de seguida recuperem el Parlem d'Educació.

Doncs hem escoltat aquesta cançó des del País Valencià, amb Mireia Vives i el Borja Penalba. Això forma part del disc Línies en el cel elèctric, que tenia o inclou baixa 13 cançons, entre les quals aquesta Seguim, on per cert doncs a l'enregistrament i també l'acompanyava la banda en el seu moment, el baix d'aquesta i altres cançons d'aquest disc doncs era del convidat Sergi Garós, que havia acompanyat també en el seu moment a aquests dos músics, com dèiem, del País Valencià, i havien enregistrat doncs aquest treball. Seguim, ens ha situat ja en punt a 11:15 del matí. És aquest espai, a 11:15, que acostumem a fer, ho hem acostumat a fer durant la temporada, l'Art és Vida amb la Sèfarus, com bé sabeu, des del mes d'abril, que vam dir ha de passar pel mecànic per acabar de reparar algunes qüestions, doncs l'hem tingut, diguem, convalescent i per tant no ens ha pogut acompanyar, però des d'aquí també doncs, vol enviar una abraçada a tots els oients fidels d'aquest espai i acomiadar-se d'aquest espai que malauradament doncs, per aquesta raó no ha pogut fer en aquests mesos de la segona quinzena d'abril, maig, juny i el que portem de juliol. Ha sigut simplement per aquest fet, però des del fons del cor s'acomiada doncs, amb la millor de les intencions i amb aquesta abraçada per tots els oients fidels de l'Art és Vida. Hem anat fent repàs a l'actualitat en algunes setmanes, quan hi ha hagut molt de volum d'activitat. Hem repassat també, o hem reposat alguns espais poètics amb el Cesc Vives, i avui el que farem en lloc seu és fer aquesta reposició del Parlem d'Educació, un espai que habitualment fem els dimarts a 11:45, un cop al mes, amb la Marina Tomàs i l'Àngels Almendros. Varen fer a la segona quinzena de juny un balanç de tot el curs. Avui farem doncs aquesta reposició que ens permetrà arribar fins a les 11, i després de les 11 parlarem amb el saxofonista que ens acompanyarà a les nits del Botànic el proper divendres, que és l'Ismael Arroyo. Això serà, però, després de les notícies de les 11. Ara parlem d'educació.

0: Parlem d'educació. Últim espai de la temporada que compartim, com sempre, amb la Marina Tomàs. Hola, Marina, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I l'Àngels Almendros, bon dia i bona hora, Àngels.
2: Bon dia.
0: Avui es tractarà, doncs, de recapitular, no?, de fer una mirada enrere.
1: Sí.
0: Sí?
1: O més o menys.
0: Més o menys, eh? Doncs, sense més preàmbuls, ens hi posem. Habitualment ja sabeu que comencem analitzant una notícia relacionada amb el món de l'educació de les darreres setmanes. Quina notícia ens portareu avui, doncs?
1: Bé, avui estrictament cap, però perquè en el darrer programa del curs, abans de les vacances d'estiu, fem un balanç del que hem tractat durant la temporada, perquè els d'educació estem molt acostumats a avaluar. O sobreavaluem, com vam titular el programa del dimarts 10 de març. Una mica, potser sí.
2: Potser sí que sobreavaluem. Tenim de formació professional, que li vols fer? Perquè si un aspecte és molt recurrent a l'educació, és l'avaluació. I nosaltres, quan descapdallem i analitzem la notícia o el tema que presentem a cada programa, també l'avaluem. No podia ser d'una altra manera. Ho portem de sèrie en l'exercici professional. Si fem de mestres, avaluem. Si fem de directores, també avaluem. I si fem d'inspectores, evidentment, també. Possiblement per això és un aspecte, l'avaluació, que té connotacions positives i negatives. En general, la percepció és que s'avalua per a la millora. Però sovint la idea és que s'avalua per controlar.
1: Sí, en l'anàlisi de cada notícia que hem portat a parlar d'educació, i comentem cada cop més aspectes d'acollida pròpia, més que estrictament descriptius de la notícia, s'ha de dir. Això ens porta a esbrinar les raons socials de l'interès de la notícia i a compartir amb els oients i seguidors les preocupacions que solen tractar els mitjans de comunicació. En aquest sentit, en alguns programes hem analitzat temes que afecten directament a les famílies, com la manca d'acord en el calendari escolar o, en especial, la data de començament. Aquest és un tema en el que opinen particularment les famílies, perquè les hi afecta d'una manera directa la seva organització. I del calendari, el que més polseguera aixeca és la data de començament, seguit de la d'acabament, però no tant de les festes de lliure disposició al llarg del curs. A les famílies també els hi preocupa el pas a l'institut quan els escolars estan en centres que acaben a sisè de primària. I podríem dir per raons similars a les del calendari, per raons d'organització familiar dels propis horaris.
2: Dos programes, aquests que acabes de comentar, en els que no només vam opinar, també vam aportar propostes. Però ens haurien d'escoltar més, no? Del calendari vam fer notar que es revisa i es canvia cada curs i no agrada ni als mestres, ni a les famílies, ni a l'alumnat. Poques vegades s'encerta tampoc quan es fan canvis. Com van dir, el calendari escolar cada inici de curs encén debats acalorats que acaben, com diu la dita, com el rosari de l'aurora. Per això el vam anomenar el calendari de la discòrdia. I el que és més curiós és que les propostes inicials de canvi de calendari, que no convencen a ningú, queden en solucions que volen ser salomòniques, que tampoc convencen. I tothom descontent. Amb tants assessors com compta el departament, no s'aconsegueix arribar a un calendari de la concòrdia. I tampoc hauria de ser tan difícil, sembla. O potser sí. I pel que fa al canvi d'etapa, especialment vam voler destacar el neguit que provoca a l'alumnat. És un pas difícil per a nois i noies que tot just comencen l'adolescència. Segur que el repte que suposa els fa créixer personalment, però també segur que és fàcil que els creï frustracions. Els cal un bon acompanyament. Vull pensar que el programa va portar un granet de sorra en aquest sentit.
1: Segurament. I un altre tema de famílies que hem tractat és el llibre recomanat titulat Quan les cançons de casa no sonen a l'escola, que ens evidencia que les músiques i els sons que són les pròpies d'algunes famílies nouvingudes les olors, l'estètica, la manera de moure's i d'estar, són invisibles a l'escola. Per tant, no és estrany que arreli un cert distanciament i dificultat per adherir-se a una cultura escolar que no t'inclou. Per altra banda, hem de constatar també una certa evolució en positiu cap als estudis d'FP, que hem tractat en les diverses temporades a bastament i que en aquesta ocasió ho hem fet aportant una evidència positiva de l'augment de matrícules en aquesta etapa, que és la major presència en el Saló de l'Ensenyament de diverses opcions de formació professional i la demanda dels estudiants d'aquestes opcions.
2: En aquest tema sí que ens hem de posar una medalla. Crec que les nostres aportacions han ajudat a reforçar la importància de valorar tant la via més acadèmica del batxillerat i la universitat com la via dels cicles formatius per exercir professions més qualificades. Hem parlat molt de les bondats de la formació professional, no només en aquest curs, sinó també, com has dit, en cursos anteriors, fent notar la necessitat de millorar l'orientació acadèmica i professional, així com de la importància d'estudis molt pràctics, com són els de la formació professional. Ens hem fet ressò de com això s'ha notat en el darrer Saló de l'Ensenyament en línia amb el creixement de la demanda d'aquests estudis. I ara, fa poc, llegeixo al diari que en els darrers 5 anys ha crescut un 58% l'alumnat que accedeix a les proves d'accés a la universitat via formació professional. Es constata, doncs, com s'incrementa la transició cap a titulacions universitàries a través dels cicles formatius de grau superior. No trobes que hem col·laborat una mica en aquesta tendència? I, a més, això redundarà en la qualitat dels professionals del nostre país. Ja dic, una medalla.
1: Bé, però on ningú es pot posar una medalla, per contra, és en com es treballa la inclusió. La diversitat en educació ha estat sempre un tema de difícil encaix. De fet, l'homogeneïtat és un miratge, no existeix. Però d'existir facilitaria molt la tasca docent. Només caldria pensar en un tipus de nivell, en un sol ritme d'aprenentatge, en una única motivació, uns interessos semblants, una competència lectora, matemàtica, etc., semblant. Però la realitat és una altra. En el Parlem del mes d'abril vam explicar la creació de la Càtedra d'Altes Capacitats de la Universitat de Girona. I en el Parlem del mes de febrer de llegir els gossos, és a dir, estratègies per llançar-se a llegir pels nens que tenen dificultats.
2: Realment un problema important, aquest del tractament de la diversitat i el treball per a la inclusió, tant en el cas de les altes capacitats com per als que tenen dificultats d'aprenentatge. És clar que la homogeneïtat no existeix ni a la societat ni a les escoles. I el tractament de la diversitat és una assignatura pendent que no s'ha resolt, com ja era de preveure, amb la publicació d'un decret que es diu de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Per començar, està bé fer una regulació que faci avançar en aquest sentit, però sense recursos queda en paper mullat. Sí que hi ha, per sort, el treball de centres i universitats que van avançant en aquest sentit. Saber que hi ha una càtedra on es tracta el suport a les persones amb altes capacitats em va fer conèixer un bon projecte, però descobrir aquesta altra iniciativa de llegir els gossos em va robar el cor. Qui millor per incentivar la lectura i especialment per oferir un suport incondicional que els gossos? A canvi, potser, només d'unes xutxes? Per cert, que en aquest programa vam fer una classe de processos cerebrals implicats en la lectura molt didàctica. I és que cada programa també oferim un ventall ampli de coneixement. Bé, potser això m'ha quedat una mica pretensiós, però una miqueta de saber pràctic sí, no?
1: I tant. I a més, quan preguntàvem també a les persones expertes com veuen l'actualitat educativa, gairebé tots coincideixen en senyalar la dificultat de l'alta diversitat. Per exemple, de l'Arco, Vinyes, Heredia, Invernón... I això també és part del malestar docent que ha estat causant de les darreres vagues d'aquest trimestre. En Vinyes, per exemple, assenyala que ha augmentat la diversitat cultural en el sentit que hi ha una immigració amb més o a prop de 250 llengües maternes. Socialment s'ha fet més complexa, deia, i s'ha hagut de personalitzar l'atenció a l'alumnat. I la Isabel de l'Arco assenyalava que la diversitat ha deixat de ser quelcom puntual per esdevenir estructural i que cal prendre mesures del tipus doncs, de més recursos, més formació, més flexibilitat en el currículum, reforçar l'atenció primerenca, reforçar la relació amb la comunitat educativa i esdevenir escoles saludables. I també hem assenyalat el que ressona en els mitjans de comunicació respecte a les avaluacions dels aprenentatges, ja siguin avaluacions estandarditzades, externes, periòdiques, com en altres avaluacions més puntuals que no són prou satisfactoris en ciències, matemàtiques i llengua. Deia la Carme Heredia, els estudiants tenen més accés a la cultura avui en dia, però hi ha menys conscienciació respecte de la llengua catalana. La reducció d'hores en la llengua que ha dificultat l'aprenentatge. I també cal tenir present que la feina de l'ús del català no és una feina només del professor de català, sinó de tot l'equip i de la comunitat educativa en general. Un altre aspecte és la creixent burocratització als centres educatius, que en part és necessària i és deguda a la implementació d'innovacions o a l'aplicació de programes d'avaluació com els que comentàvem en aquest parlem del mes de març. Però també serveixen per fer un constant control que l'administració necessita fer als centres, que la qual cosa denota una certa desconfiança cap a les persones que dirigeixen les escoles. Que, en aquest sentit, com assenyala Armengol, haurien de tenir major capacitat de decidir sobre els perfils que necessita el projecte educatiu del seu centre.
2: I ha tornat a sortir l'avaluació. Hem començat dient que avaluem a totes hores i en aquest programa del març vam anar una mica més enllà. Pensem que sobreavaluem. Els equips directius dels centres es queixen i amb raó de masses feines administratives sense veure-li prou sentit. I aquesta nova avaluació dels aprenentatges afegeix molta feina sense tenir gaire clar quin resultat donarà. El nom ja és pretensiós. Avaluació per a la millora. I per a què, si no, s'hauria de fer? Per definició, avaluar és voler conèixer el rendiment d'una feina o una actuació. Per tant, si s'està avaluant, aquí semblaria que es vol incidir en millora de, en aquest cas, era de llengua i matemàtiques. Però no queda clar si ajudarà gaire a la millora o més aviat serà invertir gran quantitat d'hores per part dels equips directius que després no tindrà cap conseqüència en la pràctica docent. I això és desgastar innecessàriament.
1: També ens hem fet ressò de la relació societat-escola en diversos sentits. El de considerar imprescindible la vinculació entre la pràctica i la pedagogia per conèixer la realitat i aprendre d'ella, com ens assenyalava la Núria Rejadell en el de tractar el tema de les tecnologies digitals. Per exemple, la senyora Cristina Alonso deia textualment: les tecnologies de la informació i la comunicació han d'estar al servei de les persones i no al revés. El professional de l'educació ha de formar per una societat digital, per ser ètics, responsables en una societat de la informació. I en referència a la intel·ligència artificial, senyala també que l'educació ha d'afrontar-ho. No prohibir, perquè prohibir és deixar d'educar. I a més, perquè la prohibició augmenta la bretxa digital. El que fem quan prohibim és discriminar a la part de la població més desafavorida.
2: I tant. I del tema relacions societat-escola i de la inclusió abrumadora de la intel·ligència artificial a la societat i a l'escola, crec que hauríem de fer un monogràfic. Està clar que no ens en sortirem amb prohibicions, tal com has dit, però també està clar que cal una regulació. Fa 30 anys que es va començar a utilitzar el telèfon mòbil entre la població. Ara és un estri absolutament imprescindible. I ara la IA generativa fa més o menys 5 anys que està entrant en força i ja s'ha fet imprescindible. Per exemple, el xat GPT es va posar a disposició del públic el 2022 i ara ja tothom l'utilitza habitualment. D'aquí a no res, veurem el primer docent Android a les aules. A banda d'això, però, voldria afegir un comentari del darrer programa, el debat sobre l'atenció al món educatiu. Crec que les aportacions de les quatre persones que vam participar va aportar criteri a una situació tan complexa, però especialment va aportar opinions diverses, però amb entesa. Un debat sense tensió, un luxe en els temps en els que vivim.
1: Sí, opino igual. I també per acabar, en aquesta mena d'autoavaluació de la temporada, una novetat que hem incorporat. Hem iniciat aquesta temporada seguint l'estela que fa el Ràdio Molins, fent una publicació després de cada programa a Instagram. Parlem d'educació, i on podem escoltar el programa de cada mes. I també hi trobareu el link per escoltar qualsevol dels programes emesos anteriorment.

0: Seguim i ara ho fem amb la recomanació del mes. Marina, quina recomanació ens portes avui?
1: Doncs un llibre coordinat per Alba Ambrós, Pallarès, Ivan Manyes Navarret i Agnès Rius Escuder, però en el qual hi participen 7 persones més, de la Universitat de Barcelona, de la de Balears i de la de València, de, perdó, de Tarragona, la URB. I aquest llibre porta per títol El català oral a la formació inicial i a les aules de primària i secundària. Està editat per Graó en la col·lecció d'anàlisis i estudis. Hem volgut, doncs, acabar la temporada amb aquesta recomanació per la importància que té el tema en la nostra societat i esperonar al professorat de català i altres que se l'enduguin de vacances. Bon dia, Alba. Gràcies per acceptar bon la informació, la invitació.
2: Hola.
3: Hola.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
3: Benvinguda. Ah,
2: gràcies. Digueu, doncs, molt contents que recomaneu el nostre llibre.
1: Esperem que tingui els seus efectes. Això, aquest llibre, doncs, és fruit dels resultats de les investigacions i de la recerca duta a terme en el marc del projecte La competència lingüística oral en català, actituds lingüístiques i culturals en la formació inicial de mestres i professors, diagnosi i avaluació. És un projecte ERMIF, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, tinc entès. S'estructura... Sí, oi? S'estructura en dues parts. La primera recull els treballs de recerca de tall més empíric relacionat amb la diagnosi de la situació del català en els joves i els futurs mestres d'educació obligatòria. I la segona part presenta estratègies per fomentar l'ús del català oral en les relacions entre l'alumnat i entre aquest i els docents. Aquest llibre és fruit, doncs, de la recerca, ja ho hem dit. A quines necessitats vol donar resposta, Maria Alba?
2: Doncs bé, bon dia. D'entrada, el llibre vol donar resposta a dos àmbits que es complementen. Primer, ja sabem, perquè hi ha moltes dades, que la realitat lingüística dels centres educatius és cada vegada més preocupant en relació a l'ús de la llengua catalana, perquè ha patit una davallada important últimament, des de fa uns anys. Sí que veiem que els nens i nenes entenen el català, i molts dels joves, però en canvi no el parlen, no el fan servir. Al transcurs d'aquests 40 anys de normalització lingüística, a les escoles catalanes, el teixit social ha canviat moltíssim, ha experimentat grans canvis. I això ha fet que la situació sociolingüística del català a l'ensenyament sigui molt diferent de la de fa uns anys. Sí que hem vist que molts mestres d'infantil i primària a les aules s'adrecen en català a l'alumnat, però l'alumnat moltes vegades no retorna en català. A secundària, això és una mica més desigual. Davant de tota aquesta situació, quan vam fer aquest ERMIF, aquest projecte, ens vam preguntar què passa en els estudiants que estan preparant-se en aquesta formació inicial per ser docents i què passa també en els estudiants del màster de secundària sobre aquest ús del català, sobre actituds i perfils que tenen en llengua catalana. Perquè sabem que aquestes les actituds lingüístiques reflecteixen el que pensem i sentim sobre les llengües i tenen al final un impacte directe en com les usem, en com les aprenem i com les transmetem en el context educatiu. Llavors,

0: si en situacions d'interaccions espontània que un parli català-castellà, si es manté el català o no. Llavors, aquesta és una part important que vam voler treballar com aquesta de recerca, perquè no hi ha tants estudis que es preocupin o que mirin què passa a la formació inicial. I això va ser un punt de partida del llibre.
1: Sí, sí. De fet, respon a la naturalesa d'aquestes convocatòries ARMIF, no? Que primer es fa una diagnòstic i després es fan propostes. Per tant, a grans trets, perquè tampoc no tenim aquí temps i perquè els lectors comprin el llibre, què destacaries d'aquest diagnòstic?
0: D'aquest diagnòstic el que vam veure realment és que cal incidir sobretot en la millora de la formació de mestres i professors pel que fa a la competència lingüística en llengua catalana. A vegades hem vist que el nivell potser no és el desitjat que es necessitaria perquè ells han de ser models i referents lingüístics quan no toquen classes d'altres llengües. D'entrada vam veure que això és important, cal reforçar aquesta competència lingüística en llengua catalana a la formació inicial i també al màster de secundària. I això és una de les conclusions també importants que hem de fer arribar, perquè al nivell s'ha de tenir present que és important a vegades que s'incideixi. I llavors també vam veure que la meitat de la mostra, que vam analitzar uns 273 estudiants de 5 universitats diferents, sí que presenta un ús freqüent del català, la meitat de la mostra. El que passa que el domini de català-castellà era desigual. No sempre, a vegades, per això et deia que necessitem millorar aquesta competència lingüística en català. I també el manteniment, a vegades, del català en interacció no superava més de la meitat de la mostra que havíem analitzat.
1: Doncs quines propostes surten d'aquest estudi? I arriben aquestes propostes que feu? Considereu que arriben a qui ha d'arribar?
0: Mira, nosaltres una de les propostes que vam fer l'estudi, que respon a la segona part del llibre, és que en aquestes, els estudiants, mentre a part d'un qüestionari, vam organitzar tallers per afavorir-los aquestes estratègies per millorar l'ús del català oral a les aules. I aquests tallers els vam oferir als estudiants que van participar i també a les escoles, perquè el projecte és molt gran i també van participar moltes escoles de primària. I allà vam veure que alguns docents de les escoles de primària tampoc no tenien un recurs molt ampli de recursos per utilitzar l'aula per fomentar l'ús del català. Llavors, el que hem fet a la segona part del llibre és aquesta proposta molt concreta de recursos pels docents de primària i també pels de secundària per poder utilitzar a les aules per fomentar aquest ús del català. I això és una de les primeres accions que surt fruit d'aquesta recerca que vam començar pels docents en formació, vam veure a les docents de les escoles que també feia falta i per això respon a aquesta segona part del llibre, que creiem que pot... realment és interessant, perquè al llibre veureu que hi ha un codi QR que explica la proposta i tu et pots descarregar el material gratuïtament. Doncs, que no només te l'explica, sinó que el comparteix.
1: Per acabar, però en certa manera ja ho has comentat, qui recomanaríem el llibre aquest?
0: Doncs mira, aquest llibre el recomanaríem primer al professorat que treballa a les facultats d'educació, dels graus d'infantil, primària i màster, perquè veiem que és necessari que tinguin consciència, que sàpiguen tots els formadors, com és aquest alumnat que estem preparant i algunes mancances que hem vist que falten a nivell de sociolingüística educativa i d'aquests recursos del català. També diríem els propis mestres que estan en formació, aquests futurs docents, pensem també doncs, que és interessant. De fet, hi van participar a la publicació estudiants que van fer els tallers aquests de català i que després ho van provar a l'aula. Per tant, ja vam intentar obrir també aquest ventall. Els docents que estan en formació també és interessant que sàpiguen que tenen propostes que poden aplicar. També els responsables de formació continuada, els coordinadors LIC, que són els encarregats també de dinamitzar aquestes propostes als centres, interessant. I el Departament d'Educació, també doncs, perquè en tingui coneixement de tot el fruit de la recerca, ells ja tenen un programa que es diu LAE, també jo estic col·laborant amb un altre que es diu Programa Tocat, i a la llarga tots estem, pensem el mateix. I creiem que és important també els responsables de política lingüística.
1: Doncs queda ben recomanat, eh? Sí. Moltes gràcies, Alba, per ser aquí a Ràdio Molins de Rei.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès en el tema. Gràcies,
2: bon estiu, que vagi bé.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: I a la Marina i a l'Àngels també, moltíssimes gràcies per la feina de tot el curs i us desitgem també que tingueu un molt bon estiu, eh?
1: Doncs moltes gràcies i també gràcies a Ràdio Molins per comptar amb nosaltres.
0: Un plaer, gràcies i bon dia.
2: Gràcies i bon estiu.
0: Recuperant aquest Parlem d'Educació, tancarem aquesta tercera hora del programa, però no marxeu, perquè després de les notícies de les 11 parlarem de les nits del Botànic, les nits musicals del Botànic que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei. No pas el Botànic aquest any, degut a les restriccions, degut a la pesta porcina africana, que ens limiten l'accés total al parc de Collserola, però sí que s'han fet el pati de Can Ametller, el parc no, el pati, i divendres és l'última sessió i tindrem el plaer d'escoltar el saxofonista Ismael Arroyo. El trucarem després de les notícies de les 11 perquè ens expliqui què és el que presenta, doncs, aquest divendres amb el títol Ressonàncies del Romanticisme. A banda de l'Ismael, també tindrem el Joan Vilaseca, com sempre, amb el seu espai Parlem de, penúltim espai del curs, on ens porta, ja ho sabeu, també, a més, llibres i música per regalar a tots els oients que vulgueu participar després de cada història. Ell formula una pregunta i a partir d'aquí, doncs, podeu trucar-nos i si l'endevineu, doncs, us endureu un d'aquests obsequis. Tot això és el que farem després de les notícies i fins a les 12 del migdia, que posarem punt i final al programa. Una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Avui l'Ajuntament convoca una nova reunió amb els veïns del Centre Vila per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. Una trobada amb responsables municipals on els participants assistents podran plantejar també dubtes i preguntes. Avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Demà torna a haver-hi una reunió de l'equip de govern en la gira que està fent pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions, en aquest cas al barri Bonavista, al Mas. Demà dijous a 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista número 6. I divendres el SEM fa l'últim dels 4 concerts de les nits musicals del Botànic, que aquest any s'han de fer al pati de Can Ametller. En aquest cas serà un concert titulat Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. El divendres, obertura de portes a les 8, el concert comença a 9:15, el preu de l'entrada és 17 euros, 12 pels socis i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Podeu dur-vos sopar de carmanyola i hi haurà també servei de beguda. Divendres, al pati de Can Ametller. I la llibreria 100 Vides, que fa avui un contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la sireneta, avui a 6:45 al carrer Bruc. I continuen les activitats per infants i joves. Hi ha la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes a 4 a 12 anys, cada tarda amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i tota la setmana 20 euros. I també, per altra banda, al Molí Jove hi ha activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas gratuïtes, a les tardes de dilluns a dijous i als matins de dimecres i divendres. Les inscripcions a molijove@molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
5: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Hola.
7: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
7: La de fora.
8: La de dins.
6: La que escriu.
9: I la que para.
8: I la que parla.
6: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
2: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.
10: Les 11 del matí i 8 minuts. Continuem el Bon Dia i Bona Hora, el magazín matinal de Ràdio Molins de Rei, que us acompanya de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia. Com sempre, el tornar de les notícies de les 11, amb la voluntat de repassar l'actualitat local i d'aprofundir en un dels temes de la setmana. Ara el que farem és parlar-vos d'aquesta última proposta del cicle de les nits musicals del Botànic del SEM. Això serà la primera part i després, amb el Joan Vilaseca, farem l'espai Parlem de, a partir de 11:45 i fins a arribar a les 12 del migdia. Vinga, ens hi posem 8 minuts i mig per sobre les 11 del matí. Efectivament, anem a parlar de música.

0: Què?
1: Diumenge fem programa.
0: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
0: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
0: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
6: Molt bé, doncs seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Ara mateix 7 minuts i seran 2:15.

0: Parlem de... amb el Joan Vilaseca i Figueres. Hola, Joan, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Molt bon dia, com anem?
1: Molta calor.
0: Molta calor tens.
1: Molta, molta, molta.
0: No és cap novetat, eh?
1: Ja ho sé que no és novetat, però ho he de dir, perquè sembla que si ho dius t'obren els pulmons.
0: Sí. Com es presenta la setmana, bé?
1: La setmana amb molta calor.
0: No fotis, ho acabes de dir.
1: Ho acabo de dir, però bé, vull dir...
0: Bé, escolta, que m'has portat, anem a encetar ja l'espai, tenim diverses qüestions. D'entrada, els regals, els obsequis que portes avui, eh?
1: Justament.
0: Molt bé.
1: Tenim un CD.
0: Sí, el CD és del grup Supergrass, un disc de l'any 95 que es diu I Shoot Coco, i tu ara vols escoltar la cançó Time to Go, que és la que tanca el disc.
1: Molt bé, perfecte.
0: Sí? L'escoltem, Eli? Doncs vinga, som-hi.

0: És una cançó força amable, no? Aviam, m'estic escoltant doble ara mateix. Eli, gràcies. Perdona, gràcies. Força amable, és un disc agradable d'escoltar, eh?
1: Sí, per mi sí.
0: Doncs aquest CD pot ser vostre, eh? Amb què més tenim de regals?
1: Tenim El Jardín Olvidado, de Cathy Morton, o Katie Morton.
0: Sí.
1: Una novel·la profundament commovedora, Espera't un moment.
0: Sí, beu aigua i si vols tornem a repetir la paraula. Ara jo crec que amb l'aigua anirà bé.
1: El Jardín Olvidado, de Kate Morton, una novel·la profundament commovedora que ens porta al plaer per la lectura. I l'altra és Sayonara Barcelona, de Joaquim Pijuan,
0: sí.
1: Premi Sant Jordi 2006. El protagonista torna a Barcelona 25 anys després. Tot ha canviat massa. Obra fresca i desacomplexada.
0: Molt bé. Aquests són els obsequis que poden ser vostres si marqueu el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Avui tenim temps. No tinc els papers, si vols. Ara els lliurem, diguem, en directe.
1: Això.
0: Que sempre està bé.
1: Sí.
0: Perquè el que... Tornem a contextualitzar perquè aquests últims dies de juliol el que estàs fent és un repàs a una poesia.
1: Una poesia d'Antoni Canal Déu.
0: Sí.
1: I la setmana passada vam començar amb el primer estrofa, el primer apartat.
0: D'acord, perquè veig que és extensa, eh?
1: És extensa, sí. Ara farem el segon i tercer apartat i la setmana que ve l'acabarem.
0: D'acord.
1: La setmana que ve.
0: Doncs, si et sembla, comencem com ja ho vam fer la setmana passada amb aquest toc sardanista.

I lluar la gran mola rogenca que retalla aquest vell horitzó, que exaltada per l'aigua blavenca ens destrena sa dolça cançó. Trobadors que estimaven la lira han rimat gaiament tots encants, i l'instint amb la seva guspira s'ha mostrat generós com abans. Ton aspecte gentil ens encisa, ta fermesa sobrint ens atrau. L'esperit de mirar-te ja es frisa i mirant-se se sent com esclau. Si s'admira amb claror vespertina, observant els darrers raigs del sol, notarem una tènua boirina que vesteix tes columnes de dol. Quin plaer és de ve cap al tard sorprenent t'esfumada silueta. El crepuscle, esborrant ton esquart, extasia els sentits del poeta. Ara el sol, ara l'aire o la pluja, tot sovint s'acarona en el front i et besa per l'onada quan puja, que no et vol mai donar cap afront. Sobre teu han passat personatges que lluaven la teva alta glòria, però també suportaven ultratges que ofenien la teva memòria. El brugit de combats t'aixordaves i el retruny dels canons ha sentit, més tu ferm, ben alçat aguantaves les maleses d'un temps que ha fugit. I davant tes arcades famoses has plorat i han rigut certs humans. Que en sabrem si un jorn parlen de coses dels pobrets miserables germans. Oh, vell pont de massisses arcades que de lluny se'ns presenta imposant, i en passar-lo infinites vegades el trobem, doncs, encara més gran. Oh, vell pont de la vila riallera, dolça imatge d'eterna presència, sigui sempre, de forma encisera, bon record per als jorns de l'absència. Qui plasmà la gran mola rogenca que retalla aquest vell horitzó que, amoixada per l'aigua blavenca, ens transporta sa dolça cançó. Encisats per la noble estructura, en a part un treball de titans, i per cert no és la seva factura la de l'abars ni tampoc de romans. És del geni potent de la terra l'obra mestra que tots admirem, l'obra mestra que res no la terra ni l'esforç d'aquest riu tan suprem. Per jungir totes dues voreres fa uns dos segles que et varen alçar. Tu ara ets ferm com llavors també eres, el corrent no et podrà ja aterrar. Ponts hem vist aixecats en temps d'ara que han caigut, tot essent molt novells, més el nostre s'aguanta bé encara malgrat ésser vestit en temps vells. Quan les aigües sovint augmentaven amb l'intent de voler-te esfondrar, tots pilars el creixent prestallaven perquè lliure marxés cap al mar. Aquells homes que han fet la passera amb molta honra el podem recordar. Ells juntaren contents la ribera i han marxat per jamai retornar.

0: Fins aquí, doncs, aquesta segona part.
1: Estem a l'any 1950, per tant, el pont encara no havia caigut, eh? I això, per tant, parla d'abans.
0: I, com sempre, recordes que és un text que et va lliurar...
1: Va lliurar?
0: La Roser Garriga,
1: la
0: oi?
1: La Roser Garriga, que ja li vaig dir moltes gràcies per passar-me tot el text.
0: Molt bé. Continuarà la setmana que ve, que serà la darrera?
1: La darrera setmana farem l'últim apartat.
0: Aquest ha sigut força, força extens, eh?
1: Sí, perquè per la setmana que ve anàvem amb altres coses. No, perquè llavors... Aquí el
0: ell ho té tot organitzat, sempre.
1: Aquí el 2 i 3 i llavors falta l'altre.
0: Molt bé. A veure...
1: Vinga, anem a una pregunta.
0: Sí, atenció.
1: A qui va dedicar l'O del pont? Perdó.
0: Sí, tranquil.
1: A qui va dedicar l'Oda Antoni Canals Déu a l'any 1950? A qui el va dedicar?
0: No, és que està tan generós, el Joan, que ja us ha dit la resposta.
1: A qui va dedicar aquesta oda? Arreglem-ho. Antoni Canals Déu, que el va fer l'any 1950, aquí, al pont o a l'església?
0: 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Vinga, va, que és molt fàcil aquesta, si voleu endur-vos aquest CD o els llibres que hem esmentat abans, o simplement voleu participar. Antoni Canals Déu, a qui va dedicar aquesta oda?
1: Si no, anem en saludant ja, perquè la cosa es va acabar.
0: Sí,
1: ja,
0: la cosa es va acabant, eh?
1: Sí, aquest any s'acaba ja.
0: La cosa es va acabant. Per tant, si voleu trucar-nos, és el moment ara, eh? 9-3-6-6-8-6-1-6-1.
1: Tenim el CD,
0: sí.
1: Llavors tenim els dos llibres, El Jardín Olvidado i Sayonara Barcelona, de Joaquim Pijuan.
0: Molt bé, efectivament. Doncs ens heu de respondre a aquesta oda que ja va començar la setmana passada i que continuarem també la setmana que ve, de l'Antoni Canals Déu de l'any 1950. A qui està dedicada aquesta oda? Tu has posat dos...
1: El pont exemples. O l'església.
0: Sí, dues opcions. El pont... o a l'església. Bé, deixem obert, no?
1: L'antic pont o l'església.
0: L'antic pont. Com has contextualitzat molt bé. Teniu oportunitat de trucar-nos més tard, eh? Si no... A veure, tanquem aquesta carpeta, menys la pregunta, però la carpeta de la poesia, i entrem en les històries d'avui.
1: Entrem en dos temes...
0: Dos temes...
1: Dos temes que formen part d'aquest memorial democràtic... per acabar, perquè cauen en aquest temps, i diu...
0: Els temes cauen en aquest temps, vols dir?
1: Sí.
0: Val.
1: Diu, entre cataclisme i postmodernitat. Generació de finals de 1930 i primers dels anys 50. S'ha escrit molt sobre la generació que va fer la Guerra Civil, amb tota la dosi de dolor cru, fratricidi, exili i epopeia que aquest tram històric va suposar per aquells que els va tocar viure l'any 36. Se li ha dedicat fins i tot una llei de memòria històrica. No obstant, amb prou feina s'ha dedicat unes línies dels nostres episodis nacionals als fills d'aquest milió de morts que va calcular Gironella. Aquesta és la generació dels meus pares, que ni tan sols té nom, el document nacional d'identitat dels quals va des de finals dels 30... els primers 50. En certa manera, una generació perduda sense cap referència a la Viquipèdia o la literatura. Un arc humà que travessa la història recent d'Espanya, del refugi antieri a la discoteca. Aquesta lleva que ha estat pont entre el cataclisme i la postmodernitat li van canviar el decorat mentre representava la funció de les seves pròpies vides. Es van criar en aquella Espanya del florido pensil, en què encara cuejava la cartilla de racionament i s'instruïa en el nacional catolicisme. És la generació que ja de mareixa escoltava els Beatles sense saber què deien perquè no sabien l'anglès i també escoltava la música d'Adamo en versió mal traduïda. Quan estaven decidint què volien ser de grans, van veure amb alegria i estupor com el món es capgirava i de la tonsura clerical es passava el serrell i el cabell llarg, de la franela de pana al de les muntanyes nevades, socorrim de la falange i de la oje a la tabarra maoista. De sobte tot estava permès i tot era una incògnita. El meu homenatge va per aquells que no van treure pit de gestes inventades, ja que ni tots van córrer davant dels grisos, ni tots estaven de copes al bocaccio, mentre Franco agonitzava. I no per això eren pitjors. Per a molts ja era tard per a les carreres que no fossin drets o camins. Casats i amb el primer nadó al coll, la seva preocupació fonamental era treure una oposició o arribar a final de mes gràcies a alguna feineta de moltes hores en una oficina amb aroma de Ducados i taquetà d'Olivetti. És l'última generació que ha cuidat els seus pares com mana la tradició de tot arreu, on la humanitat encara pinta alguna cosa, la que, amb uns ulls els nostres avis, va desfigurar les fronteres d'aquell país que és el passat, per dibuixar les del món nou que només ells imaginaven per als seus fills. Van desbrossar un manglar matxet en mà per crear un recés on dipositar-nos mentre el seu dia a dia estava dedicat a pagar un utilitari o una tele en blanc i negre a terminis, buscant una escola on educar-nos i portar les muscleres i la llibreta d'estalvis amb la màxima dignitat possible en aquells anys 80 que van ser alhora terra ignota i Arcàdia feliç. Aquesta generació de postguerra es va veure atrapada per la gràcia de Déu entre la Guerra Civil i els 25 anys de paz, la beateria i l'alliberament sexual, el referèndum del 66 i el del 2017, el record petri de l'imperi i la realitat acuosa de la globalització, i entre una infància que, malgrat les estretors i el que avui els volem fer creure, recorden feliç, i una vida oculta de referències desenfocades en la qual sempre van tenir el pas canviat al xa-xa-xa que els va tocar ballar. Són un exemple de sacrifici que mereix tot el nostre reconeixement, i si no una llei o una plaça, sí almenys dedicar-los un carreró dels oblidats que els recordi, amb una fornícula on puguem portar flors fresques i eterna gratitud quan ja no estiguin entre nosaltres, els que encara hi estiguin a temps, perquè molts ja han passat de temps oblidats.
0: Molt bé. La primera de les dues històries avui relacionades amb la memòria democràtica, eh?
1: Sí, avui acabarem.
0: Que li agrada, doncs, anar afegint, eh, en algun...
1: Recordant aquestes...
0: Recordant, efectivament, durant les temporades que fem.
1: Mira, tenim una pregunta. En aquells primers anys de l'any 50...
0: Sí.
1: Hi eres?
0: No.
1: Molt bé.
0: Tu sí, eh?
1: Sí, ja feia uns quants dies.
0: Sí, però bé, també eres petit.
1: Era petitet, sí.
0: D'acord.
1: Ho he après després, tot això.
0: Està molt bé.
1: Entrar en una casa que fumaven...
0: Sí.
1: Senties l'aroma de Ducados. O també les oficines, allà on se treballava. Mentre uns començaven a teclejar amb una màquina, d'escriure. Quina màquina d'escriure era? La Olivetti o la Singer?
0: Molt bé. Doncs vinga, va. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Tenim dues preguntes ara mateix per respondre, eh?
1: Molt bé. Tenim la primera, qui va dedicar l'Oda Antoni Canals Déu a l'any 50, al pont o a l'església? I aquest altre, què se sentia a les oficines, normalment a les oficines, a part del Ducados, se sentia teclejar amb una màquina. Què era una màquina? Olivetti o Singer?
0: Molt bé. Tu en tenies de màquina d'escriure?
1: Tinc.
0: Tens encara?
1: Sí. Estudio 44, nova completament.
0: Més enllà de l'ordinador, eh?
1: Abans.
0: Sí, home, sí, clar. Vull dir, però que encara la mantens.
1: Sí, sí,
0: la tinc. Molt bé.
1: La tinc i està molt bé.
0: D'acord. Però la pregunta fa referència a la màquina d'escriure. De quina marca era, diguem,
1: marca
0: per entendre'ns?
1: Era Olivetti o Singer?
0: Sí. I l'Oda es refereix a...
1: El pont o a l'església?
0: Aquesta poesia que, doncs, l'hem fet, la farem en tres dimecres, i que és de l'autor Antoni Canals Déu.
1: El va fer l'any 50.
0: L'any 50. És una oda al pont o a l'església?
1: Sí.
0: És que potser esteu comprant avui, o potser em parla que l'ou us heu refugiat, però fa mandra fins i tot marcar el número de telèfon, que podeu marcar tranquil·lament al 9-3-6-6-8-6-1-6-1, perquè tenim aquest CD que hem escoltat de Supergrass,
1: sí,
0: que després escoltarem una altra cançó, no?
1: Sí, sí, al final en farem una altra molt bonica, també.
0: Molt bé. Pot ser vostre, és un disc de l'any 95, i si no, d'aquests dos llibres que avui ha portat el Joan, que ja m'ha esmentat abans. Avui els has portat, és a dir, la gent que es pugui endur un llibre avui, o que l'encerti la resposta...
1: Si encerta la resposta, estarà tot aquí.
0: Ja estarà tot aquí.
1: Sí, sí, tot aquí. Aquesta setmana ja estarà
0: aquesta setmana
1: tot
0: ja ho fem així, eh?
1: Fem així, sí.
0: Molt bé. Doncs bé, veig que la gent no s'anima avui.
1: Bé, doncs continuarem.
0: Continuarem, nota, insistim.
1: Se'm nota amb la veu, eh? Per l'aire o per l'ocasió.
0: Vols que tanquem l'aire?
1: No ho sé, perquè...
0: Veus una mica d'aigua?
1: Sí.
0: Bé, em tanco l'aire.
1: Em noto...
0: Sí, sí, tranquil. Estava ben aigua en aquests moments. Joan Vilassar, que tanquem l'aire i anem a reforçar, doncs, aquesta veu avui.
1: Aquesta veu que em queda...
0: Oh.
1: Sí, ja passa això, aquestes coses. Però bé...
0: A veure, anem... Seguim parlant de memòria democràtica?
1: Mira, parlem d'Depuració Catedràtics Refugiats. 17 de juliol del 36... 17 de juliol 2026. Divendres vinent farà 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, que va acabar l'1 d'abril del 39. En guanyar la Guerra Civil, el dictador Franco es va començar a perseguir de manera sistemàtica el professorat universitari. Depuració, n'hi van dir. El nacionalcatolicisme volia eliminar tot allò que considerava anti-Espanya, i que bàsicament estava vinculat a ideologies polítiques com el republicanisme, el comunisme, el socialisme i l'anarquisme, a col·lectius com la maçoneria i identitats nacionals com la catalana i la basca, que titllaven simplement de separatistes els seus defensors feixistes. Que ara continua això. Cal tenir en compte que quan el franquisme es va imposar, el nazisme i el feixisme enlluernaven mitja Europa, i el que es pretenia a Espanya, per més que després s'hagi intentat edulcorar, era instaurar un règim similar en el qual s'havia d'esborrar qualsevol element d'oposició. Per això molts dels professors que es van quedar van ser sotmesos a consells de guerra i se'ls va prohibir tornar a les aules. Alguns fins i tot se'ls va fusellar, malgrat no haver participat en accions militars. Van ser assassinats per raons ideològiques. Els processos judicials als quals eren sotmesos els professors eren una farsa. Posarem el cas del metge i rector de la Universitat de València, Juan Peset, que va ser sotmès a dos consells de guerra. Com que en el primer, només, entre cometes, l'havien condemnat a cadena perpètua, el falangisme local va pressionar per reobrir la causa. Llavors sí, va ser condemnat a mort i afusellat. Això va fer que, conscients del perill que corrien, una gran part marxés a l'exili. Algunes recerques afirmen que el 42% del cos docent universitari espanyol va fugir, i això sense comptar amb els mestres d'escola, que també van ser depurats o van fugir. Inicialment es van instal·lar a França, en part per l'esperança que Franco durés poc al poder, i també per una qüestió de proximitat, però la il·lusió va ser efímera. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'ocupació nazi de París, es va veure que les terres franceses no eren segures. A partir d'aleshores, tot i que alguns van buscar refugi a Londres, la majoria van marxar a Amèrica. Sobretot es van concentrar a Mèxic, on també s'havia instil·lat el govern de la República a l'exili, i allà el president mexicà, Lázaro Cárdenas, els va posar totes les facilitats. Era conscient que aquell talent nouvingut podia ser de molta ajuda per al desenvolupament del país. I així va ser. Molts es van establir allà, com ara el fisiòleg Agustí Pi Sunyer, el filòsof Joaquim Xirau i l'arqueòleg i rector de la Universitat de Barcelona, Pere Bosch Gimpera. Un altre dels països receptors va ser l'Argentina, on es va crear una comunitat d'historiadors molt potent, encapçalades per Claudio Sánchez Albornoz. També es podria citar el que va passar a Xile, Venezuela o Colòmbia. En aquests darrers països hi va treballar el geògraf Pau Vila, que hi va introduir els corrents més moderns de la seva disciplina sobre geografia. Als Estats Units també hi va haver casos remarcables, com el de l'arquitecte Josep Lluís Ser, un dels referents del moviment racionalistes, que entre 1953 i 69 va ser el director de l'Escola de Disseny de Howard. En aquella mateixa època, el lingüista Joan Coromines era professor a la Universitat de Chicago i donava un impuls enorme a l'estudi de les llengües castellanes, occitana i catalana a terres nord-americanes. El mateix van fer Pedro Salinas a la Johns Hopkins i Jorge Guillén al Wesley College.
0: Molt bé, doncs fins aquí aquesta depuració Catedràtics Refugiats, eh? La tercera història del dia d'avui. Bé, la segona més la poesia que hem fet. I suposo que tindràs una altra pregunta també.
1: Sí, sí. Diu, quants anys farà el proper divendres, que serà el 18 de julio, de l'inici de la Guerra Civil?
0: Dissabte és 18.
1: Dissabte.
0: Sí. Quants anys farà...
1: Dissabte 18, és que això dels dies... De l'inici de la Guerra Civil.
0: Quants anys farà? És una xifra rodona.
1: 90 o 103.
0: Si va començar el 1936, 90 o 103.
1: Tinc una...
0: Què tens?
1: No. Ah. Volia dir, perquè aquesta setmana doncs, hi haurà un homenatge d'unes persones allà a Bonastre. Sí, i resulta que jo tenia aquell moment 17 anys i ja treballava al Col·legi Sant Miquel i a l'estiu va venir a buscar l'alcalde perquè havien tingut al col·legi un mestre que va haver de marxar a l'exili i llavors quan va tornar i estava molt malalt i va fer un any de col·legi només. I llavors em va dir, Joan, pots fer aquestes persones, que eren 25 nens, llavors que ara no hi són, 25 nens, els hi vols fer classe per preparar-los pel nou mestre que després vaig conèixer i així d'aquesta manera va continuar. Però va venir pobre després d'estar un munt d'anys exiliat a França. I va venir aquí i es va morir al cap de poc temps.
0: A veure, que tens una trucada.
1: Bon dia, Benona, aquí parlo.
2: Teresa Blaia.
0: Teresa Blaia, bon dia.
1: Bon dia, Teresa.
2: Són 90 anys.
1: Doncs mira, exactes, eh? Perfecte.
2: Jo més que és el 18 de juliol, eh?
0: Ah.
1: Bueno, però...
0: Però no del 36, eh?
1: Però...
2: No, del 81. Ah.
0: Del 81.
1: Ah. Ui, que m'has casat tard, trobo, eh?
2: Sí.
1: Molt bé. Escolta.
2: Sí.
1: Què és el que vols?
2: El CD.
1: Ah, molt bé, doncs aquí el CD per tu, eh?
2: Sí. Va, d'acord.
0: Bueno, molt bé.
1: Si no es veiem, bones vacances, eh?
2: Igualment.
1: Molt bé.
2: Adéu.
0: Gràcies. Adéu, Teresa Blaia. Que vagi bé. El CD per ella. Repetim la resta de preguntes.
1: Vinga, anem per la primera. A què va dedicar l'Oda? A qui va dedicar l'Oda Antoni Canals Déu a l'any 1950? Al pont o a l'església? I l'altre, en aquells anys 50, que estem parlant avui, també, entrar en una casa o en un lloc on es treballava, sobretot oficines, es fumaven ducados, que eren un tabac bastant dolent, mentre que començaven a teclejar amb una màquina. Ja no s'escrivia a mà, sinó que es feia a través d'una màquina d'escriure. Com es deia? Olivetti o Singer?
0: Molt bé. Doncs com ha fet la Teresa, ens podeu trucar, com dèiem, al telèfon de l'emissora, el 936686161. Ens queden 10 minuts per arribar a les 12 del migdia.
1: Tenim els dos llibres, El jardín olvidado, una novel·la profundament conmovedora que ens porta al plaer de la lectura. I l'altra, Sayonara Barcelona, de Joaquim Pijoan, que és Premi Sant Jordi 2006, i que el protagonista torna a Barcelona 25 anys després. Tot ha canviat massa, però és una obra fresca i desacomplexada.
0: Molt bé, beu una mica d'aigua, l'aire ja el tenim parat, no pateixis, per tant, doncs, això sí que ja ho tenim garantit. I encara, ja estem a la recta final, ens queda el relat curt, eh?
1: Avui parlem d'un relat curt, que era el que fèiem servir nosaltres a l'escola, amb un plomier que posàvem... Sí, sí, posàvem un pinyol de cirera dintre del plomier, que és que es tapaven pel damunt amb una de fusta, i llavors agafàvem les mosques. Si ens equivocàvem, patava el plomier. Clac! I llavors ja saps el que ens passava. Passar per allà a veure com teníem les mans.
0: Bé, Déu-n'hi-do-ret. Bé, doncs en aquest context...
1: Diu, i va capturar una mosca. Està estirat a l'estiu somiant la immobilitat. Per suportar la calor interioritza l'actitud de l'estàtua. El cos enganxós li degota. Aquesta és la realitat per més que es vulgui confondre amb el marbre o amb l'acer, que és més fred. A casa, en la penombra que serveix de taló i crisàlida, volen les mosques, com elefants, i els mosquits, com tigres. Sent el brunzit com si un helicòpter s'acostés a les orelles. És molest, però, de moment, només li envaeixen l'espai auditiu. Un dels diptes plana sobre la seva pell. Té els ulls tancats, encara que nota el seu contacte. Les potetes són una carícia no desitjada. N'arriben d'altres. Els insectes s'alternen en els seus enlairaments i aterratges. L'activitat acompanyada de so és contínua. Descansar és impossible durant aquestes operacions de portaavions. Al final s'aixeca i comença la cacera. Quiet, amb la respiració assossegada, espera que una mosca se li posi a la cuixa. Mou la mà amb rapidesa i es pensa que l'ha atrapat en el moment del salvol. No ha estat així. No és mai així. Ho intentarà moltes vegades. S'anticiparà el moviment. I alguna vegada passa. La mà ha estat veloç i la mosca ha quedat tancada en el puny. Després decidirà si l'esclafa o l'allibera. Però en aquell instant se sent orgullós de l'habilitat i la precisió, de la seva superioritat. Que poc costa sentir-se orgullós d'alguna gesta, encara que sigui insignificant, però per ell ha estat un triomf.

0: Bé, doncs, déu-n'hi-do, com hi anaven al supergras.
1: A mi m'agrada aquesta música sí? amb el cotxe, si vaig sol.
0: Si vas sol, eh? T'hem d'imaginar tu sol amb el cotxe.
1: Sí, m'agrada per la
0: cintura. I et poses el supergras.
1: Jo com feia, com tenia els alumnes de 8è,
0: sí.
1: I llavors aquest temps hi havia aquesta música, doncs me la gravaven, aquesta és original, però me la gravaven i jo em posava el cotxe per anar d'aquí cap a Tarragona, si anava sol, i és, em dona ànim. Ara poder dir-vos ja no et donaria tant d'ànim perquè ja m'has acompanyat i llavors ja molesta més la música.
0: I t'agrada més compartir conversa, diguem.
1: Compartir conversa. Però bé, a mi m'agrada aquesta música.
0: Vols que fem un últim intent, doncs, de les preguntes?
1: Sí, vinga, va. Vinga, que aquests llibres han de quedar aquí avui. Sí, home, per què no? Bé, hem anomenat l'última, per tant, diu, a què va dedicar l'Oda Antoni Canals Déu, l'any 1950. A què va dedicar? El pont o l'església?
0: Molt fàcil. Molt fàcil.
1: Molt bé. I l'altre? En els primers anys de l'any 50, que estem parlant de l'any 50 aquesta vegada, entrant en una casa o en una oficina on fumaven, se sentia aquell aroma, que ara a mi em fa pudor, d'educados, i això que vaig fumar molt, mentre es començava a teclejar amb una màquina d'escriure. Quina marca era la més normal que hi havia aquell moment, l'Olivetti o la Singer?
0: 9-3-6-6-8-6-1-6-1, eh? Últim intent, sisplau, perquè ja ens queden menys de 2 minuts i mig per arribar a les 12
1: migdia. Tenim dos llibres, El Jardín Olvidado,
0: sí?
1: I Sayonara Barcelona, de Joaquim Pijoan, Premi Sant Jordi 2006, que si els dieu els trobareu aquí ja a partir d'aquesta tarda.
0: Molt bé. Perquè normalment ara aquesta temporada hem fet de
1: a una setmana vista. Una setmana vista, però aquestes últimes setmanes doncs ja llavors els donem ara directament.
0: Exacte. Doncs, com que no truca ningú i ho anirem deixant aquí, Joan Vilaseca, moltes gràcies.
1: Que vagi bé el sopar.
0: Gràcies. Avui no ens podrà acompanyar el Joan per incompatibilitat.
1: Sí, amb altres coses que no les puc deixar.
0: D'altres coses, com acostuma a passar, però la teva voluntat sempre...
1: Sí, no he fallat mai.
0: Era venir...
1: Sí, era... És el primer any que no vinc.
0: És el primer any, eh?
1: Primer any.
0: Doncs,
1: no m'agrada això, eh, però...
0: Doncs ho comentarem.
1: Sí, comento allà, digues, aquell se'ns ha escapat.
0: Molt bé. Joan Vilaseca, moltes gràcies.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I sobretot que tinguis una bona setmana. Eh?
1: Esperem-ho, sí, sí. Sí. Sí, sí.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé. Un minut i les 12 del migdia. Tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dimecres 15 de juliol. Gràcies a tots els oients també per fer-nos confiança. Us deixem ara amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Després tenim el programa Ona Rainbow a 12:15 i a 13:00 la remitja del món interior. Notícies en xarxa, la migdiada i aquesta tarda tota la programació pròpia, com sempre, fins a 13:00 de la matinada. Us desitgem que gaudiu d'aquest dimecres. Compte amb la calor, que avui doncs, és el pic de la tercera onada. I nosaltres tornem demà a les 8:00 del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. L'Aire valora la campanya de terrasses a bars i restaurants que està fent el govern municipal per evitar les molèsties als veïns de l'entorn. També destaquem que la Vila Cull és subseu del 7è Congrés de Dones al Baix Llobregat. Es durà a terme a l'octubre i demà hi ha una jornada prèvia, una taula rodona per començar a confeccionar continguts i obtenir conclusions del tema que es tractarà demà en aquesta taula rodona. Us expliquem. També destaquem l'últim dels concerts que organitza el SEM des de fa ja 4 anys, les Nits Musicals del Botànic. Aquest any, Nit Musical al Pati de Can Amatlla. Parlem amb el protagonista del concert, repassem altres temes en format breu. I en esports, el Club de Judo està dedicant aquest estiu, aquest juliol, als casals i també a la tecnificació. Només descansen 3 setmanes perquè abans de setembre ja tenen la pretemporada. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 15 de juliol. Comencem.

0: Comencem amb el temps. La calor, les altes temperatures són notícia aquests dies i avui especialment pic de calor, de, com dèiem, d'aquesta onada de calor. Ara mateix 33 graus ja a l'exterior de la ràdio. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, com cada dia ens explica doncs, com ha de ser tot plegat i quan començarem a veure que baixen les temperatures. Jordi, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Avui es disparen les temperatures. Les màximes poden arribar fàcilment a sobrepassar els 35 graus aquí a Molins de Rei i a punts de la comarca, més cap al nord, cap a la zona de Montserrat, podrien arribar fins als 40 graus de màxima. I és que avui bufaran vents de ponent, vents del sud-oest, que arriben molt rescalfats a la nostra comarca. I el Servei Meteorològic de Catalunya indica que en aquesta comarca, la del Baix Llobregat, juntament amb el Vallès Oriental i l'Occidental, són les tres comarques catalanes on avui es dispararan més les temperatures. Podrem arribar, no aquí a Molins, però a d'altres punts de la comarca, com dèiem, als 40 graus. A d'altres punts del país també tindran temperatures de fins a 40 graus, especialment a l'interior, comarques de Lleida i també comarques de l'interior de Tarragona. Però la novetat és que avui podrem arribar a 40 graus a la nostra comarca. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem bàsicament de sol, d'algun núvol merament decoratiu i també de polsim en suspensió que es manté a causa d'aquests vents del sud que arrosseguen aquest polsim que prové del nord d'Àfrica. De cara demà afluixa una mica la calor, però si avui tenim 35-36 de màxima, demà baixem un parell de graus, aquest descens pràcticament ni el notarem. Temperatures que baixarien també una mica de cara a divendres i el cap de setmana, però cada moment no es normalitzen. I la setmana que ve, tot i baixar una mica les temperatures, també continuaran sent superiors a les normals per l'època de l'any. I també a un període de 5-6 dies vista, de moment no preveiem cap mena de precipitació a la nostra comarca.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, incidències a la R1 de Rodalies. Circulació interrompuda entre Arenys de Mar i Canet de Mar per una petició dels bombers per una incidència aliena a Renfe en aquest tram. A més, avui hi ha vaga convocada pel sindicat ferroviari. Per això Rodalies Catalunya presta el seu servei segons els serveis mínims que ha marcat el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Els serveis mínims són del 66% dels trens en hores punta, primera hora del matí, i després d'aquesta tarda, de 5 a 2 quarts de 9, hi ha el 66% dels trens. I la resta de la jornada, per tant ara, per exemple, hi ha el 33% només de trens circulant a Rodalies. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui, dimecres, és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18. Ja s'ha reparat el transformador que es va incendiar ahir al soterrani del mercat. Actualitzem aquesta informació. Avui normalitat, hi ha venda habitual a les parades del mercat, el pàrquing també està obert, tant a la clientela com a l'espai que tenen reservat per venedors i proveïdors, i com dèiem, el transformador ja s'ha reparat. Ahir, cap a 9:15 del matí, es va incendiar, us ho vam explicar en directe, un transformador de la planta subterrània del mercat, per això es van haver de tallar els carrers Rafael Casanova i Doctor Barraquer, i el foc va generar una gran quantitat de fum, pensem que perquè es van cremar cables d'alta tensió. Afortunadament, no hi va haver cap persona ferida. Hi van intervenir 4 dotacions dels bombers i també efectius de la Guàrdia Urbana, i com a conseqüència de tot plegat, el mercat i 70 abonats de la zona es van quedar sense llum, que van recuperar cap a 2:15 del migdia. El pàrquing també va haver d'estar tancat, però tot i la situació, durant tot el matí, els paradistes van continuar amb la seva activitat i el mercat va continuar estant obert, tot i que s'havia d'entrar pel carrer Mercat i no per l'entrada que hi ha a la part de dalt, al carrer Mercat, i no pel carrer de baix. També es va haver d'instal·lar un generador de corrent a la plaça del Mercat per ajudar amb el subministrament mentre durava la situació, però ja s'ha tret aquest matí aquest aparell gran que hi havia a la plaça. Avui, per tant, normalitat, parades del mercat funcionant, pàrquing obert, subministraments restablerts i el transformador s'ha pogut reparar. L'Aire Molins ha valorat la campanya que el govern està fent a les terrasses de bars i restaurants per evitar les molèsties per soroll al veïnat. La iniciativa convida els establiments d'hostaleria a sensibilitzar la clientela sobre la importància de mantenir un to de veu adequat amb la intenció d'evitar molèsties del veïnatge de la zona. Coincidint, a més, ara amb els mesos d'estiu, que és quan més es fan servir les terrasses i, a més, la gent acostuma a tenir les finestres obertes, la iniciativa vol recordar la importància de fer compatible aquest ús amb el respecte al descans veïnal. En aquest sentit, l'Ajuntament ha fet arribar als establiments amb Terrassa uns adhesius amb el missatge "abaixa el volum". Terrassa compromesa amb el descans veïnal. Aquests adhesius es poden col·locar de forma voluntària a les taules per intentar, doncs, que la gent doni un toc a la clientela sobre la necessitat de mantenir un volum de conversa adequat per no molestar els veïns. La setmana passada aquí a la ràdio va explicar el regidor. També vam parlar amb Ramon Sánchez, portaveu d'Aremolins, grup a l'oposició. Ell valorava la campanya i posava en dubte la seva efectivitat i ell creia que s'hauria de reforçar amb agents cívics que fessin pedagogia més enllà d'una enganxina a les taules. Avui també ho han valorat amb un altre grup de l'oposició, l'Aire Molins, que ha dit que li sembla bé la campanya, és una bona iniciativa, però es pregunta si després s'avaluarà si ha funcionat bé. Marc López és el portaveu de l'Aire.
2: Jo crec que em sembla una campanya en aquest sentit. Bé, de civisme, de recordar, ja ho veurem, no, després. Bueno, m'agradaria saber, doncs igual hem imprès aquestes enganxines, quantes d'elles igual després realment, perquè no sé si això l'Ajuntament fa una repartició a la restauració, si això ha de ser el propi comerciant el que ha de ser de forma voluntària el que les ha d'anar a buscar i les ha d'anar a enganxar. Bueno, no sé si d'alguna manera després d'això es podrà fer un seguiment per poder valorar quin és el grau de satisfacció d'haver portat a terme aquesta acció. Més que res per saber si realment ha sigut efectiva o no, o quin és el resultat d'això.
0: La vila és subseu del 7è Congrés de Dones al Baix Llobregat, amb una trobada, una jornada que es farà demà i que du el títol "Dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat". Reunirà testimonis de diferents generacions de dones per reflexionar sobre l'evolució del treball femení i els reptes que encara cal afrontar. La jornada, organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, es farà demà, com dèiem, de 6 a 8 a la biblioteca i forma part de les activitats prèvies del Congrés de Dones, 7è Congrés de Dones, que es farà els dies 23 i 24 d'octubre a Sant Joan d'Espí. És la segona sessió, la primera es va fer ja fa uns mesos sobre el món laboral i ara se li posa un nou enfocament. Jessica Revestido és la regidora de Feminismes.
3: És la continuïtat. Si recordeu, l'any passat vam fer una jornada relacionada amb el món laboral, no? El que vam fer és tractar una mica pinzellades també estadístiques i diferents situacions laborals de la dona. Vam tractar una mica en global la situació laboral de les dones i en aquest cas que volíem tractar l'aspecte de les capacitats, no? El que es demana a les dones fer o per entrar en el món laboral o en el mateix món laboral. Vam voler treballar aquesta perspectiva històrica i portem diferents ponents, diferents dones referents, no?
0: La sessió proposa un diàleg entre passat i present per analitzar com han evolucionat les condicions laborals de les dones i quins reptes continuen tenint d'accés, permanència i projecció dins del mercat laboral. A la taula hi haurà Adelina Cobos, exsindicalista de Comissions Obreres, Elvira Bolos, que és extreballadora de la fàbrica, i Vanessa Camacho, docent i coach de lideratge i gestió empresarial. Al final també hi haurà una participació del públic, un espai perquè la gent assistent pugui dir la seva, i es recolliran reflexions i propostes que després s'incorporaran al procés participatiu que es farà en el 7è Congrés de Dones del Baix Llobregat.

0: Divendres és l'última de les quatre sessions, dels quatre concerts, de les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller, que organitza el SEM enguany. En aquest espai, per les restriccions de la pesta porcina, que doncs, han limitat, de fet, prohibeixen anar al medi natural i, per tant, no s'ha pogut anar al Jardí Botànic del SEM. En tot cas, quatre concerts que s'han fet en aquest espai de Can Ametller. És la quarta edició d'aquestes vetllades de música i aquest dijous el protagonista serà el saxofonista extremeny Ismael Arroyo. Ell mateix ens ha explicat com serà el concert, que du per títol Ressonàncies del Romanticisme.
1: Convida a recórrer aquest esperit a través d'un diàleg entre passat i present amb compositors com el català Albert Guinovart, amb la seva nova obra per saxofó, soprano i piano, Jorge Grutman, Corentin Boissier y Bizet. Voy acompañado con el pianista Eduardo Moreno, que es mi compañero desde hace ya más de 6 años, con el que he cosechado muchos logros y, por supuesto, siempre es un placer. Y también es extremeño, como yo, y hemos dado varios conciertos ya gracias a la SINC en Cataluña.
0: Doncs el concert és el divendres. Obren portes, com sempre, a les 8. Hi haurà taules i cadires, podeu dur-vos sopar de carmanyola, hi haurà servei de beguda també. I després, a un quart de 10, és quan comença el concert, que dura una hora aproximadament. El preu de l'entrada general és de 17 euros, 12 euros pels socis, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest proper divendres, al pati de Can Ametller. I abans de passar als esports, dues informacions breus relatives a premis. De fet, s'ha obert ja el termini per participar a la 28a edició dels Clic de Fotografia, que organitza l'Ajuntament i el SEM, el Centre Excursionista, i que compta amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i puntua per l'obtenció de les seves distincions oficials. Hi ha marge encara per entregar les fotos fins al desembre. Hi ha quatre modalitats, les habituals: lliure, Molins de Rei i esports de muntanya d'aventura, i cada any amb un tema extraordinari. Aquest any, esports de competició a Molins de Rei. Quatre fotos com a màxim per cada una de les modalitats. Els premis estan dotats amb 500 euros per les obres guanyadores i un accèssit de 230, menys la categoria extraordinària d'esports de competició, que té un únic premi de 500 euros. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a principis de gener i l'exposició i els premis es donen, com és habitual, en el marc de la fira. I també s'ha convocat ja, es poden presentar les candidatures a l'11è Memorial Josep Maria Sales i Peiró, que vol reconèixer iniciatives i projectes socials i humanitaris que treballen en defensa dels drets socials i la dignitat de les persones, projectes que poden ser de Molins de Rei o de qualsevol altre municipi del Baix Llobregat. És un certamen que convoca novament l'Ajuntament de Molins de Rei, la Creu Roja i la família de Josep Maria Sales. El jurat valora especialment projectes que facin accions de caràcter social i humanitaris vinculats a la defensa dels drets humans i que tinguin incidència, com dèiem, especialment a Molins de Rei o al conjunt del Baix Llobregat. I el projecte guanyador rep un premi econòmic de 2.000 euros i una peça única de ceràmica.

0: El club de judo dedica l'estiu als casals i a la tecnificació. A finals de juny van acabar la temporada amb bons resultats. Al campionat cadet van fer un tercer lloc i a infantil van assolir 2 medalles d'or, 1 de plata i 2 bronzes. També han participat al campionat benjamí i 2 judokes han fet un tercer lloc. I a finals de maig també van portar un equip a la vi a la Copa Catalunya per equips i van quedar primers. Tota una fita pel club. Doncs aquest és el balanç principal de la temporada competitiva, perquè ja sabeu que fan classes també de judo, més enllà dels joves que competeixen, i també de tecnificació i de defensa personal. Tot això ja s'ha acabat i ara el Daniel Pavona, el responsable del club, ens ha explicat en què centren l'activitat.
1: Durant tot el mes de juliol estarem fent el nostre casal de judo als alumnes que són més petits, fins a la categoria de 20, i després per la tarda estem fent també la tecnificació per als alumnes que compleixen aquesta temporada a l'inici de la seva categoria infantil fins al grat. Defensa personal hem parat i al setembre tornarem a retornar.
0: Doncs ara casals i després al setembre i tornen a l'agost. Descansen i tornen a pretemporada el 24 d'agost. Res més, aquí acabem. Bon dia i fins demà.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança, per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres faves tendres
1: te la busca, te la troba,
2: eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres faves tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una edició especial d'Ona Rainbow aquí al 91.2 FM, la ràdio nostra. Déu-n'hi-do com passa el temps. Sembla que va ser ahir quan començàvem la temporada i ja som aquí al bell mig del juliol. Ja tenim aquí les onades de calor, l'olor del mar, les revetlles de l'estiu i, evidentment, la temporada de Pride i d'orgull arreu el món. També donem la benvinguda a l'Helena, que, com sempre, ens acompanya un dia més.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia a tota la gent que ens escolta. Doncs sí, avui toquem el cel de l'estiu perquè aquest és l'últim programa de la temporada d'Ona Rainbow d'aquest any. Hem volgut fer un tancament d'aquells que deixen un bon gust de boca i una autèntica festa per a les oïdes. Avui ens llancem de cap a la música a través d'una playlist amb els grans èxits LGBTQ+, que sonaran a qualsevol Pride o revetlla.
0: Estupendo. Bé, perquè si una cosa sap fer bé el nostre col·lectiu és canalitzar la lluita, la resistència i l'alegria a través de la música i les festes. Però avui no només punxarem música, us explicarem la petita història que hi ha darrere de cada cançó, com van arribar a convertir-se en autèntics himnes LGTBQ+, imprescindibles.
1: Tenim un llistat espectacular amb propostes internacionals clàssiques i també talent de quilòmetre zero. Prepareu el calçat còmode, apugeu el volum i compartiu amb nosaltres aquesta mitja hora de bona música amb Gloria Gaynor, Lady Gaga, Queen, Alaska i Dinarama i Fades. Eli, molt bon dia i quan ens donis l'entrada, iniciem programa.
0: Doncs comencem amb la mare de tots els himnes de superació. Ens anem a l'any 1978 amb la inigualable Gloria Gaynor i el seu I Will Survive. Aquesta cançó no va ser escrita originalment per al col·lectiu LGTBQ+. De fet, era una lletra sobre una ruptura amorosa i l'empoderament d'una dona que tirava endavant sola.
1: Però la comunitat gay de l'època, que patia una forta discriminació i una violència sistemàtica als carrers de Nova York, la va adoptar ràpidament. I és que aquella frase de «sobreviuré, sé com estimar i sé que seguiré viva» va agafar una dimensió política brutal, especialment pocs anys després, durant els 80, amb l'esclat de la dolorosa crisi de l'UVH.
0: Cantar «I Will Survive» a les pistes de ball es va convertir en un acte de resistència col·lectiva, en un crit de guerra contra l'estigma i l'oblit. Avui dia, gairebé 50 anys després, no hi ha cap Pride ni cap festa major on la gent no es deixi una gola cantant. Una peça magistral que cura l'ànima i ens recorda que, passi el que passi, la comunitat sempre sobreviu. Escoltem a Gloria Gaynor.

0: Continuem amb el nostre viatge internacional i ara fem un salt endavant en el temps fins l'any 2011 per rebre una de les protectores més grans de la nostra generació, la mare monstra Lady Gaga i el seu aclaparador Born This Way.
1: Al contrari que el tema de la Gloria Gaynor, que es va convertir en himne amb el temps, Lady Gaga va escriure aquesta cançó amb un objectiu molt clar, directe i transparent: crear un manifest definitiu d'amor propi i acceptació per a tota la comunitat LGTBIQ+.
0: I tant que sí, Mari. Recordo perfectament l'impacte quan va sortir. La lletra ho diu de manera explícita, sense amagar-se darrere de metàfores. Menciona literalment a les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. Diu allò de: no importa si estimes a ell o a ella, aixeca el cap perquè vas néixer d'aquesta manera i Déu no comet errors.
1: Va ser tot un bàlsam de llibertat per a milers de joves adolescents d'arreu el món que tenien por de sortir de l'armari. Va normalitzar la diversitat des del cim del pop comercial de masses, una injecció d'optimisme brutal que a sobre té un ritme ideal per obrir qualsevol desfilada de l'orgull. Amb tots vosaltres, Born This Way. It doesn't matter if you love him or

0: I per tancar temporalment aquestes pinzellades internacionals, abans de mirar cap a casa, no podíem oblidar un dels homes més lliures, carismàtics i estimats de la història del rock. Parlem del gran Freddie Mercury, el capdavant de Queen i el seu clàssic de 1984, I Want to Be Free.
1: Voldria alliberar-me, vull trencar les cadenes. Una lletra que va connectar de manera universal amb qualsevol persona que s'hagués sentit reprimida o tancada per les expectatives de la societat. Tot un clàssic absolut.
0: I més enllà de la meravellosa lletra, escrita pel baixista John Deacon, el que va fer història i es va convertir en tot un símbol visual queer, va ser el seu famós videoclip. Veure tots els membres de la banda, vestits de dona, imitant les mestresses de casa d'una telenovela britànica amb en Freddie i el seu cèlebre bigoti, minifaldilla de cuir i passant l'aspirador, va ser tot un exemple magistral d'ironia, de deconstrucció de rols de gènere i de transformisme, a més, a les pantalles de televisió de tot el planeta.
1: Tot i que a l'Amèrica de l'època el van censurar a la MTV, a Europa i a la nostra terra es va convertir en l'himne de les rebelles per excel·lència. Els contem l'himne de l'alliberament. Això és Queen en estat puro.

0: I ara sí, fem una transició cap al producte interior brut, però ho fem des d'una mirada crítica, de memòria i sobretot d'honestedat amb nosaltres mateixes, ja que aquesta cançó que ens toca de ben a prop, ja que és la nostra sintonia amb què comencem cada programa.
1: Hem de parlar de l'any 1986 i d'un tema que tothom té al cap, quan pensen en el Rainbow, oi que sí, però també en qualsevol orgull, i és la cançó de A qui li importa de Alaska Dinarama, una cançó que es va convertir en el refugi de milers de persones. Però s'ha de dir ben clar que les coses han canviat molt pel que fa als seus creadors.

0: Sí, Elena, perquè les últimes declaracions públiques i posicionaments del duo han deixat una forta polèmica feroge i dolorosa dins del col·lectiu LGTBIQ+. Molts de nosaltres no estem en absolut d'acord amb com han defugit dels seus propis inicis.
1: I és que Mari, des de la seva comoditat a classe, semblen haver oblidat que mai van haver de patir a la seva pròpia pell les discriminacions, les agressions i la violència estructural més clàssica que sí que patien els nois i noies del carrer en aquella època i que, malauradament, es continuen patint avui dia.
0: És molt fàcil mirar cap a una altra banda quan els teus estatus econòmic i social et protegeix de la realitat que viu la base del col·lectiu. No ens oblidem que si ens fixem en els orígens de cadascun dels tres pilars del grup, la realitat és que venien de famílies més que riques, famílies intel·lectuals a més i influents al país. Començant pel mateix compositor de la cançó, en Carlos Berlanga.
1: Exacte, Mari. En Carlos Berlanga no va haver de picar pedra en un barri obrer. Ell va néixer directament a l'aristocràcia del cinema espanyol. Era fill del famós, ni menys ni menys, director de cinema Lluís García Berlanga i es va criar rodejat d'intel·lectuals, amb un coixí econòmic brutal i amb totes les portes de la indústria obertes des del bressol, gràcies al cognom del seu pare.
0: L'altre gran compositor, en Nacho Canut, tres quarts del mateix. La seva família formava part de les estructures del poder de l'Estat. El seu pare era un prestigiós advocat i censor de comptes, i la seva família directa hi havia alts càrrecs de la diplomàcia i la judicatura. En Nacho es va criar al barri de Salamanca de Madrid, una de les zones més cares i exclusives de tot l'Estat, estudiant a col·legis privats d'elit, per suposat.
1: De fet, quan va començar a fer música punk, la seva família viatjava a Londres i li comprava instruments i discos d'importació, que per a un jove de classe treballadora de l'època era, senzillament, un somni de ciència-ficció.
0: I si parlem de la mateixa Olvido Gara, és a dir, d'Alaska, la història no és gaire diferent. Ella neix a la Ciutat de Mèxic, però prové d'una família cubana exiliada molt rica i de l'alta diplomàcia. El seu avi matern, de fet, havia estat un destacat diplomàtic.
1: Llavors, quan ella i la seva mare, Amèrica, van arribar a Madrid, es van instal·lar a les zones més cotitzades de la capital. L'Olvido va créixer en un entorn d'una obertura mental i internacional immensa, gràcies a l'alt poder adquisitiu de casa seva, però de ser rerefons conservador.
0: Per a aquests tres personatges, l'androgini, el transformisme, el maquillar-se o l'ambigüitat sexual dels anys 80 eren una opció estètica, un divertiment d'avantguarda dins dels seus salons elegants. Si la policia els deia alguna cosa, els seus cognoms o els seus advocats els protegien. Mentrestant, les persones trans, les lesbianes i els gais de les classes populars de l'època patien pallisses, detencions o acabaven abocats a la marginalitat del carrer.
1: És trist veure aquesta deriva, però des d'Ona Rainbow volem fer una reflexió. Malgrat la decepció amb les ideologies actuals dels seus intèrprets i creadors, va molt la pena mantenir aquests himnes. Però per què? Perquè aquesta cançó, fa molts anys, va deixar de ser seva.
0: Aquest tema s'ha consolidat com un record d'una època de lluita, d'alliberament i de transformació social brutal a casa nostra. Pertany a la memòria col·lectiva de les trinxeres de l'orgull. I és que la música va molt més enllà de qui la signa.
1: La lletra de "El meu destí és el que jo trio" ja no és d'ells. És de la trans que es revela. És del noi gay que surt al carrer sense por i de la lesbiana que planta cara a la discriminació. L'himne és del poble que ha lluitat. Per això, avui l'hem escollit no pas per aplaudir-los a ells, sinó per honrar la nostra pròpia història de resistència, amb la ment ben clara i l'orgull ben alt. Escoltem la banda sonora de la lluita LGBTQ+, a qui li importa.

0: I amb aquesta energia tan bonica, tan lluminosa i tan plena d'esperança, anem enfilant els últims minuts de la nostra playlist d'avui i amb ella tanquem de manera oficial aquesta temporada tan meravellosa d'Ona Rainbow aquí a les zones estimades de Ràdio Molins de Rei.
1: Mari, quin viatge més bonic hem compartit setmana rere setmana a través d'aquests micròfons. Ha estat un autèntic regal el fet de poder fer aquest espai educatiu, normalitzador i LGBTQ+, positiu amb tots vosaltres, obrint finestres a la història, a la simbologia queer, a la moda i avui a la millor música de totes les nostres festes.
0: Hem volgut demostrar que la diversitat no resta, sinó que suma i enriqueix la cultura del nostre municipi. Volem donar unes gràcies infinites a tot l'equip tècnic d'aquesta emissora, als professionals que controlen les taules de so i fan possible que la nostra veu arribi neta i clara a totes les llars, en especial a l'Eli i al David.
1: I el nostre agraïment més gran i profund és per a vosaltres. Gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra, per escoltar-nos amb respecte i per aprendre amb nosaltres i, a més, per fer de la ràdio local un espai de llibertat i de comunitat real.
0: Recordeu que durant tot l'estiu teniu tots els programes d'aquesta temporada penjats a la carta de la pàgina web de l'emissora, perquè els pugueu recuperar anant a la platja, a la muntanya o relaxant-vos a la fresca.
1: Així és. Aprofiteu aquest mes de juliol per gaudir dels prides amb orgull i de les revetlles amb molta felicitat, respectant sempre a tothom i omplint els carrers de tolerància i colors. Cuideu-vos molt, estimeu lliurement, vestiu-vos com us doni la gana i, sobretot, sigueu molt feliços.
0: Molt bon estiu i fins la temporada que ve. Visca l'orgull i visca la vida i la diversitat. Cuideu-vos molt i fins la propera tardor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa al màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Avui l'Ajuntament convoca una nova reunió amb els veïns del Centre Vila per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. Una trobada amb responsables municipals on els participants assistents podran plantejar també dubtes i preguntes. Avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Demà torna a haver-hi una reunió de l'equip de govern en la gira que està fent pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions, en aquest cas al barri Bonavista, al Mas. Demà dijous a 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista, número 6. I divendres el CEM fa l'últim dels 4 concerts de les nits musicals del Botànic, que aquest any s'han de fer al pati de Can Ametller. En aquest cas serà un concert titulat Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. El divendres, obertura de portes a les 8, el concert comença a 9:45, el preu de l'entrada és 17 euros, 12 pels socis i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Podeu dur-vos sopar de carmanyola i hi haurà també servei de beguda. Divendres, al pati de Can Ametller. I la llibreria 100 Vides, que fa avui un contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la sireneta, avui a 6:45 al carrer Bruc. I continuen les activitats per infants i joves. Hi ha la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes de 4 a 12 anys, cada tarda amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i tota la setmana 20 euros. I també, per altra banda, al Molí Jove hi ha activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas gratuïtes, a les tardes de dilluns a dijous i als matins de dimecres i divendres. Les inscripcions a molijove@molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: M'encanta.
1: Ah, va ser al Cruïlla el Boníssim. Dissabte, la Rigoberta.
0: Va ser el dissabte passat, que la vas anar a veure?
1: Sí, clar.
0: Sí, claro.
2: Boníssim. Sí,
0: a mi m'agrada la Rigoberta. Una cosa, estàvem parlant dels TEA, que jo et deia que els nens també, i jo penso que això també t'ajuda ja a col·lectius TEA o col·lectius normals a agafar seguretat amb tu mateix, no?
2: Sí, sí, sí, sobretot és això. Coges, bueno, como te decía, ¿no?, un empoderamiento. Yo lo he visto con muchas alumnas mías, en que han cogido y se han empoderado de tal forma de que en su vida diaria han sabido poner límites, han sabido decir que no, han sabido ver micromachismos que antes aceptaban o normalizaban y decir basta. Yo siempre hago un poco, ¿no?, apología al reino animal, ¿vale? Un tejón, por ejemplo, es un animal que por sus cualidades físicas no es grande, pero es muy agresivo. Y nadie se atreve a meterse con él. Por ejemplo, un perro nunca tienes que demostrar miedo ante una agresión. Te empoderas y no lo demuestras. Un perro, ¿qué hace? Esconde las orejas y el rabo, que hicieron, por ejemplo, en los campos de concentración nazi con los Doberman. Les cortaban las orejas, les cortaban el rabo y no demostraba ese miedo. Yeah. Se le atribuyó incluso...
0: Ostras, bueno, leyendas yo no sabía que era por eso.
2: Sí, sí. Se decía a los Doberman que crecía el cerebro, el cuerpo no, y se volvían locos. Y no, era eso, que no demostraban miedo.
1: Claro.
0: ¿Sabes? Qué fuerte.
1: No podía manifestar porque no tenía nada que decir.
2: Aunque lo tengas, que todo el mundo lo tenemos, pues, no hay que demostrarlo.
1: S'ha fet arribar hasta aquí, la por, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aquesta efecte huida és perquè ja tenen la por.
2: Si no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos evolucionado.
0: Clar, no, està clar. No, això està... I a l'instint de supervivència sempre hi és, no? I com més eines tinguis per reconèixer, també més tranquil·litat. És a dir, si tu tens eines per reconèixer algunes situacions que dius, cuidado, aquesta situació pot ser perillosa, millor que... Com que tu ja la coneixes, ja tens aquell coneixement, també estàs com més tranquil.
2: Exactamente, y esa misma seguridad evita que el depredador te ataque.
1: Clar,
2: el depredador
1: busca la víctima.
2: Miedo.
1: Claro.
2: Exactamente,
1: claro.
2: Busca quien tiene miedo. Si no lo demuestras, ¿por qué no lo tienes? O porque si finges no tenerlo, exactamente, no te vas a coger.
0: Claro. Como decía Pilates. Manolo, que comentàvem, sí, hi ha molta gent que... pel que sigui, perquè són més extrovertits, perquè són més introvertits, pel que sigui, o perquè de vegades no troben... O moltes vegades que ataquen a gent gran, que ja saben que... Perquè ells pensen que la víctima sempre serà inferior amb ells. I el problema és que si dius, bueno, pues mira, que te salgo con un codazo.
2: Por ejemplo.
0: Pues clar,
2: por ejemplo.
0: És que això...
1: No, tu que vas més segura, no? Per això, perquè saps que tens eines per poder defensar-te.
0: Escolta, i llavors les regidores d'igualtat et contracten de poblacions.
2: Sí, de poblacions.
0: Per favor, Molins. Sí, home, sí, perquè a més és una cosa subvencionada, que quan ho fan està subvencionada per l'Ajuntament,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bueno, hacemos clases regulares como empresa también para que vengan alumnos a apuntarse, y luego hay otros ayuntamientos que me contratan pues durante un periodo de tiempo con plazas subvencionadas para alumnes.
0: O sigui, per quins ajuntaments del veïnat has treballat? Ho dic perquè, a veure, la regidora d'Igualtat, a veure si...
2: Sí, bueno,
0: a veure si demà la veig i parlarem amb ella.
2: Sí, hemos trabajado con clases regulares, San Vicent del Sors, actualmente estoy...
0: Veïns?
2: Sí, con Monfísic en Torrelles, de Llobregat, en Corbera, ahora en octubre empezaré en Pallejà con una amiga
0: Fontpineda, oi?
2: Sí, estamos también en Fontpineda Pallejà, pero voy a empezar el Fight Zone con un amigo, un maestro de Kung Fu, Alberto Rodés, ¿vale? Que está en Pallejà, y vamos a empezar ahí también con el proyecto de Defensa Personal Femenina en Pallejà. He estado en Gavà... Y bueno.
1: Falta només Molins, ja,
2: bueno. Sí.
1: Aquesta zona.
2: Falta la zona.
1: No pueden ser más últims, ¿eh?
0: Home, a veure,
1: sí, una crida.
2: Y bueno, y luego aparte, seminarios, masterclass o talleres, como quieras llamarlo, de varias horas en días puntuales, pues por toda Cataluña, he estado de Sant Jaume d'Enveja, en Tarragona, estamos en Lleida, hemos estado en muchísimos sitios.
0: Clar, és que cada vegada més penso que és més important pel que ho comentaves abans, no? Una mica per les estadístiques, també pel problema que també ens trobem avui en dia les dones, perquè de vegades et sona com una mica lluny, no? Però abans ho comentàvem, no? La Nera Álvarez, la periodista, ho comentava en un podcast, em sembla que era un podcast, o l'Instagram, no sé, que deia, ostres, cada vegada veig menys persones que fan la gent jove, que no, no fa toples, i és perquè, clar, diuen, no, és que, clar, sí, a mi em graven amb aquestes ulleres o en qualsevol moment puc tenir un problema, o bé em pengen a les xarxes i
1: sí, es busca, no? Sí, no és ni el mòbil, ara amb les ulleres t'estic mirant i t'estic gravant.
2: Sí, el problema és ese, ¿no? Que estamos involucionando en ese aspecto. Ojalá no tuviéramos que hacer esto. Ojalá, bueno, a nivel cultural evolucionáramos y las estadísticas dijeran lo contrario, ¿no? Que cada vez se disminuye, pero no es así.
0: Sí, no, i és a més, el tema també de la... Cada vegada amb els mòbils, amb tot el que són pantalles, som menys empàtics, també estem com més agressius, també intentem...
1: A nivell d'estrès, també.
0: I a més, jo me n'he donat compte, la gent no se sap comunicar. És a dir, personalment, interactuar de tu a tu, moltes vegades els hi costa, prefereixen una trucada, prefereixen un mail i que corre l'aire, no? Per què?
1: Inclús les trucades, cada cop és més difícil que t'agafi el telèfon.
0: Sí, sí, sí, o sigui que... Llavors, clar, el fet de que no interactuem també fa que quan interactuïs ho facis d'una manera... És com això, que com que no s'entrena, doncs estem desentrenats. Bueno, es perd lingüística, inclús. O sigui, que hi ha...
1: I la manera d'escriure...
2: Empatia, sobretot, con la gente, el trato.
0: Sí, clar, todos son... Bueno, pues esto, como son los otros, pues mira, i ja és com... Vas i vas també una mica amb por, o ja et dic, abans la gent...
1: Et relaciones també, coneixes reaccions dels éssers humans, perquè no tenim reaccions tan diferents. Llavors, si tu et relaciones, veus. Si no et relaciones, clar, no saps. És més fàcil, no? Arribar a agredir-te.
2: Aumenta la violència, al no establecer estas relaciones personales. Las agresiones sexuales cada vez son más brutales. También el concepto de sexo que les entra a los adolescentes es porno, puro y duro, no es educación sexual. Entonces conciben que tiene que ser así.
1: Claro, que potser ells no són ni conscients de que estan violant, no? O que estan abusant, no? La manera que ho estan fent.
2: Piensan que es, bueno, que tiene que ser así.
0: Bueno, i potser de vegades les noies només saben que els estan fent mal, però de vegades potser inclús deuen pensar que és així, no?
1: Clar, perquè tu normalitzes el que veus, penses que el sexe és això, és el porno, i no detectes aquesta...
0: I ara, una mica per resumir, és a dir, les tècniques aquestes que tu ensenyes, que hi ha un poquito de taekwondo,
2: sí,
0: un poquito de los de Israel,
2: esta
0: de los de
2: Hapkido, también practico mucho kickboxing, muay thai, kali filipino, también brasilian jiu-jitsu, o grappling en este caso, porque no tiene kimono, judo... Com us dije...
0: I llavors, això, què diguem, és un taller i fas un dia kickboxing.
2: Sí.
0: El otro día, els israelis.
2: Sí, cada dia diferent.
0: Però un moment, mordeix també.
2: Claro que sí, i ensenya a morder. Ensenya a morder i a dar cabezazos. Sí, sí, i pisar.
0: Però escucha, con lo que vale la dentadura hoy en día.
1: No, pero tu vida vale más. No, ya, pero... Una dentadura nueva que perder la vida.
2: No, y además lo que decíamos antes, la mordedura marca.
1: Claro, entonces llavors ya, si estàs marcat, ya, ¿qué ha passat aquí? Llavors no continues fent.
2: I infecta.
1: Infecta. No, de un que es pitjor.
0: De veritat.
1: La mossegada d'un ésser humà que d'una rata.
0: De veritat?
2: Dicen que és de les més infecciosas del reino animal.
1: Sí, sí. Això m'ho van dir a mi quan vaig fer allò del dit, van dir això, que la mossegada de l'ésser humà és la més perillosa.
2: Sí, la segona.
1: Quina és la primera?
2: Dragón de Komodo.
1: Ah, el dragón de Komodo, clar.
0: Ostres, no ho sabia, jo, això.
1: Sí, perquè portem moltes bactèries i...
0: I si escupes? Ho dic per la dentadura, ho dic per la dentadura.
2: Tendria que ser una herida.
0: Clar, amb una ferida, clar. Ostres, això no ho sabia jo. O sigui que ensenyeu a escopir...
2: Bueno,
0: escopir ho he dit jo, perdoneu, escopir no. Però sí, a mossegar.
2: Sí, a morder.
1: Contaminació biològica.
2: Aranyar, el que falta.
0: No se m'hagués ocorregut mai mossegar, mira. Els nens petits mosseguen molt, però és veritat, no sé, un adult...
2: Sí.
0: Clar, i suposo, no es pot dir perquè és top secret, però clar, també no és el mateix mossegar. Clar, has de mossegar algun lloc que tu puguis mossegar. Potser a la galta, que està més així, no? Que,
2: sí,
0: el braç, si pilles alguno que està duro, no pots mossegar.
2: Sí, o si te tapen la boca, morder la mano.
0: Ah, clar.
2: Sí, sí.
1: Mira, jo he perdut la cara de la Marta.
0: Bueno, és que clar...
2: Claro, también trabajamos la técnica, más que la fuerza, que quiere decir golpear en puntos vulnerables.
0: Claro.
2: Siempre, por ejemplo, el Krav Maga trabaja mucho patadas genitales, garganta, luego también trabajo de puntos de presión, de Kuk Sul Won, otra disciplina también que tengo cinturón negro,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte a la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, a l'igual que al prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a cada mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
6: A Call Atenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia. Una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem a matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. I ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Montcarvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
4: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Ell ha dit que la integració és positiva.
4: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
14: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
13: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
16: I arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
15: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
17: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
19: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
18: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
20: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme amb prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
21: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquesta
5: primeres, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més, 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
20: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
21: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
22: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia a tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
21: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 12 mesos de les eleccions municipals.
0: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Suda i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
24: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
23: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
26: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
25: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
27: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro.
2: El primer gràcies a un penal provocat per la Minyamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
6: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
2: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus a les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
2: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça, el pivot nord-americà amb passaport eslové, arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
29: Hola, soy Lena Bairondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal, i ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
27: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
29: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
12: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
13: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
14: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
13: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
13: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
13: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Els esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
2: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
12: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o tres de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
13: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
5: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
15: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
5: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls. És de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
16: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
17: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
16: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs de l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
18: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
6: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
19: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
7: Illa ha dit que la integració és positiva.
19: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
7: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
21: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
20: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
23: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
22: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
8: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
9: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
8: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
13: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
10: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
13: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
13: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
13: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
13: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
11: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
13: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
1: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
24: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
3: Sí, nosaltres, durant tot el contracte i durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
2: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
14: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
4: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenca les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
25: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
0: I arriben els esports. amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
5: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
12: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
5: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
15: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla

0: Font se suma el de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
1: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
2: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincident amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central. Però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vilà, M1 FM.
2: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear...

0: Fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
1: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el pla especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
0: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eclan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
2: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.
3: Informació local. Avui l'Ajuntament convoca una nova reunió amb els veïns del Centre Vila per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. Una trobada amb responsables municipals on els participants assistents podran plantejar també dubtes i preguntes. Avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Demà torna a haver-hi una reunió de l'equip de govern en la gira que està fent pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions, en aquest cas al barri Bonavista, al Mas. Demà dijous a 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Veïns al carrer Bonavista número 6. I divendres el SEM fa l'últim dels 4 concerts de les nits musicals del Botànic, que aquest any s'han de fer al pati de Can Ametller. En aquest cas serà un concert titulat Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. El divendres, obertura de portes a les 8, el concert comença a 9:15, el preu de l'entrada és 17 euros, 12 pels socis i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Podeu dur-vos sopar de carmanyola, hi haurà també servei de beguda. Divendres, al pati de Can Ametller. I la llibreria 100 Vides, que fa avui un contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la sireneta, avui a 6:45 al carrer Bruc. I continuen les activitats per infants i joves. Hi ha la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes de 4 a 12 anys, cada tarda amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i tota la setmana 20 euros. I també, per altra banda, al Molí Jove hi ha activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas gratuïtes, a les tardes de dilluns a dijous i als matins de dimecres i divendres. Les inscripcions a molijove@molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda. Anem a començar doncs el concert de la sobretaula d'aquest diumenge, sense descuidar-nos abans que res de felicitar a totes les Montserrats, les que ens poden estar escoltant o les que... O és igual, hi ha moltes Montserrats encara, és un nom que encara abunda, i per tant, doncs, moltes felicitats. Avui és la nostra patrona i per tant, doncs, ens hem de felicitar tots plegats. Bé, ara anem ja de cara al concert d'aquesta setmana, que serà un concert íntegrament amb música de Georges Bizet. Georges Bizet va ser aquest músic francès que va néixer l'any 1838 i va morir a l'any 1875. D'ell escoltarem en primer lloc dues suites de l'obra L'Arlesiana. L'Arlesiana és una música de... podríem dir una música com que li diuen incidental. Incidental, encara que sembli un nom una mica rar. Què vol dir? Pues, senzillament, és la música que incideix a dins d'una obra... una obra parlada, o sigui, aquí no és com una sarsuela, no ens confonguem que tenim l'Arlesiana de Silea, aquesta sí que és una sarsuela, però, una òpera, però l'Arlesiana de Bizet, doncs és música incidental, música que es va afegint en algunes escenes, també algun ballet, hi ha una mica de part cantada, però és un petit cor que no té cap mena d'importància. Segur que al sentir aquesta suite de l'Arlesiana, molts coneixerem, sobretot quan érem joves, aquella cançó de Nestol, Companys, alcem el vol, que cantàvem quan anàvem d'excursió o senzillament estàvem reunits. Doncs avui, ara la sentirem però ben tocada, com és lògic. Sentirem doncs la primera suite d'aquesta obra, la suite de l'Arlesiana número 1, consta d'un preludi, allegro, tempo de marcia, andantino i andantino molto, un minuet, allegro gracioso, un adagio, que és un adagio, i un carillon allegro moderato, andantino, tempo primer. Sentirem doncs aquesta selecció número 1 de l'Arlesiana de Georges Bizet per l'Orquestra de Londres, Sinfònica de Londres, sota la direcció de Claudio Abbado.

Acabem d'escoltar la suite número 1 de la Rlesiana de Georges Bizet i ara anem a escoltar la suite número 2. Recordem que és aquesta música incidental que es tocava, se sentia mentre es feia una peça teatral. Sentirem ara aquesta suite número 2 que consta d'una pastoral, un andante sostenuto, un intermezzo, andante moderato, un minuet, andantino, quasi allegretto, i al final la faràndula, allegro, deciso, tempo di marcha. Escoltem doncs ara, altra vegada, l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Claudio Abbado amb aquesta suite número 2 de la Rlesiana de Georges Bizet.

Acabem d'escoltar aquesta suite número 2 de l'Arlesiana de George Bizet. Era l'orquestra de Londres sota la direcció de Claudio Abbado qui ens l'ha ofert. I ara continuem encara escoltant la música de George Bizet, però en aquesta ocasió ja no serà música incidental, sinó que és música de la seva òpera Carmen. D'aquesta òpera sentirem les parts musicals a la seva suite, també número 1, que escoltarem el preludi, que és un allegro gracioso, un entreacte, que també és un allegro moderato, després també un altre entreacte, andantino quasi allegro, i al final, que és un allegro vivo. Sentim, doncs, altra vegada l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Claudio Abbado, que ens oferirà aquesta suite de Carmen de George Bizet.

0: I fins aquí aquest programa, aquest concert dedicat a la música de Georges Bizet, en el qual hem pogut escoltar aquesta selecció, la suite número 1 de Carmen, aquesta òpera tan famosa de Georges Bizet. Ens l'ha ofert Claudio Bado, dirigint l'Orquestra Filarmònica de Londres. Espero que els hi hagi agradat el concert d'aquesta setmana.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Moianès. El foc hauria saldat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i ha activades 18 dotacions terrestres i 5 aèries per 2 focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda, i treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries. Es troba aquest incendi en una zona propera al terme d'Aiguamúrcia, el quart incendi en aquesta zona, de fet, en menys d'una setmana. I la polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com el darrer mur de l'Europa Occidental.
2: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
1: Més qüestions, 9 de cada 10 titulares.

0: Els universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i, a menor mesura, el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Informació local.
2: Avui l'Ajuntament convoca una nova reunió amb els veïns del Centre Vila per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. Una trobada amb responsables municipals on els participants assistents podran plantejar també dubtes i preguntes. Avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Demà torna a haver-hi una reunió de l'equip de govern en la gira que està fent pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions, en aquest cas al barri Bonavista, al Mas. Demà dijous a 6:45 de la tarda al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista, número 6. I divendres el SEM fa l'últim dels 4 concerts de les nits musicals del Botànic, que aquest any s'han de fer al pati de Can Ametller. En aquest cas serà un concert titulat Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. El divendres, obertura de portes a les 8, el concert comença a 9:15, el preu de l'entrada és 17 euros, 12 pels socis i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Podeu dur-vos sopar de carmanyola i hi haurà també servei de beguda. Divendres, al pati de Can Ametller. I la llibreria 100 Vides, que fa avui un contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la sireneta, avui a 6:45 al carrer Bruc. I continuen les activitats per infants i joves. Hi ha la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes de 4 a 12 anys, cada tarda amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i tota la setmana 20 euros. I també, per altra banda, al Molí Jove hi ha activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas gratuïtes, a les tardes de dilluns a dijous i als matins de dimecres i divendres. Les inscripcions a molijove@molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, a la feina fent veure que treballeu, o al sofà fent aquell últim vídeo ja paro, que acaba convertint-se en una hora, o passejant mentre feu veure que escolteu música, quan en realitat esteu cotillejant Instagram. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: Hi ha llocs on tothom sembla feliç.
1: On els esmorzars semblen de 5 estrelles.
2: On les parelles mai discuteixen.
1: On tothom té clar que vol fer amb... no sé, què vol fer amb la seva vida, no?
2: I on sembla que tothom viu millor que tu.
1: Exacte, però hi ha una pregunta que cada vegada ens fem menys.
2: I potser és la més important de totes.
1: Què passa quan deixem de ser nosaltres?
2: Per convertir-nos en la persona que volem que els altres vegin.
1: Què passa quan una pantalla comença a decidir què és bonic...
2: i què és correcte.
1: Què és un èxit
2: i fins i tot qui mereix ser escoltat.
1: Avui no venim a jugar, no venim a jutjar ningú, o sí.
2: Venim a mirar una mica més enllà.
1: I avui no ho farem soles. No us ho esperàveu, això, eh?
2: No, avui ens acompanya una persona que és capaç de fer-te riure en un segon.
1: I el següent, deixar-te pensant durant tota l'estona i tota la setmana. Aviam, aquesta persona és actriu, és còmica, és intel·ligent, no ho sabem, intel·ligent segur que sí. I nosaltres tenim la gran sort que avui estigui amb nosaltres, que és la Laia. Benvinguda, Laia.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies. Carai, que... Oi!
1: I a més la Laia, que ha fet ràdio.
3: Sí.
1: Moltes vegades. Explica'ns, fes-nos un bon resum de... Sí, 5 cèntims.
3: Bueno, bàsicament, els meus pares fan un programa de ràdio aquí des de fa... no ho sé, potser 25 anys.
1: Molts anys.
3: I jo vaig començar pues, de petita i res, i he anat fent voy y vengo, però bueno, que aquí porto molts anys.
1: Molt bé, o sigui que ja és de la casa i a més abans que nosaltres, molt abans que nosaltres.
2: És més de la casa que nosaltres.
1: Efectivament.
4: Ui, si ja passen de la una, anem a fer el vermut, Garcia.
3: Sí.
1: Hala! Sí, ets tu! Hala, sí. De cop i volta, quina sorpresa. No t'ho esperaves, això, eh? Jo tampoc.
2: Jo tampoc.
1: He de dir que nosaltres tampoc. Bueno, que benvinguda.
3: Moltes gràcies, un plaer estar aquí.
1: Ens encanta tenir-te. I res, però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
3: Jo la Laia.
2: I jo la Neus.
1: Laia, aviam, avui et toca a tu dir el tema del dia. Ja que ets l'invitada, pues, et toca.
3: El tema és la falsedat a les xarxes socials.
1: Molt bé.
2: Parlarem de falsedat que es viu cada dia a les xarxes socials.
1: De les vides perfectes que moltes vegades no només existeixen darrere d'una pantalla.
2: Dels filtres que no només canvien una cara.
1: Sinó que poden acabar canviant la manera com ens veiem nosaltres mateixos.
3: Parlarem dels influencers, dels que inspiren, però també dels que fan servir el seu altaveu per escampar odi.
1: Mare meva, quin tema, eh? Mm-hmm. Perquè tenir milions de seguidors, en certa manera, també és tenir una responsabilitat gegantina, que després comentarem.
2: I avui ens preguntarem una cosa molt senzilla.
3: Per què sembla que cada vegada costa més ser un mateix? O sigui, per què ens comparem tant i per què triomfa més la polèmica que la bondat?
1: Grans preguntes, Laia?
3: Sí, grans preguntes.
1: I sobretot, com poden continuar utilitzant... O sigui, podem i poden la gent seguir continuar... Cogolin, com estem avui, eh? Continuant utilitzant la xarxa sense perdre la nostra autenticitat. És que, clar, fa rumiar això, eh? Bueno, i ara, com sempre, pregunta pels oients. Vosaltres, si avui haguéssiu de publicar una fotografia que us representés de debò, sense filtres, sense retocs i sense buscar agradar, us atreviríeu o no?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Si penseu que ja ho heu vist tot a les xarxes...
1: Espereu, perquè avui venen unes quantes coses que us faran mirar el mòbil d'una altra manera. Començo. Els filtres han arribat al quiròfan.
3: Uau.
1: És molt cert, això, eh? Vale. Cada vegada hi ha més persones que demanen operacions estètiques per assemblar-se a, o per dir, no tinc una cara bonica, perquè m'ho diuen a les xarxes, o em critiquen, o qualsevol situació, i per això jo, com que a la gent no li agrado, no, m'he de canviar la cara. Per què hem arribat a aquest punt, no? De dir, em canvio per ser una persona que realment no seré mai, no? Curiós. I això està defensa molt més visible i molt més factible i palpable ara en aquesta realitat d'avui en dia, perquè les xarxes estan fent molt de mal, en part, òbviament, venen altres factors, eh? Però també és això que dic, és que, no sé, és com... No? Per què vols canviar la cara? No ho entenc.
3: Sí, jo penso també que és com... Vull dir, dius, bueno, potser hi ha alguna cosa que dius, ai, pues això no m'agrada tant, no sé què, i a lo millor... Però buscar semblar-te a algú altre, mm-hmm. vull dir, quan tu ja ets tu, no? I estàs estupenda i perfecta i el que sigui, no? A mi és com que em peta la neurona, saps?
1: És que és raro, i a més és que mai t'assemblaràs a aquella persona. Em sap greu, et faig un spoiler. No t'assemblaràs a aquella persona. Ni de conya, és que...
2: Bueno, hi ha cirurgians molt bons, eh?
1: Sí, o sigui,
2: jo he vist gent que dic...
1: Igualment, ficar-te coses a la cara i canviar-te-la no fa més que empitjorar la situació, per al meu gust, penso. Vale, proseguim a un altre tema.
2: Sí, millor. La polèmica ve més que la bondat.
1: Vale.
2: Això és avui en dia està, com es diu, a l'ordre del dia, no? Diversos estudis sobre xarxes socials han observat que els continguts que generen indignació, discussions o enfadament acostumen a tenir més comentaris i més interaccions,
1: mm-hmm.
2: o sigui, els hi puja l'algoritme.
1: L'algoritme, gran tema.
2: Sí,
1: sí.
2: Doncs l'algoritme no sap si estàs enfadat o el que sigui, l'únic que sap és que t'has quedat mirant aquell vídeo més de 3 segons, inclús tots els 3 minuts que pugui durar,
1: mm-hmm.
2: i això fa que doncs, els creadors visquin de crear polèmiques, inventar-se històries per s'enfadar uns amb els altres, i bueno, tot el que sigui provocar absolutament a tothom.
1: Mare meva. Què ens portes avui, tu?
3: Vinga, jo us porto. Una IA pot crear un influencer perfecte. Avui dia ja existeixen influencers creats completament amb intel·ligència artificial. O sigui, no existeixen, mai han viatjat, mai han tastat aquell restaurant, mai han fet aquella fotografia, però col·laboren amb marques i tenen centenars de milers de seguidors. I dius, per què? Vull dir...
1: No. Efectivament, jo això és un tema que ja farem un altre programa d'això, però... Sent artista, igual que la Laia, igual que la Neus, nosaltres estem davant, tu estàs darrere,
2: sí, jo,
1: però no passa res. Va, o sigui, al final és artista també.
2: Oi, tanto.
1: Ara la intel·ligència també està tenint com la capacitat de treure música a través d'altres persones que no són cantants ni són artistes en aquest, mm-hmm. en aquest sentit. Em sap molt de greu. Sé que el teu somni és fer una cançó bonica, però no facis servir la intel·ligència per forrar-te. De veritat, és que no té cap mena de mèrit, penso.
3: Jo penso igual que penso. On queda l'esforç? On mm-hmm. queda el voler aprendre alguna cosa, no? Vull dir, estem fent servir com... Pum, ja està, faig això, fin.
1: Sí,
3: no necessito
1: la
3: de
1: feina.
3: Ningú. Crec que es trenca mm-hmm. com una xarxa que pot haver per conèixer gent, per ajudar-te, per fer contactes, per al final pues, que tothom pugui lluir una mica les seves habilitats, no?
1: 100%.
3: I acabem pues, anant a lo fàcil.
1: 100%. I que, a més, la intel·ligència artificial té els seus beneficis, òbviament, com tot, però és que no l'estem fent servir. O sigui,
2: estem tenint un mal ús.
1: Estem tenint un mal ús i que, al final, els humans som molt bons sent creatius i sent nosaltres mateixes amb la nostra ment i amb la capacitat artística que tenim cada individu. Per què ens estem confiant plenament en una intel·ligència que l'únic que fa és copiar coses que ja existeixen, no?
3: Totalment.
1: Que al final hem de treballar la nostra creativitat. Bueno, podríem estar hores parlant d'aquest tema.
3: Sí.
1: Anem a proseguir, vale? Mira, de fet em toca... Quan l'odi es fa viral, buah, a mi això ho he portat perquè em remou, perquè, ostres, em fa ràbia. Fa poc, és algo molt, molt comú i molt típic, vale? Una creadora, que no diré nom, vale? De contingut que té 1 milió i pico de seguidors, 1 milió estem parlant, eh?
3: Wow.
1: Després de publicar uns vídeos que ridiculitzava, vale? Persones amb cossos que ella considerava no normatius, vale? I feia una burla cap a aquests cossos i de que era normal que la gent tractés malament aquesta gent i que no arribaria mai enlloc tenint el cos que té, perquè, clar, no és normatiu, vale? I, clar, i a més, tractant-ho com molt malament, no? Jo penso, quan hi ha aquests casos, penso, ostres, aquesta persona no sap el mal que està provocant. És un altaveu gegantí a la societat, vale? Perquè la gent veu molt les xarxes socials. Una persona que va difamant que els cossos no normatius no haurien de ser acceptats mai... Jo penso, crec que la persona que no hauria d'estar acceptada mai ets tu, carinyo, eh? Perquè tenim un problema molt gran.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Fas mal a molta gent i a molta gent que està allà a les pantalles que potser no tenen la capacitat de veure-ho com jo ho veig i dir, vale, jo tiro pa'lante, me da igual el que esta persona diga. Però, i aquelles persones que els hi fa mal i que els impacta, de veritat, tenim un problema. Aquesta persona no hauria de tenir un milió de seguidors.
3: Totalment. Jo penso que si... O sigui, jo com que dono gràcies de que quan jo era adolescent no hi havia xarxes socials. Perquè ja ara em costa, saps? Vull dir, amb una mentalitat, no diré fràgil, però diré com més tendra, direm. Que influeix un muntó. Vull 100%. Dir, i no sé, jo no sé si seria capaç d'haver-me recomposat amb això, saps?
1: És que és molt complicat. Sí. Hi ha molta gent que li deu fer molt de mal i gent que està intentant acceptar el cos i de cop i volta veu aquest vídeo i ja sent que el seu cos és el pitjor del món. No, per favor. És que entrem en trastorns i en mil coses que no hauríem d'entrar. O sigui, la gent que té aquest altaveu, jo és que si el tingués no aniria d'aquesta manera, de veritat. Podem fer molt de mal.
6: Sí. Vale. El primer vídeo que tu se't va fer com viral per la quantitat de seguidors que tenies era... perquè la gent es va començar a ficar amb tu.
1: A burlar del meu cos. Sí, i a mi em va fer molta gràcia. Després vaig agafar els comentaris dels hates i vaig fer una cançó sobre això. I ho vaig compartir i vaig dir, mira, si penseu que em silenciareu, no ho fareu. Però si jo sóc una persona que realment m'afecta, jo no m'estic rient. Jo potser no torno a penjar res més a la meva vida. I per què no puc tenir aquesta cosa de voler penjar vídeos? Per què no puc? Per què? Perquè no tinc un cos normatiu? Doncs molt bé, doncs, enhorabona, doncs, per mi el meu cos és perfecte. Algun problema? Saps el que puc dir?
3: No, totalment, totalment,
1: No sé, no ens agraden aquestes coses.
3: No.
1: Neus,
6: el FOMO ja és una paraula oficial. Què vol dir el FOMO? El FOMO és la por de perdre's alguna cosa. O sigui, tu estàs mirant per Instagram que hi ha una festa al poble del costat i tu no hi ets i dius, jo vull estar allà. Llavors és com aquest... com es diu? És que ara li dic FOMO, clar, ara ja sé com es diu.
1: Aquest rampell com que et ve del plan d'aquesta envejeta que dius...
6: Sí, això, enveja.
3: O sigui, jo estaria allà,
1: vosaltres,
3: no?
1: Vosaltres teniu FOMO?
3: Sí.
1: És inevitable.
3: Sí,
1: inevitable,
6: depèn en què.
1: És inevitable.
6: Sí, depèn, o sigui, hi ha coses i veig festes i dic, quina mandra.
3: Hi ha altres que dius, que palo.
1: Sí, però vull dir, jo crec que tinc FOMO, però no tanta. Jo crec que controlada.
3: Jo crec que em passa sobretot, amb, per exemple, quan la gent viatja.
1: Molt de FOMO, sí.
3: Oh, que guai, saps?
1: La FOMO, sí.
3: Jo sé, gent que penja menjar, penso, bueno, doncs ja aniré. Però si és com viatjar i menjar, penso, oh, Dios mío, es el combo. Horrible.
1: Dios mío, quiero estar ahí, por favor. Ay, Dios.
6: Sí, totalment.
1: Dadme follow para poder ir. Patrocinen marcas, por favor.
6: Suscribiros.
1: Suscribiros a mi canal. Mare meva, 100% FOMO amb això, eh?
6: Sí.
1: I hi ha temporades que de cop i volta tothom se'n va a Londres, tothom se'n va a Disneyland. I és com, per què no puc anar jo?
3: Exacte. Sí, és
1: perquè
3: com,
1: sóc pobra.
3: Japó. Exacte. Ara Japó. Ara no sé què. I dius, bueno, què ha passat? S'ha posat tothom d'acord.
1: 100%. Però perquè jo crec que l'algoritme envia tot cap a una banda, llavors és com tots se'n van allà i llavors et donen més ganes d'anar i és més fracàs per un mateix perquè dius merda, no aniré, perquè no puc. La meva butxaca, de cop i volta, no té res.
3: Ja.
1: Bueno, això és un altre tema.
3: Sí, és un altre tema.
1: Ja vindrà la Laia un altre dia, també, si vols.
3: Sí, jo encantadíssima.
1: Mare meva. Encantadíssima.
3: Aquí estic bé.
1: Allà plorant. Estoy en las últimas. Vale.
3: Vinga, doncs una altra coseta. L'autenticitat s'ha convertit en el nou... En el nou luxe. Curiosament, molts creadors de contingut expliquen que els vídeos que menys preparen són els que més emocionen. Mm-hmm. Cada vegada hi ha més gent cansada de la perfecció. Potser és el que més ens falta avui, veure persones reals, no? Jo em prepareixo.
1: Jo et prometo que sóc d'aquestes persones. Jo vaig començar currant-me els vídeos amb una força entrega increïble.
6: Una hora d'edició per vídeo.
1: I potser no funcionaven, eh? Vaig penjar les xurrades més xurrades amb la meva sogra. Pobre, t'estimo, sogra, si estàs escoltant el programa.
3: Jo també t'estimo, no et coneixo, però veig els vídeos i és
1: no,
3: com...
1: Llavors,
3: és, adoro.
1: És com... Aquests vídeos funcionen al doble que els que estàs hores i hores planificant, que dic, quina... M'emprenya molt. Com pot ser? Com
6: perquè
1: pot ser?
6: Ven l'autenticitat, ven la persona ja.
3: Perquè és real. Vull dir, tu, o sigui, tu.
1: O sigui, tu,
3: sí, estàs aquí.
6: La gent està cansada de no veure realitat.
3: Sí, Jo penso, però és curiós, perquè és com que volem aquesta no realitat, però ens agrada la realitat. Saps? Sí, com, sí, què sí, està sí, passant? Sí. Què és aquesta contradicció?
1: No ho sabem, estem molt perduts. Penya, estem molt perduts. Necessitem una grua, unes quantes, perquè ens ajudin a aixecar d'aquesta merda de problema social.
6: La broma.
1: És que les meves bromes, t'ho juro, ningú les entén fins que passa una hora i després és com... De veritat.
3: Però després s'entenen, que és lo important.
1: És horrible, sóc la pitjor fent bromes, de veritat. És que no m'entén ningú. No passa res. Gràcies. M'he sentit escoltada. Això sí.
3: Això és important.
1: Vale, què?
6: Vale. Jo us diré que jo ja no sé si creure'm res del que veig.
1: Exacte, perquè jo ja desconfio fins i tot els vídeos que em diuen m'acabo de llevar i
6: home,
1: acabo de fer-me...
6: Home, això sempre has de desconfiar perquè la càmera està gravant abans que es desperti.
3: Exacte. No ho havia pensat mai així, però sí, eh?
6: S'ha de despertar, ficar a gravar, tornar-se a tombar i... Clar, oh, buenos días.
1: I hi ha gent que es maquilla i tot, que dius, dormes maquillada, carinyo?
6: No.
3: No, cari, no.
6: Porten 3 hores maquillant-se per començar el vídeo.
1: Un moment, però si tu ahir a la nit vas fer l'skincare d'anar a dormir, no? Llavors, per què estàs dormint amb maquillatge?
3: Què ha passat?
1: Ai, què ha passat? No ho
3: entenc. A mi em fascina quan la gent fa esport. Vull dir, o sigui, ja és que em produeix una cosa que no sé ni explicar, perquè no sé què em flipa més. Si quan acaben de fer esport i estan altament perfectes, saps? O abans... Que també, perquè jo vaig a fer esport, no? I ja sóc un sapastrosa abans de començar, saps?
1: Igual.
3: Vull dir, la roba és com... M'he agafat la samarreta més putrefacta que tenia, saps?
1: Tinc pues els per cabells.
3: Exacte, saps? Los pelos.
1: Una merda.
6: No, sí, és que van al gimnàs amb el cabell suelto, que jo penso, fes-te una cua, carinyo.
3: Jo això ho veig també i penso, però com no et molesta?
1: Sabeu, vull voleu dir... que us faci un spoiler?
3: Sisplau. Sí.
1: Van a l'aigua, vale? Veuen aigüeta... Vale, se'n van al vestidor, es fiquen la roba xula de gym, vale? Se'n van a la màquina, fan res, 2 passets pel vídeo, apaguen el vídeo, se'n van a beure aigüeta, perquè els 2 passos l'han cansat molt, després se'n van a la següent màquina del costat, fan 2 peces així una altra vegada, després tornen a beure aigua, no?
3: Perquè la hidratació
1: que
3: fa, és important.
1: La hidratació és molt important.
3: La hidratació és bàsica.
1: No crec que facin més de 5 minuts a cada màquina, i si ho fan és impossible que quedin impecables, és que és impossible.
6: No, ho graven, i després fan la cua i es fiquen en sèrio.
1: La Neus sap molt.
3: Sí.
1: Neus, ets molt, molt, molt intel·ligent.
6: Sí, investigo molt aquestes coses.
1: Investigues molt.
3: No, jo...
1: Ens ha de fer una masterclass.
3: Ja està, sisplau. Jo la necessito.
6: Després ens la...
3: Per favor.
1: Bueno, doncs sí. Jo crec que anem a obrir el meló perquè...
6: Sí, sí. No,
1: cosa...
6: sí,
1: no,
6: hi ha
1: coses... Avui no. Exacte. Hay temites i traumites. Obrim el meló.
0: Obrim el meló.
1: Ui, ai, aquest meló, mare meva, tela, telita, aquest meló.
3: No és un cantalup, eh?
1: No. Exacte, no, sóc jo fent el pringat. Vale, com cada dia, cada setmana, bueno, cada dia i cada hora. Proseguim.
6: Avui aquest meló és una mica perillós, també.
1: Sí, perquè tots hi entrem cada dia sense adonar-nos-en, eh, a vegades.
6: Sí. I tots o la majoria pengem coses a xarxes.
1: Tots o la majoria opinem.
6: No? I tots encara... Ui, avui.
1: Ui, haia, ha, ha, ha.
6: Encara que no ho vulguem reconèixer, alguna Ànims. Vegada ens hem comparat amb algú.
1: Ànims, Neus.
6: Vale,
1: començarem per...
6: M'ha ficat les pàgines a doble cara i jo no sé si estic perduda.
1: Escolta, no és culpa meva, és culpa de la impressora, vale? M'ha decidit fer aquest acte de putejada avui. Imprimir a doble cara. Sí, vale, el primer tema és la vida perfecta no existeix. Vale? I d'aquí anirem desglossant cosetes. Jo ficaré, us diré d'on surt aquest la vida perfecta no existeix i després anem parlant, vale?
3: Super.
1: Aviam. Les xarxes socials van néixer per compartir moments. Això estem molt, sí, clar, molt clar, no? Vale, però amb els anys, compartir s'ha convertit en competir. Que això és un problema, eh?
6: Molt bo.
3: Compartir,
1: Molt bona, molt bona. És que... Que bona que sóc, eh? Qui viatja més... Per exemple, el FOMO de la Laia. Qui cobra més? El FOMO de l'Arlet. Qui té la millor parella? El FOMO... No, Neus, no?
6: No.
1: I qui menja més sa?
6: Tampoc és
1: tampoc,
6: meu, no.
1: Ens importa una merda menjar sa. Qui va més al gimnàs, per exemple?
6: Tampoc m'importa. La
1: Laia,
6: jo més que anar al gimnàs, sí, el look. Saps? Això m'inquieta.
1: L'algoritme de la Laia, el del gimnàs, ho té molt present. Qui, sí. És, qui és més feliç? I al final acabem comparant la nostra vida sencera amb els 10 segons més bonics de la vida d'una altra persona.
6: Totalment. Saps quin fomo en crea? Tinc molt, jo.
1: Què?
6: Quan veig, digues, en plan, un artista que m'agrada molt, uh-huh. I veig gent treballant per aquell artista, en plan, en concerts. I dic, tu? Jo vull estar treballant allà.
3: Però a mi això em sembla
1: positiu. Però això és un
3: positiu.
1: Fomo positiu.
3: Sí. Sí.
6: Bueno, i si no hi arribo, no.
1: No, però no és un fomo... Sí, però és una cosa
3: positiva.
1: És un
3: objectiu.
1: Sí.
3: És un,
1: no és, saps? Un fomo negatiu de... Aquesta noia està perfecta, anant al xicar.
6: Exacte. No, ja, ja.
1: Que jo aniré i seré una merda. Saps? No és aquest plantejament negatiu de buah, aquesta tia està criticant els cossos no normatius. Merda, el meu cos no és normatiu. No és tòxic, diguéssim.
6: Ah, no.
1: La teva fomo és molt positiva. De fet, ojalà tots la tinguéssim.
6: Sí.
1: D'aquesta manera, Neus.
6: Totalment.
1: O sigui, et felicito.
6: Bueno, viatjar a gent que té un gos bonic.
3: Ai, gos. Ai. També ai, està ple de perritos.
1: Sí. El meu algoritme.
6: Jo crec que és l'únic que tinc jo. Gossos i vídeos de gent cuinant. M'encanta pastissos, cuinen pastissos, on relaxa molt.
1: Sí, doncs ja està, és positiu, tot és positiu.
6: Ah, sí.
1: La part bona de la vida perfecta no existeix, que crec que no hauria d'haver-hi part bona, no? Perquè realment la vida perfecta no existeix. Però sí que és veritat que amb l'estema de les xarxes i amb aquesta vida perfecta, hi ha gent que inspira. Jo, per exemple, sí. Amb les vides perfectes, jo que faig vídeos, a mi m'inspira molt a fer els meus vídeos, o potser m'inspira la vida de dir, buah, sí, tio, si aquesta persona pot anar al gimnàs d'aquesta manera, jo també puc. Vamos.
3: I és que és una mica, saps? Com la lectura que sí, li facis tu, no? I mi em passa, per exemple, que quan jo estic bé anímicament, m'inspira, em motivo, i venga, uah, puedo con todo. Però quan estic allò bajilla, és com, ai...
6: Oh, no puc anar tan ximplàs, i jo no. És que molt...
1: Merda.
6: Amb tots, es va anar per la pelo, saps? És com, jo tinc canes, saps? O sigui... Noto molt això a vegades, no?
1: Sí, això és molt cert. Molt cert. També, per exemple, podríem dir una part bona també d'aquesta cosa de veure vídeos de vida perfecta, és que jo veient vídeos d'aquells, descobreixo molts llocs.
3: Això sí.
1: Veus? Molts restaurants, sí. Molts llocs. Ui, tot el rato m'estic. Sí. Com menjant el micròfon.
6: És l'emoció, saps?
1: L'emoció.
3: Sí, és veritat. Es descobreix... Sí. Hi ha coses que dius, ah, mira, això sí, està bé, tomo nota,
1: bé.
3: Saps?
1: Sí, 100%, sí. I està molt bé. Què més de la part bona creieu que podria formar part del que estem parlant? Per exemple, és el que tu deies de... A mi m'agrada una cosa que també trobo molt guai de les xarxes és que jo miro Instagram o xarxes socials en general i descobreixo persones que em transmeten com molt. O sigui, dintre de les merdes, vale? Trobes com joietes.
3: Sí.
1: I disfruto molt, perquè de cop i volta gaudeixo molt, perdó. És com, uah, m'encanta aquesta persona.
3: Sí.
1: Hi ha una influencer que és molt graciosa. Com es diu? Es diu Sara?
6: Jo
1: és molt graciosa.
6: Noms, no.
1: Fa rimes, tota l'estona.
6: Ai, no sé.
1: És una
6: sé
1: que li van treure a l'Instagram. És boníssima, aquesta noia. És super ella. M'encanta.
3: Hem de descobrir qui és.
6: Sí.
1: Es diu Sara, crec.
6: És que una noia que fa rimes... És que clar.
1: Sí, és com...
6: Tròbala.
1: Es como que rima todo. Hoy he ido en tirolina porque me parecía una buena pepina comiendo la pechina que me ha dado la conchina de la vecina. Rima, yo ho he fet com el cul, ¿vale? Com heu pogut controlar, res tenia sentit, ¿vale? Però aquesta noia ho fa, ja us la diré perquè és fenomenal.
3: Ai, sí, sisplau.
1: ¿Vale?
3: Jo hi ha una que m'agrada molt, potser la coneixeu, es diu Celeste Barber.
1: Em sona molt.
3: Que agafa vídeos de gent, jo què sé, potser models o el que sigui, o vídeos de gent superperfecta,
1: ja sé qui
3: no sé
1: és.
3: Què tal,
1: ja sé
3: i després
1: és.
3: Ella ho imita, però com vale, la realitat,
6: sí,
3: saps?
6: Sí, sí. I és com, senyora, soy su fan.
1: I
6: un home americà també ho fa.
1: M'encanta, ja sé qui
3: ja
1: dius.
3: Ja direu qui és, perquè
1: ja sé qui
3: jo la dono
1: una que
3: aquesta.
1: Passeja en biquini de cop i volta, ella amb el mateix biquini,
3: sí.
1: Que li surt la teta i li, no li queda, és com buah,
3: totalment.
1: Tio.
3: O algú ballant, no sé què, allà tal, amb coses tapades rares, saps?
1: Sí, és boníssima. És boníssima.
5: Sí, sí, és molt guai.
6: A mi el noi aquest, el que fa l'home aquest, és en plan... Els vius aquests com de les parelles, com fent poses rares d'esports, ets un típic que l'agafen així amb el porte... I ahir ho intenta amb la seva dona, i clar, és un home gran, i la dona és superprimeta i esquifida, i clar, és com que es cauen pel terra, i és en plan desastre tot.
1: De cop i volta surt malament tot.
6: Sí, clar.
1: Però és increïble. Gent així, volem gent així, per favor. Vale, per Fosca... per Fosca de les xarxes, d'aquesta vida perfecta i de que tot és genial.
3: Bueno, que ens fa veure com... A mi a vegades em fa sentir menys, no? Com si la vida que jo tinc...
1: Et fa
3: jo...
1: sentir inferior,
3: sí.
1: No?
3: Com... O com si necessités més, saps? Per ser feliç o per viure o el que sigui.
1: O sigui, a vegades fins i tot ens arribem a plantejar si la nostra vida és el que volem fer. A la... O sigui, realment, sóc qui vull ser i estic al lloc on vull ser, o puc arribar allà dalt? I és com, no, perquè arribar allà dalt és fals, realment, en part, no?
3: Totalment.
1: I és una mica caca de la vaca paca.
3: Mira la rima.
6: Mira, ara, molt bé.
1: Molt ben agafat, Gaia. Sí. Molt ben agafat. T'ho agraeixo, tio. T'ho agraeixo. Vale, ens comparem constantment. Trobo que és una merda molt, molt gegantina que fem això. I ens exigim una... Hòstia, exigim, eh? Que difícil és aquesta difícil. Paraula, eh?
3: Exigim.
1: Exigim una perfecció que no existeix.
3: És que és això. És... Em llevo pel matí i ja estic divina. No jo, eh? Vull dir...
5: Yeah, yeah. No, jo no, ja us asseguro jo que no. Jo em llevo pel matí... Exacte, i necessito 8 hores per saber que m'he llevat. Llavors, és com, em llevo pel matí, estic divina, em preparo el meu matcha, perquè ara todos són matchas.
1: És que clar.
3: Però he de dir, perdón por lo que voy a hacer ahora, he de dir que a mi el matcha no m'agrada matcha.
1: No t'agrada el matcha? Ja, és que
6: a sabe... Bueno, jo no l'he provat, però
1: sabe
6: és que
1: a planta verde.
3: Sí, a mi em sap a no sé...
1: A té verd, sí, té verd. Com... Però a mi m'encanta el té verd, llavors m'encanta el matcha.
3: No, sí, a mi em sembla estupendo, que no, m'agrada sí, el matcha. Sí, sí. Jo... Però és com... I la copa, o sigui, la tassa, perfectament col·locada amb no sé què... Ai, després, no, després vaig al gimnàs. Maravillosa, surto del gimnàs, divina també, vaig a treballar, guapíssima també de la muerte, i és com ai... Saps? Vull dir, jo m'agafo un xandall, vull dir, vale, potser no m'ho veus excessiu, saps? Però és com, jo em llevo tard perquè sempre vaig tard. Si esmorzo, dóna-li gràcies.
1: Empatitzo tard amb la Laia, empatitzo tard. Soc tan tu.
3: I és com, que cojo? Pues lo que tenga.
1: Cualquier mierda de l'armari ho voy a coger.
3: Tal qual, i després t'adones i dius, vale, això està trencat, eh? No
1: sé què, merda, però... tinc un forat.
3: Tal qual. Però segueixes quan la vida parla.
6: Si algú pregunta o et diu, ostres... Ai!
1: Ai, no l'havia vist.
6: No, oh, m'acabo d'enganxar.
1: No t'ho creuràs, tio, no t'ho creuràs, però és que, tio, quasi moro, eh? M'ha atropellat una bici i, a més, m'ha rebentat la samarreta, tio.
6: Potser estic bé.
1: Jo estic bé, gràcies per preguntar. La bici no tant.
5: La bici no. El jersei tampoc, el pots veure.
1: Tampoc. Vale, aviam, aquesta vida perfecta, hi ha moltes coses a parlar, però tancarem aquest... aquest titulet, diguéssim, titulot, amb una cançó que es diu Safe and Sound, ho he dit bé, és un gran tema, de Capital Cities, vale? I l'escollim perquè parla de buscar un lloc segur enmig del soroll. I avui potser el lloc més segur és deixar de voler aparentar i començar a ser nosaltres mateixes.
3: Oh, yeah.

0: bé, i ara seguim amb quan l'algoritme prefereix l'odi.
1: Uau,
0: toma
1: gran
0: ja.
1: Tema.
0: Toma ja!
1: Oh, yes. Exacte. Doncs no està ben dit. Llavors.
0: Què?
1: Es diu llavors, no doncs.
2: No.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: No, és doncs.
1: No.
2: Igual no va deixar el programa.
1: Un altre programa. Doncs i llavors.
2: De cop i volta m'he bloquejat.
1: Vale, no. Lo positiu, no, d'això que ha dit la Laia, no, que també dona veu a causes importants. Podríem parlar.
2: Home, positiu l'odi.
1: No.
2: No.
1: No, a veure, sempre que diem positiu és que dintre de lo negatiu pot haver-hi una escletxa d'esperança.
0: Sí, no, jo anava a dir que potser és odi, és a dir, quan passa alguna cosa molt, molt fort, la gent també es queixa respecte a això, no?
1: Vull molt dir, bona!
0: Sí,
1: molt
0: és com
1: bona.
0: Odi cap a potser coses que abans no podies com manifestar-te, sí, o queixar-te, no? I ara almenys sí que és veritat que hi ha aquest altaveu.
1: Exacte. Llavors, quan et queixes i treus aquest odi dins de lo d'algoritme i dins d'aquest tema que estem parlant avui, també és que, és el que deia abans, no? Et dona veu a coses importants que si no estiguessin fetes amb aquest odi, amb aquesta cosa visceral de dir vull compartir i necessito compartir això amb tota la gent, no seria potser tan... no cridaria tant l'atenció. Si jo, per exemple, us he de fotre la bronca, per exemple, per dir-vos, no, per exemple, el primer que em ve, no us heu acabat el cafè, vale? Si jo ho faig normal, ties, no us heu acabat el cafè, us la pela, us la sua, vale? Si jo, sí, per exemple, sí. Si jo, per exemple, us dic, és que veieu la de gent que es beuria aquest cafè, fotent-me bronca, eh? Mm. La gent que beuria aquest cafè i vosaltres el tireu i estem desperdiciant això que ara mateix amb la sequia que hi ha avui dia en el país, això regaria molt les plantes. Podeu parar de fer el gilipolles?
0: Jo menjo el got.
1: És la meva... vale, a veure, ho he dit fatal, vale? Però vull dir, depenent de com dius les coses, canvia molt. Mm. I això també és positiu perquè dona veu a agafar-te de totes aquestes coses, no? Quan hi ha un missatge d'odi, d'odi positiu de hem de canviar el món, hòstia, estem molt malament, m'explico?
0: Sí, que hi ha com visibilització, no?, de certs temes que potser, sí, a vegades passen desapercebuts, no? I si és veritat que és una alta veu, és a dir, té la part bona aquesta de que potser jo vull reivindicar alguna cosa i em pot fer servir d'alta veu, però després hi ha gent que té molt poder i també ho fa servir i influeix molt, no? Llavors és com aquesta dicotomia, no sé.
1: Sí, sí, sí. Al final també, el que em fa ràbia d'això és que al final també, que per això, això per mi seria negatiu, és que es premia qui fa més soroll, no? I a vegades també qui no pot fer tant de soroll també és igual d'important, no? O podria ser-ho. O sigui, potser ara mateix una influencer del prestigi diu hi ha uns incendis abismals, tractem bé el medi ambient, per exemple, doncs se li donarà un bombo increïble als incendis i tot podrà millorar. Si jo ho dic de que s'ha incendiat la meva casa, per favor, a no ser que es faci viral el vídeo, a mi ningú em salva de res.
2: Totalment.
0: Totalment.
1: Llavors és com... està bé, però no sé, trobo que... és com una mica pantanagós, no? Perquè també hi ha molta gent que crea polèmiques expressament, que això és una també gran merda.
0: Totalment.
1: No? Sí, sí, què en penseu d'això? O sigui, al final, si tu expressament generes aquesta polèmica...
2: És que ja aquesta gent no hauria de ser influencer per començar, ni tindre seguidors a xarxes, o sigui, algú que s'inventa ja històries més per tindre més visualitzacions... Sí, fins quin punt
1: fins
2: està
1: quin
2: permès
1: punt
2: tot això.
0: Clar.
1: I la gent que s'ho creu, pobra gent. És que jo seria una d'aquestes, eh?
0: Ah, jo igual, jo m'ho crec tot.
1: Tu. No, sí, sí, sí, som molt innocents, Laia.
0: Total.
1: I això, que al final, mira, pregunta. On creieu que està el límit entre crear contingut i fer mal?
0: Pregunta.
1: Aquí us la deixo.
0: Uau.
1: Us he putejat molt fortament.
0: Sí.
1: On creieu que està el límit entre crear contingut, vale, i fer mal?
0: Mira, jo crec, no ho sé, és el que m'ha vingut ara així, que és des d'on es diuen les coses, i reprenent el teu del cafè. Vull dir, tu pots crear contingut i dir-me que finament, no? Aijo, no t'has acabat el cafè, i potser em podries dir igual, no? Que hi ha gent que, pues que té gana o el que sigui, no? I que jo l'estic aquí deixant. Però el missatge, com l'han vist, no? Des d'on ho dius, si ho dius com per revolucionar, pues llavors crec que aquesta és la fina línia.
1: Vale, no, sí? Molt bona resposta. Sí, està molt bé, està molt
0: crec
1: bé.
0: Crec que és com un bucle constant, no? Però és que tot porta
1: i creieu que hi ha creadors de contingut que farien qualsevol cosa per una mica més de fama?
2: I tant, 100%.
1: Sí, sense cap mena de dubte. Estem d'acord, i això passa avui en dia, no? O sigui, 100%. Vale. La cançó que ficarem ara, un trosset, vale? Es diu Everybody Wants to Rule the World. El meu anglès va millorant per minuts.
2: El Duolingo.
1: Bona gent. És molt bon tema, aquest.
0: És molt guai.
1: Tears for Fears, es diu, vale? No sé si és un... Bueno, deixem estar, perquè quedarem com el cul. Perquè molts creadors acaben buscant una sola cosa, que és arribar més lluny que ningú, encara que sigui a qualsevol preu. I aquesta cançó és molt bona, per resumir això.

0: Bueno, anem al gra. Els influencers tenen una responsabilitat? Sí, no, és el que dèiem abans. Sí. Així en resum. Òbviament hi ha creadors que eduquen, no? I que ajuden a donar una, ajuden a moltes coses i inspiren a moltes coses, i que això està molt bé, però és el que deia la Laia, no? De que hi ha un punt, una línia molt fina de... com la podem cagar, no? Depenent de com es diguin les coses o com es facin, no? Que tu et pots sentir representada per una persona o veus una influència i dius, uah, tio, és que empatitzo full amb això, però per l'altra banda hi ha la part negativa, no? Que depenent del que facis i de per on vagis, és el que us deia jo en el radar, no? Aquesta persona que va dir que els cossos no normatius no haurien d'existir, vale? Aquí tenim un problema, perquè llavors sí que, òbviament, els influencers tenen una gran responsabilitat, que tenen aquest altaveu. Llavors, tenint aquest altaveu, has de saber què és el que dius, no? I el que generes.
1: Totalment. De fet, sí? Ara quan deies això estava pensant que al final el concepte influencer es resumeix a algú que influeix.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: És tan simple... Bueno, la gent anglosaxona que posa conceptes super... Sí. FOMO, sí, influencer, sí, sí. No?
0: 100%.
1: Però és això, al final és gent que influeix. Llavors, jo crec que és una gran responsabilitat perquè... Perquè sí,
2: no, escolta, 100%.
1: Bueno, et veu...
2: Perquè pots influenciar molt... coses que no són tan bones, poder a un nen més petit o una persona de 6 anys que escolten algo.
1: Totalment. I a lo millor tampoc és... O sigui, potser no és un contingut... potser simplement és que és un contingut no apte per una persona d'aquesta edat. Mm-hmm. No és que sigui algo que estiguis fent que sigui dolent o el que sigui, sinó que aquella persona pues no té l'edat o el que sigui de veure-ho. I llavors, pues, clar... t'influyes.
0: Llavors penso que la gent que té aquest altaveu hauria de saber i tenir la consciència de que aquest altaveu el té, no? I de no putejar ningú ni res. Llavors una altra pregunta, avui us estic fulint a preguntes
1: pregunta.
0: I us estic...
2: Respondo també?
0: Vale. Fes-me-la tu la pregunta.
1: Com estàs? Estic
2: perduda.
0: Enhorabona. No, aquí, Neus, aquí. Aquí.
2: Fes-la tu, si l'acabes de llegir.
0: No, ara vull que me la facis.
2: Ai, aquesta, Els influencers haurien de ser un exemple o simplement són persones fent vídeos?
0: Crec que les dues coses. Un moment, tu volies la meva opinió? Jo te la dono. Són persones fent vídeos. Òbviament, jo quan faig vídeos sóc persona, vale? I... quan faig els vídeos intento ser jo mateixa, no?, en aquests vídeos, i si no ho soc, intento ser la gamberra que jo soc fent aquests vídeos, vale? Enrevessat.
2: Sí.
0: Per l'altra banda, sí que haurien de ser un gran exemple, però un gran exemple positiu, o sigui, però tampoc crec que se'ls hi hagi de donar una pressió afegida, no sé si m'explico. O sigui, trobo que aquesta pregunta podria concloure en que les dues podrien ser possibles d'una forma positiva i sana. Tu estàs d'acord, Laia?
1: Sí. Sí. Vull dir, sí, és com Spider-Man, no? Un gran poder conlleva una gran responsabilitat, no?
0: Molt bona, no havia pensat. Molt bona. Sort que hem portat a la Laia,
1: Gràcies. Sort que hem portat a la Laia.
0: Sort que m'heu convidat. Mira, jo feliç.
2: Però tothom en la seva feina té una responsabilitat darrere.
0: Sí.
1: Totalment.
0: Sí, però ara avui estem parlant d'això.
2: Per això, o sigui, que jo crec que al final són persones, sí, però sí. Tenen la seva responsabilitat darrere. 100%. O sigui, no poden dir segons què, per molt que ho pensin, perquè al final pot haver-hi algú... O sigui, ja, bueno, si pensen ja aquesta cosa que no hauria de ser correcta o que no és correcta, m'he ficat en un merder que ara no sé ni què estic dient ja. Però saps? O sigui, si tu penses ja no és correcte, has de dir bé, potser no diguis ni A ni B. Però et quedes callat.
0: Jo...
2: I no dius res. Però a vegades sí. A, és dolent perquè has d'influenciar una persona. En plan que et digui, no, vés i agafa... Jo què sé. Quan estigui algú traient diners al banc, l'emputxes i els treus tu. Home, doncs potser...
0: Ja.
2: Saps? Potser no ho diguis.
0: Efectivament.
2: Tu vols fer això? Fes-ho, però que no ho diguis perquè algú pot fer-ho també.
1: Jo el que... Ara quan deies això, m'ha vingut al cap com... I perdó, que t'he tallat.
2: No.
1: El que m'ha vingut al cap és que abans la gent que era influent, no? Eren, jo sé, actors, actrius, cantants, futbolistes, coses així, no? Que segueixen sent influents, no? Però ara crec que aquesta gent no es mulla. Potser alguns sí, perquè hi ha gent que es mulla a tope,
0: sí.
1: Però és com... I en canvi els influencers tinc la sensació de que es posicionen molt més.
0: Sí.
1: Potser per crear la polèmica i al final és el que volen generar.
0: Sí.
2: Jo crec que els artistes ara ja no són influencers perquè al final no volen mostrar la seva vida Sí, perquè abans tampoc mostraven tant la seva vida. Sortien una revista fent la portada i explicant que ha tingut un fill.
1: Exacte.
2: I ja està. Mm. I ara és com que expliquen des de que es lleven tothom, en plan expliquen des de que es lleven fins que es van a dormir, i potser no es volen exposar d'aquesta manera perquè ells el que volen és fer música o
0: 100%.
2: Actuar i ja està.
0: Mira, totalment. Una altra pregunta, i prometo no fer més preguntes, vale? Que té a veure amb obrir el següent tema.
1: Venga.
0: Que és, qui ets quan tanques Instagram? Epa!
2: Molt bo.
0: Molt bona, eh?
1: Jo primer et diré que sóc una persona amb temps, no? Vale. Perquè la de temps que perdo mirant tonteries a Instagram, 100%. Això segur.
0: Igual la fa. Hòstia, jo també tinc molt de temps, doncs.
1: I després et diria que una persona més tranquil·la. O sigui, més tranquil·la de mentalment, no? Amb menys run-run al cap de tonteries, si em permeteu dir, de menys comparacions, menys pressió, menys haver de ser i haver de fer i ser productiva i
0: sí.
1: I levanta-te a les 6 i... bueno, no ho faré mai això perquè jo dormo com una marmota.
0: Sí que és veritat, 100% d'acord amb això. Sí que és veritat que Instagram i les xarxes podrien ser un espai on nosaltres compartim coses que ens agraden i de cop i volta trobem amics que de cop i volta veiem que estan o que repengem coses. És més que res per fer una xarxa d'ai, mira aquest com està, aquest està bé, que això ho trobo positiu.
2: O vale, mira, però faig aquest projecte, o mira faig això, o mira aquesta obra que he anat a veure, està molt bé.
0: O mira, vull que la gent vagi al teatre a veure aquesta obra, doncs vaig a promocionar-la, no venia el ha-ha-hi, no entrava, no passa res, però seguirem. Però després vivim pensant més en gravar que en viure, que aquí hi hauria el debat de per què millor sense Instagram i sense xarxes, no? Que ens costa gaudir sense publicar i que al final això ens limita, no?, com a persones, i és una merda, perquè necessitem una valoració constant que et fot una pressió. Totalment. És que és normal que la gent es vulgui treure les xarxes o que la gent no vulgui treure-se-les, de fet. Perquè dius, ostres, estic tan depenent d'això.
1: FOMO.
0: Sí. No, tot es resumeix en FOMO, penya. La FOMO és la FOMO. És insuperable. Vale, i per tancar aquests temes que hem parlat, ficarem una cançó que es diu Stress Out, vale, de 21 Pilots. Molt bona cançó. Al principi potser no m'ho sona, però després l'estribillo direu, ah, sé quina és, perquè parla de la pressió de créixer i de voler tornar a una època en què no vivíem buscant l'aprovació dels altres. Cuidao.

0: començant experiment.
1: Un dels meus moments preferits del programa.
2: Perquè avui posarem a prova una cosa que fem cada dia.
1: Creure'ns o no el que veiem a internet.
3: Jo no crec tot. Hi ha vídeos que envio i em diuen, però si és Ia, i jo...
1: Merda, no ho
3: sabia. Era un perrito muy mono.
1: Merda, no sabia que era intel·ligència artificial.
2: Vale, el joc és molt senzill. Cada una de nosaltres llegirà una notícia o una situació relacionada amb xarxes socials i les tres haurem de dir alhora, o sigui, farem un, dos, tres, i direm...
1: Real o fake.
2: Vale. O fake, eh?
1: Real, vale.
2: Fake. Estem en modo xarxes.
1: I... Exacte, ficarem real o fake.
2: Vale.
1: Clar, havíem... Molt bé. Llavors, el David fica si és correcte, si és vertader, i endivinem, farà... Si ens hem equivocat en real o fake, farà... Aquest efecte li agrada tant que no ho suporto. David, controla't avui, vale? A veure si realment sabem distingir la realitat o si ja ens han manipulat massa, vale? Laia, no pateixis.
3: La segona, jo
4: sé. Estic en tensió.
1: Estàs en tensió. Vale, llavors, anem a dir una cada una, vale? I la que ho digui farà 3, 2, 1, pam! I direm real, fake.
4: Vale.
1: M'ho explico?
4: Vale.
1: Ho has entès?
3: Crec que sí.
1: Vale. 1. Existeix una influencer creada amb intel·ligència artificial que té més de 2 milions de seguidors i col·labora amb marques internacionals com si fos una persona real. 3, 2, 1,
2: real. Real.
4: Era la pausa d'intriga, saps?
1: Ens ha fet patir. Vale. No, David, no va aquí, no va aquí. De veritat, però mira, és que em deprimeix aquest filtre de so. Vale.
4: Però, vinga, voy. Perdó, hem dit 3, 2, 1.
1: 3, vale. 2, sí, vols okay. 1, 2, 3. També.
4: Vale. Massa difícil. Vale. Instagram amaga automàticament les fotografies que detecta que tenen massa filtres de bellesa perquè considera que poden afectar l'autoestima dels adolescents. 3, 2, 1... Fake.
2: Real.
1: Fake. No va dir fals.
4: Feal.
1: No. Fals. És fake.
2: És fake, eh?
1: Podria ser molt real, eh?
2: Podria ser perquè real. Instagram està al
1: moment. Podria ser molt real. Crec que TikTok és pitjor, eh?
2: Depèn en què.
1: Vale.
2: Proseguim. A Finlàndia s'ensenya a les escoles com detectar fake news i contingut manipulat a internet. 3, 2, 1... Real.
1: Real?
2: Que Finlàndia, ojo, eh?
1: És real!
2: És que a Finlàndia aquestes coses...
1: Ostres,
2: estan molt bé les escoles de Finlàndia.
1: Vale, em toca. Ara us enganyaré, vale?
4: Vinga.
1: Hi ha persones que han denunciat els seus pares per haver publicat fotografies seves quan eren petits sense el seu consentiment.
2: Ui!
4: Ulla!
1: Vale? 3, 2, 1... Real. Molt bona!
2: És que després de la notícia aquesta d'aquí...
1: És molt turbi, això, eh?
2: Hi ha gent que... Jo crec que és en plan més conya, eh? Però que em surten com notícies de gent que diu denuncia els meus pares perquè no tenien el consentiment de que jo nascés.
1: Ai, sí, boníssim. L'altre dia, vaig veure i vaig dir aquesta persona no està bé, pobra. Aquesta persona li han afectat les xarxes socials.
2: Totalment.
1: Treu-te les xarxes socials, carinyo. Tanca't una setmana a casa. Potser et va bé. Vale.
4: A veure. TikTok elimina automàticament qualsevol vídeo que contingui insults sobre l'aspecte físic d'una persona abans que es publiqui.
1: Vale.
4: 3, 2, 1...
1: Fake.
2: Ah?
1: Perquè...
2: Si elimina vídeos d'insults, però potser sobre
1: però
2: el físic...
1: No sobre el
2: no
1: físic.
2: Si fica,
1: o sigui, jo crec que aquí la cosa és que és sobre el físic.
4: Ja.
1: Si fos... Jo he arribat a tenir, per exemple, una... Jo què sé, diré espasa perquè s'ho prenc amb una espasa falsa, o dir guerra en un vídeo i que me'l traiessin. O sigui, és molt... O sigui, que aquí en el cas és el de físic, perquè
4: clar.
1: Si no hi hagués el físic, 100% seria real.
2: Alguns creadors de contingut han reconegut que lloguen cotxes de luxe o habitacions d'hotel només durant unes hores per gravar vídeos fent veure que aquella és la seva vida.
1: Hòstia, que dur. Que dur, eh?
2: 3, 2, 1...
1: Real. Sí, hòstia.
2: Sí.
1: És
2: que la
1: molt...
2: gent està molt malament.
4: Déu-n'hi-do.
1: Hala. Hòstia, pensava que us pillaria a totes. Vale. A Corea del Sud està prohibit per llei utilitzar filtres de bellesa a les xarxes socials si tens menys de 18 anys. 3, 2, 1... Real. Real?
2: Sí, és real.
1: És fake!
2: Perquè... Home, però a Corea, en plan, al Àsia, no sé quin lloc és...
1: Corea, pues, Corea del Nord,
2: els
1: crec.
2: Mòbils... No, però en plan, Àsia en general, per exemple, els iPhones, sé que te'ls venen, que tu no pots treure mai el soroll de quan li apretes a la càmera per fer foto. O sigui, sempre sona el...
1: Ah, sí? Ai,
2: o sigui, està vetat que no pots treure això. I tenen com aquests bloquejos de... perquè ningú vagi així al tren i li faci una foto a algú.
1: Noies, noies, us he pillat.
3: Sí, no, total, total.
1: Sí, us he pillat.
2: Que em sorprèn.
1: Era el meu objectiu, pillar-vos. No, no, no.
3: Que ara, pensant, perquè estaria bé haver pensat abans, que em sona que una amiga em va dir que a Corea del Sud que estan augmentant un muntó les operacions per semblar el que dèiem abans,
1: sí,
3: que
1: sí,
3: les
1: sí,
3: cares
1: sí. Semblin... No, no, no, és realment preocupant.
3: Sí.
1: És realment preocupant.
3: Següent.
1: Següent.
4: Alguns estudis han demostrat que moltes persones confien més en una cara creada amb intel·ligència artificial que en una fotografia d'una persona real.
3: Ai, jo ho he de dir jo, perdó. Sí. Ho he de dir jo ja, va. 3, 2, 1...
1: Real. Vale.

0: Us compartir i crear comunitat.
1: Però també hem vist que darrere d'una pantalla no tot és tan perfecte com sembla.
2: A mi m'agrada imaginar-m'ho com si fos l'aparador d'una botiga, que només veiem l'aparador, però després hi ha tota la trastienda.
0: Molt bona! Molt bona. Els likes no defineixen el nostre valor.
1: Que els filtres poden maquillar una cara.
0: Però mai una persona.
1: I que en un món on cada vegada és més fàcil fingir
0: ser un mateix és probablement l'acte més valent que podem fer.
2: Correctament. Així que... No, vull dir, totalment. Així que l'autenticitat potser hauria de ser el nostre superpoder.
0: 100%. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Laia, per haver compartit aquest programa amb nosaltres.
0: Ha sigut superràpid. Ja vindràs un altre dia.
2: Ai, sí,
0: ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí. Així que moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Jo estic super a gust i quan queráis, jo torno.
0: Ens encanta. Tornaràs aviat. I també gràcies a Molins de Rei, a Ràdio Molins de Rei, per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir melons, encara cada vegada surtin més llavors del que esperàvem.
1: Sí. També gràcies al nostre tècnic, el David Rius, que avui ha aconseguit que sonéssim molt més professionals del que realment som.
0: I com sempre, gràcies a l'Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies.
1: I recordeu una cosa.
0: Abans de comparar la vostra vida amb la d'algú de xarxes,
1: penseu que segurament esteu comparant la vostra realitat amb el millor minut de tota la setmana de l'altra persona.
0: Perquè al final... no hi ha cap filtre més bonic que ser un mateix.
1: I recordeu que al final
0: la vida no només és pública.
1: L'important és mirar-se a un mateix. Mm-hmm. I atenció.
0: La setmana que ve obrirem el meló...
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat confinament de les cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta. Els Mossos han evacuat també preventivament la casa de colònies Camp Micaló i el càmping Illa. Les persones al càmping s'han portat al pavelló de Sant Quirze i els a la casa de colònies Aigua Freda. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun foc secundari. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. El foc, de moment, crema una superfície aproximada de 70 hectàrees. Mentre, recordem, continuem pendents de l'incendi de vegetació. També el terme de Querol a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut, en aquest cas, a les 2 de la tarda i treballen 43 dotacions. I també almenys 8 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra, a Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 3 de la tarda. S'hi han desplaçat els bombers. Fins al moment s'ha traslladat una persona en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També s'ha dut fins a l'Hospital d'Olot 7 ferits més en estat menys greu. Més qüestions també d'altres àmbits. En aquest cas parlem del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que ha alertat que la productivitat, l'habitatge i les desigualtats limiten el benestar dels catalans, malgrat que l'economia catalana creix i la taxa d'ocupació és a prop del màxim. És la conclusió principal de la memòria socioeconòmica i laboral presentada avui. Escoltem el president de l'ENS, Ciriaco Hidalgo.
2: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
1: I a Mollet avui la plantilla d'Alstom de...

0: Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament per demanar el suport de les administracions en aquesta lluita que ja fa temps que tiren endavant. I Tortosa ultima els detalls per encetar la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat al segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials que fins ara estaven en estat de rehabilitació.
1: Informació local.
2: Aquest dijous a Molins de Rei acull la segona jornada Dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat. Forma part dels actes previs al 7è Congrés de les Dones de Baix Llobregat, que es farà a finals d'octubre. Molins de Rei és subseu d'aquest congrés i demà acull aquesta taula rodona per parlar de l'evolució dins del món laboral, partint de la fàbrica Ferrer i Mora. Hi haurà una taula rodona amb Madalena Cobos, exdirigent sindical de Comissions Obreres, Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Citari Vall d'Hebron, i Vanessa Camacho, que és docent i coach en lideratge i gestió empresarial. Abans de la taula rodona hi haurà una activitat introductòria pràctica amb Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Cal fer la inscripció abans a través d'un codi QR o a través de la pàgina web de l'Ajuntament, però en tot cas és un acte obert a tothom que vulgui anar-hi demà dijous de 6 a 8 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. I dissabte continuen les propostes del programa Viu l'Estiu als Parcs que ha fet l'Ajuntament pels vespres del cap de setmana d'aquest mes de juliol i d'agost. I aquest proper dissabte torna a haver-hi cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. Al barri del Canal continuen les festes del barri. També aquest dissabte hi ha activitat a les 9 a la plaça Vicenç Fernández i a Vall amb Jaume Júnior. Dissabte a Vall, al barri del Canal. I des de la plataforma Molins Antifeixista continuen amb els actes emmarcats en el juliol antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social. El passat cap de setmana van fer algunes activitats i aquest divendres ja l'última és un cinefòrum que faran a les 8 del vespre amb la pel·lícula Tierra Libertat del director britànic Ken Loach. Al cinefòrum, la pel·lícula es podrà veure al CCO La 13 a l'Avinguda València número 84. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Serenor és un programa que comença i aquí, en aquest estiu tan calorós que tenim aquest any, doncs la veritat és que venir aquí no deixa de ser una joia, perquè aquí dins sí que estem bé, oi? Aquí molt sí. Bé, eh? Susana, què tal?
1: El carrer és horrorós.
0: El carrer sí, avui.
2: Hi ha calima.
0: Avui.
2: I encara fa més calor amb la calima aquesta.
0: Ha fet una estona de vent així a migdia, però després
2: sí.
0: S'ha quedat un...
2: S'ha parat.
0: S'ha parat i d'allò.
2: Bona tarda.
0: Molt bé. Doncs escolteu, res, que nosaltres estem aquí com cada setmana. Suposo que estarem una setmana més o dues? Una, val. La setmana que ve també estarem aquí com a final de temporada. I llavors, doncs, bueno, ja ens acomiadarem de tots vosaltres i tal. Avui el que passa és que avui tenim com una mica de festa, oi? Vull dir, estem així.
2: Avui és un dia d'alegria.
0: És un dia d'alegria, tindrem un sopar i tot això. Què tal, Gemma?
1: Bé,
0: sí?
1: Calor.
0: Calor.
3: Hi ha un nou look, no?
1: Sí.
0: Sí, s'ha posat a l'altre.
1: N'he fet trenes.
2: Està guapíssima.
0: Però això t'ho han pintat o t'ho han posat?
1: M'han fet trenes amb un cabell postís de color...
2: Vermell.
1: Vermell.
0: M'ho ha semblat.
4: Bueno, a mi m'encanta aquest look.
2: A mi també, Maria.
1: Sí, m'agrada.
0: A la mà dreta, el Mario. Què tal, Mario?
3: Doncs molt bé.
0: I avui ell ha decidit que és del que parlarem, que ja veureu quina cosa més interessant, no?
3: Sí.
0: Bueno, ja ens has introduït ara amb això dels estoics també un element que és prou important.
3: Sí, ja ho havia mirat fa molt de temps, però ara he decidit tornar a mirar-ho i és està molt bé, sobretot, o sigui, si us centrem en el tema de la salut mental, és molt positiu perquè... una persona pot donar el millor de si i no li té que importar el resultat, el que pensin els altres, perquè l'important és que aquella persona estigui en pau en si mateixa i sapiguem que està fent un bon treball.
0: D'acord.
3: També s'ha de permetre que si aquella persona en un moment donat està més baixa, tal... també forma part de l'acceptació. O sigui, no s'ha de sentir frustrat o frustrada perquè... Però això no li passa només a les persones amb un trastorn, li passa a qualsevol persona, no?
0: Estic convençut.
3: Aleshores, doncs... Bueno, i l'altra temàtica és que la medicació és fonamental, però que no tot és medicació. N'hi ha uns hàbits que afavoreixen també
0: parlarem avui.
3: Sí, la recuperació i la millora, no?
0: D'acord. I també tenim a la Maria aquí.
3: Sí.
0: Hola, Maria. Què tal?
5: Hola.
0: Bé, doncs, benvinguda al nostre
5: Gràcies
0: programa. També en el sopar que farem, eh? I això serà allà a Can... com se diu, allò?
3: Can Pixa.
0: No, home, no.
1: Can de ràdio.
2: Can Pixa.
0: A cala de llei, que diu aquest. Està de conya, eh, avui. Avui disfrutarem amb ell, que sí. Ah. A més de l'estoica... Bé, doncs, comencem a parlar. Quan has dit que hi havia coses que eren favorables bueno, el fet de suportar doncs, els inconvenients del trastorn mental, no? Doncs la Maria t'ha fet així, que estava d'acord en que hi ha moltes maneres que veritablement són molt positives perquè això sigui, bueno, no un camí de roses, però sí un camí que es pot transitar tranquil·lament, no? Podríem dir.
3: Sí.
0: O bastant tranquil·lament.
3: Sí, sí, jo crec que... i també serveix per tothom, no? I parlant des de la meva pròpia experiència, tant quan treballava feia un tipus d'hàbits, i ara que tinc la... que estic com prejubilat i de més, omplo els espais amb coses que m'aporten molt i un àmbit de vida més saludable.
0: I sobretot voluntariat, no? Vull dir, partint de la base del voluntariat.
3: Sí, és important també fer coses no per un mateix, sinó pels altres, perquè també als altres n'hi ha un retorn, i és que t'aporta moltíssimes coses.
0: A mi, tu a mi, segur. Maria, digue-li alguna cosa.
4: Bueno, superinteressant tot això de la mentalitat estoica. Jo crec que aporta moltes coses a nivell salut mental en general. També és una línia molt prima.
1: Sí.
4: És una línia superprima. Superprima. Jo puc a l'altra banda. Però bueno, sí que és veritat que tenir un objectiu a la vista, pues es pot treure del llit en moltes vegades, no? En moments de tristor.
1: No, és vital, eh? Ja t'ho dic ara. Tenir un objectiu et treu del llit. Perquè a mi m'ha passat.
0: Això és important. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Queda la primera matització. Ara, això de que sigui prima, què vols dir? Es pot trencar en qualsevol moment?
4: Vull dir que n'hi ha una línia molt prima entre el jo puedo, o tu puedes, i l'acceptació i el no, realment no puc. Saps? Però a nivell social ja, per els missatges aquests de la Mr. Wonderful i totes aquestes coses, saps? Això és el meu parell, el que jo penso, eh? Des del meu punt,
3: des del meu punt de
4: vista. Però sí que és veritat que tenir un avís de salut, aixecar-te, meditar, o anar a fer esport, o fer voluntariat, o fer coses que t'omplen, o dinar a determinades hores, o d'una manera saludable, pues sí que és veritat que jo crec que favoritza tenir una millora de salut mental.
0: Podríem dir que estaries d'acord en el fet que sí, que encara que sigui prim això, vull dir, tal com ho vas alimentant en el teu interior, es va fent gruixut i veritablement...
4: Sí, però s'ha de tenir molt els peus a la terra, eh?
0: Ja.
1: Sí, perquè és molt fàcil tornar al llit, per exemple.
4: Bueno, o pujar-te...
1: O anar-te a volar, sí.
4: Sí. Llavors, s'ha de ser molt conscient, no? I sí que és veritat que, ostres, els hàbits... jo tinc una rutina molt... No diré més estricta, però sí que és veritat que molt enfinestrada, no? I no vull sortir-me d'allà. I sé que n'hi ha una línia molt prima entre el... lo super, no? I la rigidesa o que moments no pugui o... No sé si m'estic explicant bé.
2: Jo t'entenc molt bé, Maria.
4: No sé si sí. M'enteneu o no, perquè...
1: Sí.
4: No trobo la paraula ara.
0: Empoderament.
1: No trobes la paraula per expressar?
4: Empoderament, però no passada de rosca.
0: Vale.
4: Perquè n'hi ha com una... A nivell social, eh?
1: La disciplina, com... potser, no?
4: No, és com un altre concepte. A nivell social n'hi ha com el tu puedes, no? Hi ha moments que el cos no pot. I ha de descansar. I està bé, també.
1: Ja és que no sigui el cos, és que és la ment que no pot. Perquè la ment no acompanya el cos.
2: A mi em passa de les rutines, també. Me les marco molt, també, les rutines. I no vull sortir, tampoc. Si surto, és com que se me'n va les coses de les
1: mans. Fa molta por.
0: La por.
4: A l'igual sí que és veritat que he parlat de dos... Potser jo tinc com un esquema al cap, no? Una cosa seria el que és la salut mental i el que és el que el estoïcisme ens pot ajudar, no? Com tenir un objectiu a la vida i tot això. I una altra cosa a nivell social, lo del tu puedes i tots aquests missatges que ens fan... ens bombardean, no? Jo crec que sí que les rutines afavoreixen a tothom, i l'altra banda és com un plus a la gent que pateix un trastorn de salut mental o un neguit, el tu puedes. Perquè realment o no es pot o es pot o un es passa de poder.
2: I què fem quan estàs en aquesta situació de no puc i el teu entorn el més proper et diu sí que pots?
3: Però us poso un exemple. La gent que fa esport de competició, que
1: sí.
3: per fer l'esport
1: sí.
3: visualitza molt aconseguir la meta i tal, però també visualitzen molt en cas de que no s'aconsegueixi. És a dir, han de gestionar tant l'èxit com la frustració. perquè si no, si només gestiones una cosa, et pots fotre una hòstia de
0: pronòstic, sí.
3: Sí. I aleshores, per mi, més que estar amb eufòria o tal, jo busco estar optímic. Aleshores, una cosa que he treballat molt és reconèixer els pròdroms. És a dir... pròdroms, senyals de si m'estic anant cap amunt o si m'estic anant cap a baix. Jo no passa res si un dia no he tingut un bon dia i no passa res. Reconec que puc tindre un mal dia o una mala ratxa o el que sigui.
2: L'acceptar-ho, no, Mario?
3: I n'hi ha dies que són molt bons i sé que no sempre són iguals, o sigui, no vull... O sigui, depèn molt també de les circumstàncies que et dona la vida. Jo no fa molt, m'he separat, he hagut de deixar el pis on estava, aleshores reconec que n'hi ha un dol i aquest dol em farà estar dies que em costarà més fer-ho. Un dia ho aconsegueixo, un dia no ho aconsegueixo, però bueno, quan ja han passat 6 o 8 mesos, cada vegada ho aconsegueixo una mica més. Però també em venen dies que no. I aleshores, doncs, ho tolero, forma part. Tampoc em vull amagar. És a dir, amb vosaltres puc tindre la confiança de compartir un bon moment, com un dia que digui...
2: Avui no.
3: Doncs no toca. Però bueno, i això penso que a mi em fa més saludable. Per exemple, una cosa que no em fa saludable és que ara cada dia estic beguent alcohol.
2: Ui.
3: Clar, surto a sopar cada dia amb la meva mare.
2: Ui.
3: Bec vi, ahir veient el partit...
2: Parranderos. No sou uns parranderos.
3: Ahir veient el partit, doncs...
2: Bueno, clar,
3: cervesa... dissabte faig un concert amb, no sé, ja veurem què faig, bueno, i aleshores què he notat? Que he baixat una mica. Aleshores, doncs bueno, potser la solució és dir que no, no passa res si un dia ho faig, però si ho he agafat per hàbit cada dia, doncs potser trencar aquest hàbit. De beure vi cada nit i no una, dos copes perquè amb una et quedes curt, doncs bueno, però miro de detectar-ho.
2: No, però està molt bé que ho hagis detectat.
3: És que he notat una mica de baixada.
2: Clar, però jo crec que notes la baixada perquè amb el vi o l'alcohol notes que puges una mica d'eufòria i després, quan ja se't passa l'efecte, veus la baixada. No és que sigui una baixada real, sinó és fictícia, perquè és pujada amb alcohol, baixada amb alcohol.
3: Clar, i s'ajunta amb la calor, també.
2: Sí, bueno, això... clar, és que ve de gust.
0: Això també pesa.
2: Això també, penso que quan estem amb hipomania, que ens sentim lo más grande del mundo, los maravillosos...
0: Bueno, però llavors no estàs bé, no?
2: Vull dir, no estàs bé perquè estàs assarat, però tu et sents bé.
0: Ja. Yeah.
2: Jo em sento bé amb la hipomania.
4: És que això és l'hòstia.
0: Discrepo.
2: Veus?
4: Però sí que és veritat que jo també he començat ja fa anys, no?, a detectar aquestes coses i jo... Quan pujo les escales de 3 en 3, és com 3 dies, és com... Puf, Maria.
2: Ja, estàs a tope.
4: Això se t'està anant. O quan a mi un cop em van dir, un metge em va dir, és que portes coses a la mà i no fas res, Maria. Què fas amb totes aquestes llibertes que portes, no? I bueno, el Ramon va dir, i què fas? I jo, quan se'm va passar, vaig pensar, ostres, però si no feia res... Però jo sí que tenia aquesta sensació d'hiperheroïna i super...
2: Sí,
4: jo no m'he drogat mai, però diuen que és una sensació molt, molt semblant, no?
0: És com si fos la primera vegada que t'enamores, no?
4: Millor.
2: Sí, sí, és millor.
0: Millor encara. Ostres, sí. Doncs la primera vegada que t'enamores, la veritat és que és com descobrir que tot és molt maco, no? No
2: és sé, com un brot psicòtic, però en positiu.
0: En positiu. Ja. Perquè el brot psicòtic et fa patir, esclar.
2: Per això ho dic en positiu, però...
0: Sí, sí, sí.
2: Però sí que reconec això que... que quan estàs amb hipomania és que et sents superbé.
4: Però sí que és veritat que les rutines, per exemple, n'ajuden moltíssim, no? Una rutina de son, posar llums a com es diuen això?
2: Fredes.
4: Llums càlides a l'hora ja de que es fa una mica fosc i tot això. Sense pantalla, sense mòbil, dos hores abans. Bueno, això tot ho sabem tothom, no? I què difícil és fer-ho. Perquè al final estàs remant contra la societat.
3: Per què?
4: No?
3: Per què?
4: Sí, claro. Ara bé, jo me'n vaig a dormir a les 11.
3: Sí.
4: A 8:45. A les 9 apago el mòbil. Per exemple.
3: Sí.
0: Ja no vull saber res.
4: Ja no vull. Fins la 8 del matí.
3: Uh-huh.
4: Ara bé, qui persona del món mundial a les 9 de la nit no agafa el telèfon?
0: Tothom.
2: Sí. Tothom. Uh-huh. I ara amb els mòbils l'agafem a qualsevol hora.
4: I ara, claro,
2: per si,
4: si
2: cas,
4: truca
2: un si
4: familiar,
2: urgència...
4: si truca la mare, la germana, no sé què, ara ves a explicar, no, no, és que jo no tengo notificaciones de WhatsApp. No, és que jo no em truquis a partir de les 8:45. No, és que jo tinc que dinar a les 2. No, és que jo tinc que anar al gimnàs a les 11.
0: Carai, aquesta, oi?
4: Claro.
3: Bueno, t'ho dirien, ells ja estan a la feina. Et diria el mateix, no puc agafar WhatsApp perquè estic a la feina. I jo, per exemple, arribar a les 9 de la nit i jo no agafo. Agafaria una trucada si veig que és urgent. Però si no, pot esperar el dia següent.
4: Però vull dir que al final totes aquestes coses és remar contra la societat, perquè socialment no està ben vist. Que tu... O sigui, estem... com que ens premien la immediatès. Llavors, claro, a sobre de que tens una etiqueta, a sobre eres el raro, perquè no agafes el telèfon, o no mires el WhatsApp, o no me'n contestes ja.
2: Jo a les 9 estic al llit.
0: Sí, però contestes sí, a tothom, tu, no?
2: Bueno, contesto l'endemà, també. Com em vaig a dormir, ja no contesto a ningú.
0: Què dius, Gemma?
2: No, jo contesto, però tampoc em truca ningú. A cap deshora.
0: Aquest és un problema, també, a vegades. Oi,
2: no, però el deixo obert, perquè tinc una amiga que és veïna meva, que, porta en porta, i bueno... és viuda i per ser de cas. I la meva tieta també. No sé, deixo connectat.
0: O sigui, que tu estàs connectada, eh? La
2: Maria,
0: sí, no,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, jo sí.
0: Maria, a les 9 fora.
4: Bueno, sí que és veritat que intento explicar-ho, no? Sí, però n'hi ha persones com mi madre, que si nos está escuchando nos escuchará, pues... però no, n'hi ha coses que no s'entén, sobretot ara l'estiu, no? Que tot és parrandeo.
0: No, llavors, i que hi ha claror fins allà.
4: Clar, sí, bueno, parlant-ho avui dia, això que n'hi ha llum,
0: Ja.
4: Llavors sí. N'hi ha coses que no s'entenen i costa molt portar una rutina, costa molt, pues això, sobretot la gent que té problemes per dormir.
3: Clar, però això és com els meus amics, que quan surten de festa queden a la 1 del matí. Jo a la 1 del matí em dono un pal.
2: Home, normal,
3: Mària. A la 1 del matí...
0: Del matí vol dir migdia, no?
3: No, de la matinada.
2: O sigui, et fiques al llit a les 9 i t'aixeques a les 12:30?
3: No, ja sé que no hi vaig.
2: Directament.
0: També.
3: No era un pal.
2: És que després d'aquella hora... A la 1, Mario. Aquella hora, aquestes hores... una copa.
3: No, i a més que, jo què sé, per anar a luz de gas, és que no tinc ganes. Jo prefereixo prendre alguna cosa per la tarda o anar a sopar. Però...
2: Heu provat d'anar de tardeo?
3: Sí.
2: Pues llavors,
3: això
2: és superdivertit.
3: Però jo, ara...
0: Ah, sí?
3: Ara...
2: És una discoteca per la tarda per gent de la nostra edat, de 50 i pico cap amunt, o 40 cap amunt.
0: De 80,
2: han
0: no?
2: Inventat això.
0: De 80.
2: De 80 hi ha uns altres discoteques.
3: La paloma, sí, sí. No?
0: La paloma.
1: La paloma. No sé si el tango o no existeix ja, no ho sé.
3: No, està a l'Imperator, però ara l'Imperator
1: es diu d'una altra manera, no?
3: Sí, per gent de la nostra edat, ah, ara. I està el Trauma, també.
2: Hòstia, el Trauma.
1: Sí. Ostres.
0: Sí, Maria? Els coneixes, aquests Traumes?
4: Bueno, el Trauma sí, jo no he anat mai, no, però...
0: Saps de què va,
4: però
0: oi?
4: Però sí.
0: Bueno, doncs jo me n'ho sabent avui, i això de que n'hi ha per més grans,
2: sí, sí.
0: Això de la paloma, però, i escolta...
2: Però això està de moda, ara, Jaume, Tardeo. Ah. Hi ha mil coses a Tardeo.
0: Mira, jo penso, després de la segona part en podem parlar del que és més normal, del que no ho és, i en definitiva què és el que ens ha d'engrescar i, bueno, i superar. En tot cas, ara podríem ja agafar la mitja part, no? Ja sabem, mm-hmm. ja sabem com ho hem plantejat, això. I quina peça? Avui la xeringa, Shakira, no?
2: La Shakira.
0: Shakira.
3: La xeringa.
1: La xeringa.
0: Doncs escoltem-la.

0: Lido.
1: Sí? Hem acabat amb la Shakira, ja? Què dius ara? Ho he dit bé, això.
2: Carai.
3: Jo crec que se m'ha sentit.
2: Ha acabat ràpid, no, la Shakira?
1: Sí. Escolta, és que ens estaven informant d'un detall molt important. Parlem, doncs, de totes aquestes constants que... Perquè una de les coses que ja has dit és dir, sobretot, la medicació és una cosa bàsica, no? Si no tens una medicació que et tranquil·litzi, difícilment podràs aconseguir una situació favorable a aguantar l'inconvenient del trastorn. Seria això, no?
4: Uh-huh. Una medicació és bàsica.
1: És bàsica.
4: És la base, sí.
2: Sí, però jo penso que si fas uns hàbits que t'afavoreixen...
1: Pots anar baixant.
2: Pot baixar. Uh-huh. Si fas uns hàbits que no t'afavoreixen, possiblement afectarà també a la medicació. Uh-huh. Jo reconec que he agafat uns hàbits i el que us deia de sortir a la una del matí, és que he sortit molt, però ara jo ja poden ser els meus amics, però a la una del matí no quedo.
1: De la matinada.
2: No quedo.
1: De la matinada, es diu.
3: De la matinada.
2: Doncs de la matinada.
1: Vale.
2: Són coses, no sé.
1: Sí.
4: Per mi, la meva base d'estar bé i estar a gust i això, és la biodança. Des que vaig començar a fer biodança, jo m'he recuperat molt. Molt. La biodança per una banda, i després el contacte amb la natura. També.
1: Et lleves aviat i vas a passejar, a caminar...
4: Sí, jo surto de casa a les 7, 7 i mitja.
1: No
4: m'he trobat
1: a les 8 del matí davant de casa. Dic,
4: a Cornellà, sí. I el contacte amb la natura ara fa temps que no la tinc i la trobo a faltar. La trobo a faltar molt, la veritat.
1: Ara una mica cap a la tardor, per això, perquè ara aquest temps...
4: Ara fa massa calor.
1: No, el matí encara s'està prou bé, no? Però ajuda
4: bueno,
1: molt.
4: Tinc el meu refugi, també, de quan em trobo malament, doncs, en comptes de les urgències, me'n vaig el dia següent a la Plana.
1: La Plana
4: és una, com una casa rural que fan activitats i pots pujar allà a fer retiros i està allà tranquil·la i sense que ningú et molesti i s'està molt bé.
1: Això em fa pensar que amb la psicòloga Adelaida, que la tenim allà a Sant Joan d'Espí, ella també ens parla de tot un seguit d'activitats que cal fer precisament per millorar el teu estat, no? I tu en saps molt d'això, oi? Perquè tu portes temps amb ella i, bueno... I ara també la coneixes tu.
2: Sí.
1: També la...
2: Saps de què va? També ella.
0: Sí, jo també.
1: També, carai.
0: Bueno, pues... Bueno, avui parlant amb ella, pues, han sortit unes ulleres, em parlava d'unes ulleres, que això que parlava abans de les llums a l'hora de fer-se de nit, baixar les revolucions una miqueta i posar les llums de...
4: Càlides.
0: Pues n'hi ha unes ulleres que tu vas a per casa i la llum de l'ordinador, la llum del mòbil o tal, pues, és com protegir-te, no?, de tota la irradiació aquesta. Llavors baixa les... A veure com dir-ho ara.
4: Les revolucions.
0: Les revolucions, sí, se prepara el cos per anar a dormir. Es respecta una mica los ciclos circadianos, com los ritmos circadianos. Llavors, em sembla molt important tot això a mi. O sigui, lo de la rutina, lo de tot aquest, el contacte amb la natura, el respirar o sortir a caminar i sentir, només sentir, no? O la Susana abans, que deia lo de la biodança, que important és tenir contacte al cos.
1: Jo la veritat és que la biodança, com diu ella, jo la vaig ballar una vegada només. I sí que vaig sentir una cosa molt estranya, és veritat. Vull dir, és com si em retrobés amb mi mateix en aquest interior que moltes vegades el tens com una mica oblidat, no? I de cop i volta sents com una satisfacció i tal. Però no ho he fet més i hauré de provar-ho, això ja veurem.
4: Si ho fas de forma regular. No és un punt sol, sinó no ho fas regular, es noten els...
1: Hi ha uns punts que es fa això, no? I a més ho podem muntar, Vull dir, això és una cosa que ara aquest any s'ha fet, encara que poc a poc, més aviat, no?
4: Es podria fer.
1: Es podria més, ens podria fer
4: algun
1: més.
4: Taller més podríem fer, un sí. taller o dos.
2: Sí, sí, jo l'altre dia vaig parlar, vaig comentar que n'hi ha una associació a Castelldefels que té uns recursos potser més limitats, però li dona molta importància a fer art-teràpia a la gent. Aprendre a pintar, fer ioga, fer meditació, totes aquestes coses, i la gent millora moltíssim. També vaig parlar de la biodança quan ens vam reunir el dissabte i fer activitats que ja estem fent.
1: Reunir nosaltres? No, amb ells.
2: No, quan ens vam reunir el dissabte.
1: Vale, vale.
2: Que estan molt bé els grups que fem.
1: Que és allà on... Art i Ment és això, potser?
2: No. A Castelldefels.
1: Però és Art i Ment, oi?
2: Art i Ment.
1: Es diu Art i Ment.
2: Sí.
1: Vale, vale, d'acord. Sí, ho conec. Sí.
2: I nosaltres ara estem amb els grups i bueno, doncs, també... quan puguem poder fer més coses perquè o coses més plàstiques que la gent es pot expressar també a través d'aquest mitjà i la gent millora molt també.
4: I es poden fer també banyos de bosque.
1: Com?
4: Banyos de bosque.
1: Què és això?
4: Pues vas al bosc i
1: abraces un arbre.
4: Bueno, això és una...
1: seria un
4: exercicis. Es fan diferents exercicis com biodança igual i vas en un bosc on comences a experimentar certes sensacions
1: amb vegetals
4: al bosc.
1: Bueno, però al bosc també hi ha bèsties a vegades, no?
4: Sí.
1: L'altre dia feien...
4: però ho fa gent ja preparada, eh?
1: Ja. O
4: sigui, no és qualsevol...
1: Què vol dir preparada, aviam, què és?
4: Bueno, gent que ja ho ha fet i...
1: i que ho experimenta.
4: I que ho ha experimentat.
1: Molt bé. Què més?
0: Bueno, jo sí que vull afegir a lo de l'arteteràpia. Amb l'Adelaida jo sí que he fet arteteràpia i jo tinc, bueno, tenia molt de contacte amb lo que és a les pintures i tot això, no? I arrel d'això, de l'arteteràpia amb l'Adelaida, molt meditativa i molt tal, pues jo vaig recuperar també un montón. O sigui, va ser, jo no puc dir que és només l'arteteràpia, sinó un...
5: conjunt de coses.
0: Un conjunt de coses, i sí que és veritat que l'Adelaida ens ha parlat també moltes vegades de que n'hi ha diverses maneres d'arribar al... ara no em vull equivocar. El sistema simpàtic i el parasimpàtic,
1: sí,
0: totes aquestes coses, pues, són eines de diferents maneres d'arribar per poder tranquil·litzar-nos, poder tratar el trauma, poder...
2: Clar, jo penso que tot el que sigui poder-te expressar, abans amb Susana també hablàvem de la importància que és per nosaltres la ràdio, ja no només per transmetre, sinó el fet d'estar nosaltres junts, de poder parlar,
5: sí,
2: de sociabilitzar, d'expressar les nostres emocions, que potser sí, en un altre context doncs no tens la possibilitat. Jo els meus amics me'ls estimo tota la vida, però no puc expressar el que expresso aquí amb el grup, no? Parlem més de futbol, però d'emocions no... És que els hi costa molt. Tenen encara la idea de que l'home és una idea equivocada de lo que seria la paraula estoic, saps? I aleshores, doncs, bueno...
1: Aquesta és una matització molt interessant, eh? L'escolisme aquí no juga un paper important, no? Perquè...
2: però per ells tampoc, eh? Perquè moltes vegades tenen que tragar o han passat emocions que
1: no saben de què va.
2: No, però que fan mal. Si no les treus fora, passen factura també, tard o d'hora, no? Aleshores, doncs bueno, ens ha tocat això i també s'ha de desestigmatitzar, com es diu?
1: Sí, ja ho has dit. Ja t'hem entès.
2: Vale, sí, això perquè tinguem la possibilitat de poder cessar les emocions.
4: Sí, igual que hi ha grups de dones que fa més temps que funcionen,
5: sí,
4: hi ha ara grups d'homes també.
1: Que també s'organitzen, sí, no?
5: A l'hospital, sí, on sí, estic jo després de l'ingrés, em vaig allà a les activitats per poder aixecar-me del llit, dutxar-me i sortir a la vida. Doncs hi ha grup de dones, que fa molt temps que funciona, i des de fa poc funciona un grup d'homes.
2: I van?
5: Sí, sí, tots els que estan són els pacients que estan ingressats.
1: Els que s'hi han compromès.
5: Sí, sí.
1: Aquesta també és una altra de les constants que cal atendre des del trastorn, no? Perquè d'aquesta manera la recuperació també és més fàcil, és més diària, per dir-ho d'una manera, no? També?
5: A mi és el que m'ha salvat la vida. La medicació que va començar a funcionar i el que em donguessin l'alta i començar a anar cada dia a fer les activitats. Això m'ha anat ajudant, i ara jo crec que ja sóc jo.
1: Ara ja et trobes a tu mateix.
4: Sí,
5: jo crec que ja sóc jo, sí, perquè ja faig bromes, ja faig amb ric, no m'expreso.
1: Uh-huh. Molt bé, molt bé.
2: Sí, s'ha notat.
5: Clar, allà fem teatre, per exemple.
1: Ah, sí?
5: Està canoteràpia, que amb unes gossetes. Clar, són coses que són cuina, que són tot és expressió.
1: Gossetes, acabes de dir?
5: Unes gossetes, sí. Mm-hmm. Fem ve l'Oriol, que és un psicòleg, mm-hmm, i fem els hi fem fer coses a les gossetes.
1: Sí?
5: Seu!
1: I seu.
5: Gira, salta, sí, i els hi donem un premi i ho fem tots. Mm-hmm. Bueno, tothom qui vol. Mm-hmm. I després fem joc amb cartes, també, per parlar de les emocions i de tot.
1: Interessant, eh, que sí? Què et sembla, tu? Ah, tu ja vas allà al bosc i ja en tens prou.
4: És que a mi em va molt bé l'atura, Jaume.
1: Se'n va al bosc i a la...
4: Llavors, no, si fos per mi, m'aniria a viure a la muntanya.
1: A la muntanya, bueno...
4: Allà però, al mig del bosc.
1: Però fas una barraqueta com a mínim, no? Vull dir... No, una barraca, vull dir, quatre totxos i...
4: Bueno, aviam, jo, ara, ja sense, jo, si sense broma, Jaume, jo vaig estar 2 anys estant en una casa rural i estava fent de búfer. Els búfers són, com es diu, voluntaris agrícoles que ajudes a la persona que hi és a la casa, a l'hort. Uh-huh. En el meu cas no era així, jo em dedicava a la cuina i les habitacions i vaig estar 2 anys i tenia la meva caseta. Una caseta superxula.
1: Uh-huh. Quatre parets, una porta i una taulada.
4: Sí, però ja en tenia prou.
1: Ja n'hi ha prou. Mm.
4: I vaig estar molt a gust durant 2 anys. Després em van creuar els cables i vaig tornar a Barcelona.
1: Vas tornar a Barcelona perquè se'm van creuar els cables. Què vol dir això? Vas entrar en crisi.
4: Bueno, que no, sí, que no acabava d'estar bé.
1: No acabaves d'estar prou bé. Necessitaves, en el cas, per estar més bé, d'una medicació més...
4: No, no era per la medicació. Era més aviat per trobar a faltar la meva família, trobar a faltar les meves amigues...
1: No m'estranya.
2: Bueno, sense necessitat d'aïllar-te, jo el que faig, n'hi ha un grup... bueno, n'hi ha una aplicació que es diu Meetup. Que sí? Jo, per exemple, faig excursions de tant en quant, perquè també en la natura, o sigui, prefereixo fer una excursió que cada a la 1 de la matinada.
1: I llavors a les 6 del matí, no?
4: Clar.
2: Sí, però m'aporta més.
5: Uf, a les 6 del matí
1: és una bona hora, eh? jo també.
2: T'aquí he anat a aixecar.
1: Jo sí, acostumo a aixecar-me a les 6, sí. L'espero l'hora, normalment, sí. Vull dir, clar, com que vas a dormir sobre les 11, a les 6 del matí ja has dormit 7 hores, ja està bé, no? Ja, ja qui ho diu, que com més gran, menys, no? I llavors, quan arriba a les 6, doncs ja la dona diu, encara no, dos quarts de 7. Però d'una manera o altra, sí, a aquesta hora ja anem, va, ja esmorzo, ja escolto les notícies i tal, sí. I tu te'n vas a la muntanya?
2: Jo, de tant en quant, sí.
1: Saps què havia fet jo quan estava? Llavors, que us ho vaig explicar, que anava així de vacances amb el Joan, amb la filla i tal, també, que anàvem, em vas dir, hosti, quin privilegi allà a la Cerdanya, no? Mm-hmm. Doncs a vegades ens aixecàvem fins i tot a les 3 del matí.
5: Mora meva!
1: I llavors... Que sí, tu, però és una... Però és que és allò de fer el que no toca.
5: Sí, sí, jo que m'aixeco a les 12, imagina't.
1: Però m'entens el que vull dir? O sigui, no toca, però tu tens com una curiositat de fer aquell trajecte, que a més és per...
5: No, sí, val.
1: És per carretera, i no, creguis que et fots al mig del bosc allà, I vas després, però... I llavors allò sí, allò m'agradava molt, perquè anaves més lluny, i llavors, doncs, bueno, pujàvem un cim d'aquells, després pujàvem l'altre, i baixàvem i tal. Sí, això ja no ho puc fer ara, no? Vull dir, això si ho fes... Què dius, tu no?
0: Ah, sí, bueno, és que jo crec que per més en aquest temps, no?, quan vas a fer un cim, amb tota la calor, no vols... llavors... estàs pensant, bueno, prefereixo aixecar-me a les 4, a les 5 del matí i després ja, no sé, a les 11 o així ja...
1: Ja estàs
0: a dalt i ja després vas baixant i ja sembla que...
1: Sí, que és una altra cosa, per baixar ja no és tan difícil. De tota manera, baixar és més perillós que pujar quan la muntanya puja, Això també ho vaig experimentar més d'una vegada, però bueno, era qüestió d'anar en compte i tal... Sí, m'ho vaig passar molt bé. I organitzava i fins i tot me n'ocupava d'arribar allà i de tenir jalar quan arribés. I és una cosa que és espontània, no? I això, espontània vol dir que no és que tu ho preparis abans d'anar al lloc, sinó que et trobes amb gent que s'hi va apuntant i tal. I gent molt curiosa, no? Hi havia un que m'explicava que comprava unes sabates l'any i que valia molt, però garantia que d'aquesta manera li duraven tot un any, no? I llavors, quan es va trobar posant a la muntanya... ni sabates ni punyetes, estava bloquejat el tio, però jo vaig aconseguir que pugés a dalt, vull dir, acompanyant-lo, vinga, va, meu jove, que ets tu, comprat amb mi i tal. I sí, vull dir, tot això sempre m'ha agradat força.
4: I jo penso una cosa superimportant per una estar bé també és la xarxa social que puguis tenir. La xarxa social d'amistats, de coneguts, de... Penso que és superimportant.
1: Mm. Això sí que és important, i tant.
4: Perquè ajuda. Mm-hmm. Ajuda a estar bé i tindre persones properes, que puguis parlar amb elles i puguis estar amb elles quan et trobes malament.
1: I que et sorprenguin aquestes persones amb segons quines constants. Avui mateix, quan m'ha parlat de l'estoic, dic, oi, això sembla que serà que vaya, no? Sí.
2: Bueno. Doncs una cosa, sí. Aviam si em podeu ajudar.
1: Ah, això, clar que sí.
2: Jo ara tinc un molt bon amic que fa 2 anys va entrar en una depressió ultraforta, que no n'hi havia forma de que...
1: Jo també,
2: Tu també.
1: Jo també.
2: Bueno, no n'hi havia forma que sortís. Jo crec que estaria diagnosticat de bipolar. El que passa és que ell no vol admetre-ho. Li han donat antidepressius i ara està com una moto. I està super happy i pot amb tot i tal. I clar, estarà així perquè...
5: Sí, sí, bipolar.
2: El metge... no li va voler donar liti ni estabilitzadors i ara està que pot amb tot i jo dic, hòstia, l'hòstia està garantida.
1: Bueno, el meu cas no és aquest, és totalment contrari, però sí, com pots ajudar en aquestes persones?
2: No sé si parlar amb la seva dona.
1: Sí, per exemple. Jo ho he intentat més d'una vegada i no me'n surto.
5: Però parlar amb ell no...
2: No, no farà cas.
1: No
5: et farà cas.
2: No, ja li va passar una vegada i jo li vaig explicar i em va dir... Jo t'escolto. Li vaig explicar i va continuar fent-ho. Ara, fins que no va caure, i quan va caure profundament... Però, bueno, ell, mira, per lo que sigui, nosaltres ens coneixem més als pròdroms i sabem una mica més i tal, i ell ara es troba tan feliç que diu que estaria disposat a repartir felicitat i tot.
4: No? Ui, perquè està amb una hipomania de mucho cuidado.
2: Clar.
5: I no l'han ingressat, ni pensen ingressar-lo, ni
1: no,
5: res?
1: No, és que això, si no, hi vas tu.
2: No, és que...
5: Hauria de canviar de psiquiatre, jo crec.
2: Però clar, què faig? Parlar amb la dona?
5: Que canviï de psiquiatre, sí. Si és de la Seguretat Social, suposo, el CESMA, deu ser, que canviï de psiquiatre, perquè si un psiquiatre no s'han donat compte que aquest senyor té rasgos bipolars...
4: I si l'acompanya a urgències?
2: No, em dirà que no. Si ella ara pensa que està superbé, i amb capacitat de fer de tot. I clar...
1: Deixa la Maria Goita que...
2: Sí.
0: Jo crec que l'únic que pots fer és deixar que es doni l'hòstia.
2: Sí.
0: Això és la meva opinió, eh?
5: Sí, tens raó.
0: Perquè al final són els professionals que, el que en el cas de que sigui bipolaritat li puguin ajudar, i al final cadascú té el seu procés. Tu ja has fet el que estava a la teva mà, que era parlar amb ell. Mm-hmm. Tampoc està en un grau de bipolaritat que la lie parda i li tinguin que portar urgències. Llavors, tot està més o menys, no està en perill, no...
2: No.
5: Sí, però el psiquiatre se'n donen de seguida, eh? Se n'adonen de seguida.
0: O no.
2: O no.
5: Pues
2: o
5: és,
2: no,
5: pues és no. Aquest el problema. Llavors aquest psiquiatre no...
1: No està fent la feina com cal. Sí, jo ho entenc també, això, eh?
0: Però van tan ràpids... O sigui, les consultes són tan ràpides,
5: però és que cada X igual, temps... Però si és que només entra per la porta ja se li veu com ve.
2: Però tu, Maria, dius que faci el seu procés.
0: No, jo dic la meva opinió és aquesta.
2: La teva opinió.
0: La meva opinió, sí, cadascú té el seu procés i al final no podem posar-nos el procés dels demés. No? Sí, jo tinc un amic que m'encantaria que estigués aquí.
1: I no pot.
0: Parlant, i no vol.
1: Sí, sí.
0: I l'ajudaria un muntó. I l'ajudaria a altres coses i també, saps? I al final dius, bueno, jo només puc escoltar-te, estic aquí, si vols anar a urgències i algun dia pues, t'acompanyaré, si t'ingressen aniré a veure't a l'hospital i te diré les coses en forma de colleja hasta que espaviles, però no puc fer més.
1: Jo m'atreviria a dir una altra cosa. És clar, és molt diferent del cas que jo t'he dit, que jo també em trobo amb una persona, però aquest està plegat, està completament plegat. Jo crec que nosaltres hem de... El que dius tu, Maria, però sense esmentar el fet que deixi que es foti una bufetada.
0: Oh, no, he sigut una mica burra,
5: sí,
0: eh?
5: No, sí, però sí.
1: Però està. Perquè nosaltres, per exemple, amb aquest amic que tenim en comú amb un altre, doncs estem en contacte amb el seu propi fill, i el fill ens va informant. I això és el que penso que es pot fer. Amb la seva dona és difícil, i més quan ell és com és. Perquè ell més aviat era com d'això, a la seva dona li costava interpretar-la i tal, no? Així com jo la meva no, la interpreto molt. Val. La qüestió és que, bueno, que jo prenc paciència, a vegades la perdo, també, per això. Però jo diria de saber estar així, com actiu, no? Que és el que crec que has volgut dir, i no deixar que es foti...
0: Bueno, vull dir, deixar sí. En plan... O sigui, jo no puc fer-te així no. I dir-te... no ho veus? Perquè al final tens impotència. Sense impotència, sí, i és l'hora.
1: Sí. La veritat és que jo en aquest últim any m'he trobat amb aquesta situació i és molt dur, ser un company d'una persona que no t'escolta, que et mira malament, que d'allò... Bueno, per sort, això arriba a un punt que pum, es trenca. En aquest moment crec que ja s'ha trencat i tots els que ens heu escoltat fins ara doncs hem de confiar en que això es trenca i en definitiva funciona. D'acord? Sí? Doncs anem a acabar el programa dient quina cançó tenim.
4: Ella baila sola. No. Y cuando los sapos van en flamenco.
1: Doncs la setmana que ve tornarem a estar aquí amb vosaltres i agafarem vacances. Que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi que crema des de les 3 de la tarda, aproximadament a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha obligat a evacuar tant un càmping com una casa de colònies i a confinar diverses cases i un hostal. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda. Doncs, de moment, l'última informació dels bombers és que ja s'han cremat unes 70 hectàrees. Estan treballant per encerclar el perímetre d'aquest incendi, que encara està actiu, no està controlat. S'han evacuat dos punts crítics. A part dels que comentaves, també hi ha el CREA, el Centre de Menors Tutelats de Puigdolena, que s'ha hagut d'evacuar per la proximitat de les flames. També s'han confinat les cases del Pla de Casanova, un hostal rural, i les flames avancen de moment ara en direcció al terme municipal de Sant Martí de Centelles, ja a la comarca d'Osona, i esperem que hi hagin properament noves novetats dels bombers de la Generalitat per conèixer com avança la situació d'aquest incendi forestal.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentíem, estem molt pendents a veure com evoluciona. I és que l'onada de calor arriba avui al pic de temperatures. Avui, a punts del país, s'estan assolint temperatures superiors als 40 graus. Els municipis on el termòmetre s'ha enfilat més aquest matí, de moment, fins al migdia, són Anglès, a la Selva, en 42,4, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, Vacarisses, al Vallès Occidental, 41,8, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 41,6. Hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Parlem de la plana política. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte al baròmetre del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria el 25% en estimació de vot. Tot plegat, segons els sondeig del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, aquestes dades suposen una distància important, gairebé de 6 punts. Es tracta del primer sondeig que es fa després de la condemna de presó de l'exministre de Transport José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. I el nou Sant Jordi tindrà un màxim de 9.000 espectadors de capacitat amb l'objectiu d'atraure tants noms internacionals com tele local. Avui s'ha presentat el projecte escollit per reformar la sala de concerts de l'estudi barceloní de Jorge Vidal. La proposta vol convertir el Sant Jordi Club en la primera gran sala de l'Estat concebuda per grans.

0: Informació local.
1: Demà torna a haver-hi una reunió de l'equip de govern en la gira que està fent pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions, en aquest cas, al barri Bonavista, al Mas. Demà dijous, a 6:45 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista, número 6. I divendres, el CEM fa l'últim dels 4 concerts de les nits musicals del Botànic, que aquest any s'han de fer al pati de Can Ametller. En aquest cas, serà un concert titulat Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. El divendres, obertura de portes a les 8, el concert comença a 9:45, el preu de l'entrada és 17 euros, 12 pels socis i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Podeu dur-vos sopar de carmanyola i hi haurà també servei de beguda. Divendres, al pati de Can Ametller. I continuen les activitats per infants i joves. Hi ha la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes de 4 a 12 anys, cada tarda amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i tota la setmana 20 euros. I també, per altra banda, al Molí Jove hi ha activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas gratuïtes, a les tardes de dilluns a dijous i als matins de dimecres i divendres. Les inscripcions a molijove@molinsderei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Som el Josep Maria Calpe. Bona tarda, Josep Maria.
1: Bona tarda, Àngel.
0: I un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Amb només 18 anys, l'estudiant Tuba Tassin Swaib ha convertit el seu treball de recerca de batxillerat en una reivindicació dels drets humans i de la dignitat d'un dels pobles més perseguits del món, els Rohingyes. Alumna de l'Institut Ernest Lluch, Tuba Tassin ha guanyat el segon dels Premis Gaudí als treballs de recerca de batxillerat convocats per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Basílica de la Sagrada Família. Els Rohingyes són una minoria musulmana perseguida a Myanmar, l'antiga Birmània, i el treball, tutoritzat per la professora de religió Anna Eva Jarabo, porta per títol Apàtrides, l'exili forçat dels Rohingyes. La jove estudiant explica que la seva història personal va ser determinant a l'hora d'escollir aquest tema del treball de recerca. Tot i haver nascut i crescut a Catalunya, la seva família és originària de Kisorehang, a Bangladesh, el país que avui acull més d'un milió de refugiats Rohingyes. Aquesta proximitat familiar i geogràfica la va portar a voler aprofundir en una realitat que sovint queda fora dels focus informatius. En un inici, l'objectiu de la recerca era comprendre la contradicció entre els valors del budisme i la persecució sistemàtica dels Rohingyes. Volia entendre el budisme com a religió que practica la pau i la no violència i com s'ha instrumentalitzat la religió i la seva ètnia per justificar la persecució d'aquest poble, explica. A mesura que avançava en la investigació, aquesta contradicció es va fer encara més evident. Segons exposa, he constatat una certa contradicció entre el que representa la religió i el seu ús polític. Considera que el budisme, tradicionalment vinculat a la pau i la no violència, ha estat instrumentalitzat per justificar la persecució, fet que demostra com la fe pot derivar cap a interessos de poder quan se'n fa un ús partidista. La seva recerca analitza també el paper dels sectors ultranacionalistes budistes que han alimentat el rebuig envers aquesta minoria musulmana. Segons explica, la major part de la ciutadania ha donat suport a monjos budistes i grups ultranacionalistes que constantment criticaven obertament els Rohingyes i han fet servir la violència fins a provocar un genocidi. La part pràctica del treball va portar-la durant 2 mesos a Bangladesh, coincidint amb una estada al poble d'origen de la seva família. Allà va decidir recollir testimonis de persones de perfils molt diversos per comprendre com es percep el conflicte des del país que acull la major part dels refugiats. Vaig realitzar i recollir totes les entrevistes possibles per tenir diferents perspectives sobre aquest conflicte, explica. Per això va entrevistar persones de diferents edats, religions i professions amb l'objectiu de comparar els seus punts de vista. Durant aquesta estada també va descobrir una vinculació inesperada amb la seva pròpia família. Vaig descobrir que un dels meus avis havia escrit un llibre sobre el genocidi dels Rohingyes. Diu, a més, un amic del seu pare, que treballa en una ONG, una organització no governamental, a Cox Bazar, que és un dels principals camps de refugiats, de Rohingyas a Bangladesh. Aquest amic del seu pare li va facilitar informació directa sobre les condicions de vida en els camps de refugiats, perquè tot i els seus esforços no va poder accedir-hi. Diu que va intentar entrar al camp, però se li va denegar l'entrada. Un cop de retorn a Barcelona, la jove estudiant va repetir el mateix exercici entrevistant persones catalanes per comparar el coneixement i la percepció del conflicte. Aquest treball comparatiu li va permetre contrastar els testimonis amb la documentació acadèmica recollida durant la investigació. Una de les conclusions més contundents del seu estudi és la situació límit que viu Bangladesh. L'estudiant Tuba Tassin Tuba recorda que la majoria de rohingyes han hagut d'exiliar-se en condicions de molta vulnerabilitat cap a Bangladesh, el país veí. Segons explica, per Bangladesh, un país superpoblat amb recursos molt limitats, acollir més d'un milió de rohingyes ha esdevingut insostenible. Malgrat els intents del govern bengalí per negociar el retorn dels refugiats a Myanmar, considera que aquesta opció és impossible, perquè és inviable enviar-los a un país on encara els persegueixen, els han tret la ciutadania i, per tant, no hi tenen drets. El seu treball també denuncia la manca de suport internacional davant aquesta crisi humanitària. Bangladesh no ha rebut ajudes de la comunitat internacional i carrega amb tota una responsabilitat i una pressió molt elevada, lamenta. Més enllà del coneixement acadèmic, la jove assegura que aquesta investigació l'ha transformada personalment. Per mi, fer aquest treball ha significat validar que totes les històries, siguin més o menys visibles, importen en la seva totalitat, afirma. El reconeixement que ha rebut aquesta estudiant amb el Premi Gaudí li permet amplificar aquest missatge. Gràcies a aquest premi, he possibilitat que més gent conegui aquesta història, donant veu a aquelles persones que segueixen atrapades en un món sense cap mena de dret, explica. Tuba Tassin defensa que els drets humans han d'estar per damunt de qualsevol diferència cultural o religiosa. Tots ens mereixem ser respectats i gaudir d'una vida digna, sense ser perseguits ni assetjats per les nostres creences, independentment del país, la cultura o la religió. En aquest sentit, l'estudiant conclou expressant el seu agraïment tant al jurat, que ha reconegut la seva recerca, com a la seva professora tutora i a la seva família, però sobretot subratlla quin era el seu objectiu des del primer dia. Fer present aquí, a casa nostra, el drama dels rohingyes que segueixen patint tant encara avui. A continuació, estimades i estimats oients, a l'espai de la monografia, completarem tot el que acabem de dir escoltant un àudio sobre el poble rohingya que es troba disponible a l'arxiu de Catalunya Ràdio.
1: Delegates, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, I am honored by the opportunity to address the Security Council at this critical juncture.
3: És Kate Blanchett, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides l'agost del 2018, després de visitar els refugiats rohingyes a Bangladesh.
1: Nothing could have prepared me for the extent and depth of the suffering I saw.
3: Res m'hauria pogut preparar per l'extensió i la gravetat del patiment que hi vaig veure, deia l'actriu australiana, ambaixadora de bona voluntat de l'ACNUR. De fet, l'ONU descriu el poble rohingya com la minoria més perseguida del món.
4: Hola, em dic Daniel Goma i sóc professor a la Universitat de Cantàbria. I entre la meva especialitat està els estudis asiàtics, concretament els estudis de Birmània, entre ells.
3: Per començar, qui són els rohingyes?
4: Els rohingyes són un poble d'origen bengalí que viuen a la regió de l'Arakan, el que actualment es diu Estat Rakhine de la Unió de Myanmar. Tenen la seva llengua pròpia, que és un dialecte del bengalí. La immensa majoria són musulmans sunites, però també hi ha una petita minoria hindú i una petita minoria cristiana, però és molt petit. El 99% només són musulmans sunites.
3: Jo he llegit que als anys 80 les autoritats birmanes s'hi van retirar la ciutadania. Per què les autoritats birmanes consideren els rohingyes estrangers?
4: Sí, la llei de nacionalitat del 1982 Li va fer retirar la ciutadania, la nacionalitat en aquest cas. Ja venia des d'abans, des del 1962, que els militars havien donat un cop d'estat, ja estaven discriminats, però amb aquesta llei ho eren oficialment, no? La raó que argumenten els militars i bona part de la societat birmana és que els Rohingya no formen part, diguem, de la societat birmana o del conjunt del país birmà, sinó que són una conseqüència de la colonització britànica. No són un poble originari de Myanmar, per dir-ho així, i per tant han de ser expulsats del país.
3: I és així? Realment els britànics els van portar allà? Van fer alguna cosa com perquè ara les autoritats birmanes no els consideren ciutadans?
4: Sí, a veure, la gran majoria de Rohingyas descenden de població que van ser portats o animats a anar a treballar als camps de l'Arakan després de la Primera Guerra Anglo-Birmana, que hi ha el 1825, però també cal dir que sempre hi ha hagut una presència musulmana a l'Arakan. La frontera és molt porosa. I en aquest cas consideren els birmans o les autoritats birmanes que tots aquests pobles que han vingut després de l'entrada dels britànics no tenen dret a residir a Birmània i per tant han de marxar. Són considerats estrangers en aquest sentit. Rohingya.

0: I és veritat que la dictadura birmana els ha lligat en algunes organitzacions jihadistes? S'ha pogut comprovar aquesta suposada connexió?
1: A veure, hi ha hagut sempre problemes de tipus comunal, no? A l'Arakan, entre budistes i els rohingyes musulmans, no? També és cert que hi ha hagut grups rohingyes que s'han dedicat a, doncs, a demanar la independència de la part rohingya, de la part... No, els rohingyes són majoria. Jo no crec que hi hagi vincles amb els moviments jihadistes. Sí que hi ha partits i grups armats que busquen la independència, i una mica l'argument que ha trobat amb això del context de l'11S o passar a l'època de l'11S és dir que aquests grups són jihadistes, però no veig una tendència jihadista en aquests grups. Simplement són grups armats que volen la secessió d'aquells territoris on els rohingyes són majoria, que és bàsicament l'extrem nord de l'Arakan.
0: I creus que també hi pot haver un argument demogràfic? És a dir, que els budistes temin el ràpid creixement demogràfic dels musulmans?
1: Clar, la raó principal, una de les dues grans raons, és el fet de que demogràficament tenen molts fills, no? És a dir, l'Arakan, a més, la població de l'Arakan és una ètnia molt especial, que el govern birmà ja té problemes per controlar-los, perquè són molt nacionalistes. El problema que hi ha és que si aquests rohingyes se'ls reconeix el dret a ser ciutadans, representarien aproximadament entre el 40 i el 45% de la població de l'Arakan. I amb la seva taxa de creixement, segurament en 20 o 30 anys serien majoria davant, diguem, de l'actual majoria budista, no? Amb tots els problemes que això pot comportar en un país com Birmania o Myanmar, que és sobretot un país extremadament budista i amb una gran devoció pel budisme.
0: Clar, el 2017 van patir un intent de genocidi, segons la definició de les Nacions Unides, no?, que van utilitzar aquest concepte per primera vegada des dels casos de Ruanda i Srebrenica a Bòsnia. Està documentat, no?, que la Junta Militar els va perseguir i intentar eliminar.
1: Sí, però de fet hi ha hagut, com he dit abans, problemes comunals. Hi ha grans matances en el passat. Hi va haver-hi als anys 40 una gran matança de rohingyes, no? En el context de la Segona Guerra Mundial. Després hi ha hagut també l'any 78, però com la del 2017 no podem dir que sigui una política d'eliminació, però sobretot l'objectiu és més de neteja ètnica en el sentit de fer-los fora. És a dir, incendiar les seves llars, fer-los fora perquè marxin a Bangladesh, no? És a dir, la idea no és tant eliminar-los físicament, sinó neteja ètnica per l'expulsió, per la força, evidentment, i si es resisteixen, doncs, bueno, el recurs que faci falta, no?
0: Hem llegit que més de 730.000 rohingyes han fugit a Bangladesh i uns 600.000 encara són a Myanmar. Podem dir que és un poble que no vol ningú?
1: Exactament, no el vol ningú per diversos motius. Primer, en el monstruistesi no els van perquè són musulmans. I després té una altra perspectiva, són pobres. Els països musulmans no els volen perquè són pobres, no porten gran cosa. I la resta de països no els volen perquè són pobres i musulmans, amb la qual cosa, amb els problemes que pot tenir a nivell intern d'aquests països, no? Per tant, no els vol ningú. Bangladesh no els vol perquè ja té suficients problemes i una població desmesurada, no? Si fossin rics, els acceptarien encantats.
0: Al febrer del 2021 hi va haver un cop d'estat militar a Myanmar. Això encara posa més difícil el retorn dels rohingyes al seu país?
1: Sí, absolutament clar. La dictadura militar el que impedirà per tots els mitjans que puguin entrar, encara que tenen ara altres problemes. Però ja amb el govern democràtic d'on se us... Jo no, semidemocràtic, d'on se us... perquè democràcia plena mai hi ha hagut en aquest procés. Però també s'hi oposava, de fet. És a dir, s'ha d'entendre una cosa que és molt important. El que fa l'exèrcit birman no és només un reflex del que sent la població birmana envers els rohingyes. Potser molts no estaran d'acord amb els mètodes, però la idea final de que s'ha expulsat els rohingyes ho comparteix la majoria de la població birmana, la immensa majoria. Potser no volen que els matin, però que se'ls ha de fer fora, sí, començant per Aung San Suu Kyi, perquè ella no va fer res per evitar-ho. Per què? Perquè pensa igual que la resta de birmans.
0: I és curiós, no?, perquè en el cas d'Aung San Suu Kyi, ella és Premi Nobel de la Pau.
1: Sí, però clar, és que el problema és que ella també pensa que els rohingyes no són ciutadans, han de fer fora, van venir després. I a part d'això, ella és una política relativament astuta, diu, si jo ara em poso al costat del rohingya, perdré el suport de molts del que em recolzen, no? I llavors diu, si s'ha de fer així, el que digui la població, no?
0: Clar, i el cop d'estat sí que ha portat una situació d'inestabilitat a tot Myanmar, i es parla de risc de guerra civil, no?, de l'exèrcit dels generals birmans, amb els moviments de protestes i les guerrilles. Estàs d'acord que la situació pot derivar, o si no ha derivat ja, en una guerra civil?
1: Si no estem en una guerra civil, més estem en un estadi previ, on hi ha un cert descontrol, no?, on grups armats, però també bandes mafioses, estan imposant la seva llei a diferents territoris. Ciutats com Yangon són relativament segures, però a la nit convé no sortir al carrer, no? Mandalay és una ciutat que està en una situació així, així, no? És a dir, hi ha moltes zones on, diguem, l'exèrcit no s'ha acabat d'imposar i hi ha grups armats que han pactat entre ells, però hi ha un risc de guerra civil, sí.
0: Com veus el futur dels Rohingyas? Ets pessimista o optimista de cara als seus anys més immediats?
1: Molt pessimista. Molt pessimista, perquè un cop han marxat és molt difícil que els deixin tornar. Per això molts es resisteixen a marxar encara. Hi ha gent que porta en aquests camps de refugiats des del 1978. Després hi ha un altre problema, és que l'Aracan és una zona on hi ha un grup armat, que és l'exèrcit aracanès, que és un exèrcit, és una guerrilla que busca separar-se de Myanmar, que també combat els Rohingya, perquè, clar, vol crear un estat independent aracanès, però budista, no? És a dir, no tenen enemics, els Rohingyas, no?
0: Clar, està envoltat d'enemics, eh?
1: Exacte, no es vol, a veure, no es vol ningú.
0: Daniel Gomà, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: A vosaltres, molt agraït per haver-me contactat.
2: És Meenakshi Ganguly, la sotsdirectora per Àsia de Human Rights Watch. També creu que els Rohingyas, que viuen a Myanmar, no tenen amics i viuen atrapats entre els militars i l'exèrcit de Rakhine, que busca la independència de l'estat d'Arakan.
3: Els dos bàndols van reclutar per la força els Rohingyas i els van enviar al front per lluitar. Molts van morir. Llavors l'exèrcit de Rakhine va creure que no podia confiar en els Rohingyas perquè sovint lluitaven amb els militars i van començar a atacar cases de Rohingyas, van cremar molts poblats, la gent va morir i, per descomptat, els militars també van atacar i disparar indiscriminadament contra els pobles Rohingyas.
0: Que l'estat de Myanmar recluti els Rohingyas és paradoxal per aquesta activista.
3: Els militars no reconeixen la ciutadania dels Rohingyas, però fan servir les lleis de reclutament per obligar els joves a allistar-se a l'exèrcit, on se'ls va entrenar de manera inadequada, només unes setmanes, i llavors se'ls va posar a la línia de front on molts van morir. I això només ho sabem perquè alguns d'ells van aconseguir fugir i ens van explicar què els havia passat.

0: Al veí Bangladesh, la revolta popular va enderrocar el govern l'agost del 2024. L'executiu actual, encapçalat de manera interina pel Nobel de la Pau i economista Muhammad Yunus, s'ha compromès a no fer tornar els rohingyes a Myanmar i a millorar la seva situació als camps de Cox's Bazar.
1: Les condicions en els camps continuen sent molt preocupants. La part bona és que ara el govern ha acordat fer els refugis més duradors i això és molt important perquè en aquesta part del món hi ha l'època monsònica.
0: On hi ha hagut inundacions greus altres anys. El nou executiu de Bangladesh també ha aturat la recol·locació forçada de refugiats a la remota illa de Basan Char, al golf de Bengala, més exposada encara a les inundacions. Però, malgrat aquestes millores, si les podem dir així, aquesta activista de Human Rights Watch veu un futur negre per als joves rohingyes.
1: Ara mateix sóc molt, molt pessimista. Estic molt preocupada pels joves rohingyes que han crescut en els camps de refugiats. No tenen esperança en el futur.
0: Ara d'aquí a Catalunya Ràdio marxo cap al carrer Guillem Tell, de Barcelona, per parlar amb algú que ha visitat aquests camps.
2: Soc la Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, una ONG de Barcelona que treballa a 18 països de tot el món i en concret a Bangladesh, país que vaig visitar l'any 2023, podent passar també dos dies a Cox's Bazar.
3: De fet, ara som a la seu d'Educo, aquí a prop de la plaça Molina.
2: Exactament, des d'aquí treballem i pensem els projectes i els programes que portem a terme a aquests 18 països arreu del món.
3: Com és el camp de refugiats de Cox's Bazar de Bangladesh? Perquè diem camp, però hauríem de parlar de camps, perquè en són diversos, oi?
2: Sí, són una sèrie de camps, més d'un, i és un territori molt extens. Cox's Bazar és la platja més llarga del món, és una zona de Bangladesh, una zona costera de Bangladesh, i el camp de refugiats és el camp de refugiats més gran del món, quasi 1 milió de persones, dels quals un 55% són menors d'edat, infants, nenes, nens i adolescents. I jo recordo que em vaig quedar molt impressionada quan vaig visitar-lo, perquè és una extensió enorme de terra, és un, està ple de turonets, no? I vas veient les construccions que són molt informals, no? Fins ara estava prohibit construir edificis de ciment, no? I les construccions són molt informals, estan fetes de bambú, estan fetes de plàstic, de fusta, no? I no hi ha serveis, evidentment, no hi ha clavegueram, no surts amb el cor encongit.
3: Que els rohingyes és una gent molt pobra que ha anat a parar en un país on també és molt pobre. Esteu obligats com a ONG internacional a treballar també amb la gent que vivia en aquesta part de Bangladesh?
2: Sí, estem obligats, les ONGs internacionals, a treballar amb la població d'acollida. Aleshores, nosaltres treballem a dintre el camp en programes d'educació, de protecció i de participació infantil, però també a fora, no? I en concret a fora estem fent un programa que va dirigit als nens i nenes que treballen en la indústria del peix sec, que és una de les indústries més importants de Bangladesh, i que el que nosaltres fem és treballar amb aquests nens i nenes perquè tinguin educació, vagin a l'escola, i així tenir un millor futur. Això és el que fem a fora.
3: Ara sentirem a Kushmin Ara, que és una nena d'11 anys, que el 2020 explicava així la fugida de casa. Ella deia, vam arribar a Bangladesh des de Myanmar, quan vam sortir de casa nostra, vam tenir el gran dilema d'on aniríem a viure. Vam venir a peu a Myanmar, vam creuar rierols i muntanyes enormes, molta gent va morir pel camí, alguns es van posar malalts i els que estan vius han pogut venir fins aquí. Suposo que la majoria d'infants deuen tenir una motxilla emocional amb el trauma d'haver fugit de casa seva, no?
2: Efectivament, a qualsevol conflicte els infants són sempre els vulnerables, no? Els més vulnerables, no? I nosaltres, no? A Educo, a Bangladesh, però també el Sahel o ara València, no? Utilitzem l'educació com una font de resiliència, no? L'educació en aquest sentit més informal, l'escola és un espai on estàs amb altres nens i nenes com tu, on pots oblidar-te de la realitat dura que veus a casa, en el cas de Cox's Bazar. Aleshores, l'escola és aquest espai de protecció, d'esperança, de riure.

Bona tarda, benvolguts i benvolgudes oients. Segur que heu reconegut molts de vosaltres aquesta música, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, lloeu totes les gents, lloeu tots els pobles, lloeu el Senyor. És una cançó que, com deia, segur que heu reconegut, i és de Tézé. Tézé, que és un poble al sud de la Borgonya francesa, on el 1940 el germà Roger Schutz, va establir una comunitat religiosa ecumènica. Parlo d'això perquè l'estiu és un temps de recessos, de recerca d'espiritualitat, i fruit de la meva experiència personal us convido a redescobrir aquesta comunitat, composta per una vuitantena de religiosos, de germans, com es diuen ells, que viuen a Tézé, en aquest poblet molt petit, i que com a comunitat s'ha obert, ja dic, des de la seva fundació, des de l'any 40, a acollir persones de tot tipus, especialment joves, que necessiten o busquen Déu, busquen reconciliació, busquen pau. Fixeu-vos que he parlat del 1940, en plena Segona Guerra Mundial, quan el germà Roger s'adona que doncs ha de fer alguna cosa per la pau. I aquesta cosa, que ell va viure com a vocacional d'entrega, doncs no la va viure sol, sinó que va doncs obrir-se a aquesta comunitat que es va anar formant. I fixeu-vos que jo ja serà el quart any que hi aniré, aquest mes de juliol, una setmana, de diumenge a diumenge, a la recerca també d'aquesta pau, d'aquesta vivència de silenci, perquè ja fixeu-vos que hi ha tres pregàries diàries en la nostra rutina diària, diguem-ne, del que és la vida comunitària de Tézé. I és que tothom es pot afegir voluntàriament, i quan, en el moment que li sembli, a una d'aquestes o a totes les pregàries que ells fan al llarg del dia, una al matí, una al migdia i una al vespre. I són pregàries que van acompanyades d'aquesta música. Heu sentit el Laudate omnes gentes? Hi ha alguna més? Fixeu-vos que hi ha músiques en totes les llengües imaginables, perquè és una comunitat que acull gent de tot el món. En sentirem després alguna més, una en català i una en castellà, que anirem comentant. I jo volia dir, doncs, això, que com a experiència Tézé representa una obertura molt gran, ecumènica, per tant cristiana en el sentit més ampli de la paraula. Sí, fixeu-vos que molta gent, no penseu que tothom que hi va doncs va a missa i practica els sacraments regularment. Hi ha molts joves doncs que especialment són ells el 90% del públic de Tézé. I com a experiència d'ella és profund, és un compartir amb gent de procedències molt diferents, una convivència que es tradueix doncs en àpats comuns. Imagineu-vos unes tendes doncs enormes, unes carpes immenses en què desfilem doncs en cua, com si estiguéssim gairebé en temps de guerra, i ens posem a la cua compartint el menjar, la reflexió bíblica del matí, estones de silenci i també d'esbarjo, perquè doncs durant el dia podem passejar, podem recórrer els voltants, podem fins i tot parlar amb algun dels germans, si ens interessa, podem evidentment confessar-nos, meditar, aprendre les cançons. Hi ha tallers per aprendre les cançons també. A mi el que m'ha impactat molt és que quan vaig arribar i vaig entrar en l'Església de la Reconciliació, que és una cosa, una església enmig del camp, immensa, estava tota plena de joves,
asseguts a terra, i tots cantaven les cançons, se les sabien de memòria, i jo penso, ostres, aquesta gent, doncs, realment està a la recerca del Senyor, a la recerca de vegades d'ells mateixos, eh? Com a cristians o com a persones obertes a l'espiritualitat. Els adults són minoria, i de fet tenim només una setmana durant l'any per poder anar-hi, eh? Mentre que els joves són els autèntics protagonistes i poden estar-s'hi tot el temps que volen. És una convivència, doncs, quotidiana, que fem amb, ja dic, amb gent que no coneixem, que justament que trobem en els àpats, en les estones de reflexió que es fan per grups. Normalment, imagineu-vos, hi ha gent de molt, com he dit abans, de molts llocs diferents, i ens agrupem per llengües. Hi ha traducció simultània quan es fan la reflexió bíblica del matí, i després hi ha un treball per grups, generalment al matí, després d'aquesta reflexió bíblica. També a la tarda hi ha activitats o conferències, o a vegades ve alguna persona, doncs, de l'àmbit cristià, doncs, a fer alguna xerrada. I és una experiència que us recomano, francament. És una... Jo la vaig conèixer, doncs, a través de la meva dona, que ja fa molts anys que hi anava. I, esclar, jo coneixia les cançons. Jo fa molts anys que escoltava cançons de Tese, però no sabia que hi havia aquesta comunitat acollidora i tan diguem-ne, interessant des del punt de vista espiritual, que agrupa gent de moltes confessions cristianes. Penseu que aquests 80 germans de qui us parlava no tots són catòlics, n'hi ha d'ortodoxos, n'hi ha de protestants, n'hi ha d'anglicans, fins i tot, o sigui, i tots ells s'han agrupat per ser testimonis de reconciliació, de pau. Tese és una... Podeu mirar-ho també a internet, Tese, doncs, TAIZE.fr. És la pàgina web, hi ha traducció en diverses llengües, i allà veureu, doncs, tot el que és la història, el que és la comunitat, com viuen el seu dia a dia, i, doncs, aquesta gran família que representa tota la gent que normalment repeteix, perquè molta gent, doncs, torna a anar-hi després com a adults, al cap de molts anys, moltes vegades. I, com deia, és una oferta interessant en l'àmbit del, si voleu, dels recessos, però entesos com una cosa molt més lliure del que acostumem a pensar. No és que estiguem tot el dia resant o meditant, i a més el fet de ser una comunitat que està instal·lada en un poble a l'aire lliure, és com, imagineu-vos, un càmping immens. Hi ha zones de tendes de campanya, de caravanes, de bungalows, i després, doncs, hi ha, doncs, alguna residència, algunes cases del poble on s'acullen persones que hi participen. La majoria, en aquest cas, són adults, i els joves estan més a la zona... Hi ha una zona pròpia per a ells, on estan generalment en tendes de campanya. Hi ha també, doncs, edificis, dormitoris, un munt de dormitoris amb lliteres, i allà vivim l'austeritat. És veritat que, doncs, no és per anar a fer un recés de confort. Anem al camp, per tant, hi ha tot el que són els serveis comuns, com us deia, com un gran càmping, i aquesta experiència de compartir amb gent, doncs, que coneixem de diferents nacionalitats.

El Senyor és la meva força, sentiu en català. A mi em va impactar molt sentir cantar en català, perquè la majoria de cançons doncs, són en llengües diferents, eh? No penseu que no només en anglès o francès, sinó moltes altres llengües allunyades, asiàtiques, de vegades, africanes, en fi, i en els cantorals hi ha la traducció de totes aquestes cançons que es canten. Sí, la música és molt important a Tese. Voldria acabar llegint-vos una reflexió del germà Roger, que té un, entre els llibres que ha publicat, n'hi ha un que es diu En tot, la pau del cor. I és un pensament per a cada dia de l'any. El d'avui diu així: deixar-se habitar per Crist, el ressuscitat, i viure intensament el moment present. La seva paraula és així de clara: avui voldria entrar a casa teva.

0: camí.
1: I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona al control de so. Us hem parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala Reventós, i el Josep Maria Calpe. Moltes gràcies, Josep Maria.
2: De res, a vosaltres.
1: La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rora. Els bombers afronten aquesta tarda un nou episodi de simultaneïtat amb focs a Sant Quirze, Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 100 dotacions repartides entre els dos incendis. A Sant Quirze, el foc ha obligat a evacuar el càmping Guilla i la casa de colònies Camp Micaló i a confinar cases del Pla de la Casanova, l'hostal rural Mas Blanc i la casa La Rovireta. Els agents rurals hi diuen que la superfície afectada és de 97 hectàrees. A més, s'ha obligat a tallar la carretera C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un incendi forestal amb un potencial important de 500 hectàrees. S'hi treballen 53 dotacions, 15 de les quals són aèries. A més, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia ha tingut avui dues represes al municipi de Querol, a l'Alt Camp, i l'altra a Pontons, al Penedès. La superfície afectada avui és de 14 hectàrees, que se suma ja a les anteriors. L'incendi de Rubió a l'Anoia es manté estabilitzat i s'hi segueix treballant, això sí, amb 20 dotacions. I a partir del 25 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finament a partir del 5 d'octubre. Seran els més joves i els més grans, els infants i les persones més grans de 80 anys. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i si és de forma programada ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
1: I un equip de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. I a Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha ampliat una nova línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per a nous emprenedors que iniciïn la seva activitat. I la Generalitat aportarà 2 dels 20 milions d'euros que costarà ampliar el Tecnocampus de Mataró amb el nou edifici de 13.000 metres quadrats. Es tracta de la primera aportació econòmica de la Generalitat a un projecte que va arrencar fa 26 anys i que amb 4.600 alumnes s'ha convertit en un referent d'innovació i transferència de coneixement per les empreses. Ho ha dit avui la consellera d'Economia, Alicia Romero.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: emocions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music.

0: Canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. I atenció, perquè és gairebé l'últim de la temporada. Ens queda una setmaneta. Estem acabant temporada. I això vol dir que ens agafarem l'estiu així com per carregar piles i per, diguem això, sí, per descansar una mica. Tot i això, ja ho saps que sempre pots recuperar. I aquí la ràdio també faran recuperar doncs, els millors programes de la temporada. Una temporada que, bé, això ho parlarem la setmana que ve, que anirem més de números 1, però és una temporada que hem volgut doncs, fer això amb autèntics èxits dels 80 i els 90 aquí, el Generació, xic. I carregarem piles, doncs, per tornar-hi al setembre amb més ganes, amb més força, amb més històries, Això, ja ho saps, però això serà la propera temporada, serà la sisena. De moment anem tancant aquest penúltim programa. I ara sí, totalment immersos dins de l'estiu. La caloreta, la platja, els xiringuitos, la cervesa, els festivals, les festes majors, els concerts... I totes aquelles coses que ens permeten doncs, passar-ho bé. I sí que a l'hivern també ens ho passem bé, però a l'estiu doncs, ens fa més gràcia, què vols que et digui? Tenim més hores de sol, podem sortir més, el vespre allargues més perquè no fa fred. Què t'he de dir de l'estiu que no em puguis... Si és que... Per cert, si és que em vols dir alguna cosa de l'estiu o de qualsevol cosa, ja ho saps que tenim la via de contacte a través d'Instagram amb l'arroba al davant Generació Chic. I allà, doncs, podem parlar de l'estiu, podem parlar del que vulguis entre elles també. Si vols, ens pots anar recordant cançons que a tu t'agraden, cançons d'aquesta època nostra dels 80 i els 90, que vols que treballem, que toquem, que parlem, que cantem, que ballem, que posem aquí el Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Per exemple... A Sònia, que li agrada molt el sang traït i que li agrada molt aquests somnis entre boires.

Aquests somnis entre boires des d'un àlbum mític dels Soundtrack, que són aquest últim segell, l'últim segell de 1991, que, a més, segur que això també ho saps, és el nom de la banda de tribut. Aquí, nosaltres, des d'aquí, evidentment, ens estimem un dou i us recomanem que si veieu que hi ha un tribut a Soundtrack que són els de l'últim segell, heu de ser allà a primera fila donant-ho tot. Soundtrack que han tornat a fer coses, eh? Quim Mandado i la colla han tornat a fer alguna coseta i està molt guai. Et deia que aquesta ens la demanava la Sònia. Sònia, per tu, aquesta d'Alça, S'han traït aquests somnis entre boires. Un àlbum de 1991 que es deia L'últim segell. Anem amb uns germanets... Ai, aquests germans que no s'acaben de portar bé. L'altre dia te'n parlava, d'aquests germans que no... Mira, doncs tenen aquesta manera de relacionar-se entre ells que a vegades fan... Però quan després... Està clar, ja ho sabeu, els Gallagher no es portaven bé, no es parlaven, però s'ajuntaven per fer cançons com aquest, per exemple, aquest Wonderwall. Sí.

Doncs aquí tenim aquests germanets, els Gallagher, amb una de les cançons, home, mítiques d'ells, aquestes de 1995, això es diu Wonderwall. Són els Oasis, que aquí anava parlant dels Gallagher, però no et dic el nom de la colla, que, home, em sembla que també és d'aquells ja que s'han guanyat no tenir o no necessitar masses presentacions. Amb aquest, aquest Wonderwall, aquest mur de les meravelles, que ens explica una mica la història. Tu no tenies de petit o de petita aquell amic imaginari que tu sempre t'acompanyava i que amb qui li explicaves les coses i que al final era realment qui sabia absolutament tot de tu. N'hi ha que ara ni de grans tenen això. Bé, doncs una mica ens explica això, que tenen aquest amic, aquesta persona imaginària que no sabem ben bé qui és, però que vindrà a salvar-nos, que vindrà a fer-nos la vida molt millor. Anades d'olla dels Oasis, dels Gallagher, del Noel Gallagher, aquesta mare de Déu, senyor. Anem a fer una mica de... Què? Sí, eh? Sí, home, sí. Ens posem el traje de boxejar una mica? Això és del Rocky, de la pel·lícula Rocky, Eye of the Tiger. Més enllà de la pel·lícula, de la banda sonora d'aquelles escales de Filadèlfia i de tot allò de l'Stallone fent de boxejador i tot això, el que és una cançó d'una gent que es diuen Survivor del 82, això es diu Eye of the Tiger. Què? Anem a córrer una mica?

el nostre imaginari tenim... doncs això, que coses que ens queden al cap, eh? Aquella imatge del Rocky entrenant per tornar a boxejar i pujant aquelles escales de Filadèlfia. I aquest Eye of the Tiger dels Survivor, que era la banda sonora que acompanyava aquella pel·lícula, una pel·lícula doncs, que home, des de les que... amb les que hem crescut, eh? Parlàvem l'altre dia, doncs, per exemple, de Gris, és una de les pel·lícules amb les que hem crescut, també, no sé, Full Monty. Los Vingueros, també. Per què no, Los Vingueros també era de la nostra època. Era una altra història i la banda sonora, home, no era tan guapa com aquesta que ens porten, aquesta banda de Chicago que es diuen Survivor. I aquest ull del tigre que... Ah, és més guapo l'ull del tigre, aquest que no pas el que em diuen això ara d'això de l'ull que tot ho veu del Gran Hermano i aquestes històries, eh? Amb aquesta entrada que tenia... Ara l'he volgut recuperar. No em diguis que no és fort. Aquesta entrada és de les millors que hi ha. Pam, pam, pam! The Eye of the Tiger dels Survivor. Amb aquesta, avui també, aquí, al Generació Xica. Ara anem a posar un tema d'una gent d'aquí, d'un senyor d'aquí, de Madrid, ell és de Madrid, però que, bé, ha tingut... Després t'explico la trajectòria que ha tingut. Es diu Àlex de la Nuez i era allò del Dame, Dame Ma...

Mira, i avui que estem així de dedicatoris, aquesta la dedicarem doncs, a tot l'equip de Kawasaki català, que ja ho saps que amb això de les 24 hores doncs, ho fan la mar de bé, no? I així ens els hem de felicitar i estar amb ells. Bé, o ens hem de felicitar, o no sé, escolta, ja ho saps que a més d'això també estic amb aquesta gent del català i amb la gent de les 24 hores. 24 hores, va, és el que demanem ara després d'haver fet la cursa.

24 hores más és la cançó de l'Àlex de la Nuez. L'Àlex de la Nuez és aquell senyor que amb la Cristina Rosenvinge li havien fet allò de l'Àlex i Cristina, el Chassi Aparezco a tu lado, però ell després en solitari va fer aquesta adaptació d'una cançó que és de l'Steve Miller Band, es deia...

0: I doncs això va fer aquesta, que això va ser el seu gran èxit, va ser tot un èxit, evidentment que sí. Després de, bueno, el jazz amb la Cristina també, però ella havia, fins i tot havia tocat amb els Tequila. És la llarga la història de l'Àlex de la Noé.
1: Generació Chic.
0: Doncs sí, el món és nostre, el món és teu, el món és meu, que deia el Mico Mission.

Aquest és un, sens dubte, un dels grans èxits d'allò que en parlem sempre, de l'Italo o Italo Disco. I és aquella que no ens va acabar d'agradar massa aquí, que el Nico Messi em parlés d'això de Barcelona i entés Barcelona amb això de la corrida en la plaça de Toro.

0: Pier Michele Bozzetti és el nom original del Mi Commission. I això, ja et dic, és el super, super èxit juntament amb aquell How old are you, aquell quan et preguntava l'edat. Aquí fa un recorregut per les principals o per moltes ciutats del món. Parla de Nova York, parla de París. I li agraïm que en aquest recorregut per les principals ciutats mundials, capitals mundials, ens inclués també Barcelona. Home, que l'acabés relacionant Barcelona només amb la Plaza de Toro. Això aquí en Bozzetti es va passar tres pobles. Però sí, al final ens diu això, que the world is you, perquè si tu ets el món, ai, el meu món ets tu. Que és bonic, això.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Però per bonic, per bonic el que tenim aquí és l'estiu. És l'estiu, l'estiu, l'estiu, l'estiu és teu, l'estiu és teu. Ai, per què t'estiu tant? Aquesta entrada així dolça del Glenfrey amb aquesta de Hit His Own, doncs ens ha donat per mirar, per fer la xurradeta del dia, si vols. Glenfrey amb aquest de Hit His Own.

després d'una pel·lícula que aquí es deia Beverly Hills, que aquí es va traduir com a superdetective, superdetective en Los Angeles, deia allò, sí, aquella de... Sí. Nosaltres el que ens agrada és la versió així com més això d'estiu que ens feia el Glam Freak. Atenció, perquè amb aquesta cançó ho peta, que deia aquell. Però és que el Glam feia el que... l'etapa que tenia anterior, ojo, eh? Estem parlant d'un senyor que era un dels fundadors d'una banda mítica que es deien els Eagles.

Doncs ara que tenim la calor aquí, doncs hem de posar cançonetes com aquesta, per exemple, no? Sí, cançonetes fresques i guapes. O superexcitassos, com per exemple aquest que ve ara. Un dels que ens heu demanant moltíssim. Home, no heu de demanar, no heu de proposar a través d'Instagram o a través d'allà on sigui, que recuperem i tornem amb una de les grans cançons de la nostra època, de la nostra generació. Sens dubte, un temasso dels de baix, dels de tot, amb el Rick Astley.

Una de les potents de les bèsties de les grans, jo diria que segurament la gran cançó del senyor Asley. En Ricardo, que ens agrada dir-li aquí i que ens agrada portar-te una vegada i una altra. El gran exitazo de Nasley, que això surt des d'un àlbum que es diu Never You Need Somebody de 1987. Never Gonna Give You Up, no penso deixar anar. No penso deixar que marxis. I no penso dir-te adéu. No penso deixar de fer res amb tu. Perquè nosaltres el que volem és això. Volem més, més, més. Abans deia l'Àlex de la Mora, dame más, dame más. Nosaltres ara direm, doncs, te quiero más. Oh! Va, más, más, más, i que no pari. Avui amb tant de más, potser que... potser que l'idea que la dediquem al Manel, aquesta. Vinga, són els Fórmula Abierta. Des del 2002, però això dona així com a història d'estiu. Sí, sí, home, sí, Fórmula Abierta amb aquell... Dame que te quiero más.

això de la Fórmula Abierta i aquest Quiero Más i tota aquesta pel·lícula, tu saps on ve? Saps qui són, eh? Els Fórmula Abierta? Sí, home, sí. I són triomfitos, tot això. No te olvidarás de mí jamás. Doncs ja m'assigui, que això són uns triomfitos de la primera edició de Triomfitos. De la primera edició d'Operación Triunfo surt aquest Fórmula Abierta. Abans, alguns van fer carrera en solitari i quatre es van ajuntar i van fer aquest Fórmula Abierta amb aquest superexitasso, això del Más te quiero más. La Geno, la Mireia, en Javián, recorda, Javián? I l'Àlex. L'Àlex Casademunt, que va tenir aquell accident i ja no el tenim, però de la primera història, dels primers Fórmula Abierta, l'Àlex Casademunt també hi era.

Au. Ai, mare de Déu. Uà, això sí que és tela telita, eh? Això queda bonic. Mira, del 83. Mare de Déu, senyor. Són les fan-fan des d'Itàlia, una mica més d'Italo Disco, amb unes noies... Després et dic qui eren, perquè una, després ens sentirem una altra. Fan-fan amb aquest Happy Station. Happy Station és una de les cançons típiques, típiques del que es va dir això, Italo Disco. Una cançó inclosa en la majoria de primers recopilatoris, perquè a més tenia molts... Veus? Moltes coses, però sí que feien... Doncs era, això era Car de Max Mix, segur.

Et deia que això és una representació típica de l'Italo Disco, que va entrar en molts recopilatoris rotllo Max Mix, aquest concretament. I és que la cançó en si ja està plena de remescles, d'efectes, de repeticions, d'escratxes per aquí al mig. Però realment això era un grup de noies que cantaven, les fan. I en aquestes noies hi havia, doncs, home, són les mateixes que van fer, a part del Happy Station, van fer aquell Color My Love. Te'n recordes? O el Baila Bolero. Per exemple, tantes i altres coses, però una de... El que et volia dir és qui hi havia darrere de les fan. Una de les cantants de fan, Merda, l'Antonella Pepe o l'Àngela Parisi, era una noia que es deia Ivana. Ivana Espanya, des de Roma. Sí, home, sí, és la del Call Me.

truca'm, no? I ara es condonàvem el número de telèfon perquè truquéssiu aquestes coses. L'Ivan a Espanya, que ens donava això, que ens demanava que la truquessis. Ja està bé, home, de fer patir a la gent. No em dius que em trucaràs? Doncs truca'm. Call me. Truca'm, ni que sigui... Escolta'm, ni que sigui... Ni que sigui per dir-me adéu. No, a vegades està bé també acabar les coses ben acabades i no deixar-les morir. Ghosting, que em diuen ghosting, les coses estranyes, ara que li dieu a tot amb coses estranyes i amb noms estranys. Mare de Déu, senyor, que no podeu dir les coses pel seu nom. Ai, Never Can Say Goodbye és una cançó d'un àlbum de 1987 que es diu Red, l'àlbum, i aquests són els Caminers, ja ho saps, amb en Sam Mobile.

Never Can Say Goodbye, una cançó que, home, també es nama molt, molt amanidet, això de fer-ho servir sempre com a última cançó d'un programa, doncs per dir que no et volem dir adéu i que tornarem la setmana que ve, però és que a més nosaltres la setmana que ve tornarem a un programa especial, perquè aquest sí que serà l'últim de la temporada. I també et direm que no et volem dir pas adéu. Mira, ves que no la tornem a posar. Perquè ja saps que els últims programes de la temporada fem aquells especials amb, diguem, el milloret de cada casa, el milloret que hem posat durant aquesta cinquena temporada del Generació, sí. I possiblement, per què no, podríem...

0: dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone,

0: Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
6: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten... Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Fran Purcell ha obert amb sol d'orquestra amb una versió dels Paraigües de Cherbourg. Nelson Riddle ens ofereix el tema It's a Big White, Wonderful World.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. Estem acabant la temporada, ens queden tot just dos programes. Tots aquests programes els hem pogut fer gràcies a l'Eli Arjona. Un dia hauríem de fer un programa dedicant-li a l'Eli Arjona tota la feinada que fa per aquest programa i tots els merders amb què resol ella sola. Gràcies, Eli, per ser una setmana més. I comencem un nou programa i fèiem moltes setmanes que no dedicàvem un programa als còmics infantils i juvenils i no podíem acabar la temporada sense adreçar-nos novament a un dels grups de lectors i lectores que més estimem. I els estimem perquè ens transporten al nostre jo de la infantesa i de l'adolescència a través de les obres que ens hauria agradat llegir aleshores. Aquesta setmana no només volem acompanyar aquests lectors i lectores, sinó que ho farem de la mà d'una autora que, com sabeu, ens fascina. I aquí vam entrevistar apenas fa un any i tres mesos, i que després d'aquest període ens porta una obra que ens va anunciar aleshores i que, com ens va prometre, ens torna a visitar aprofitant aquesta publicació. Mariam Benarat, molt ben tornada.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me de nou.
0: Un plaer que estiguis aquí.
1: Un plaer, també.
0: Això saps que és casa teva, o sigui que quan vulguis...
1: Molt bé, vindré demà, doncs, a gravar un altre programa, també.
0: Perfecte. Doncs, mira, Eli, pren nota, això està gravat, eh? Moltes gràcies per tornar a venir a parlar de còmics a Ràdio Molins i per parlar d'aquesta nova era que ara descobrirem. Ara tocaria aquell moment de fer una mica de biografia, però com que no li vull treure temps a la Mariam, convido els oients i les oients a recuperar el 27è programa de la tercera temporada, que podeu trobar al web de Ràdio Molins i a les diferents plataformes on tenim aquest espai, on ja vam repassar el seu extens currículum. El que sí que m'agradaria afegir és que en aquest interval de temps la Mariam no ha parat quieta, això ho subratllo, no ha parat quieta, ni tampoc els reconeixements de l'Eura, que és aquest personatge que ella va crear pel Premi Cavallfort i que després ha anat vivint fins a aquesta història que avui ens presenta. El primer àlbum de l'Eura, que era el recull de les històries publicades durant 3 anys a Cavallfort, va figurar entre els millors llibres d'autoria catalana seleccionats per l'IBICAT, que és el representant a Catalunya de l'IBI, que és International Board on Books for Young People, organització internacional per llibre juvenil i que promou i difon el llibre infantil i juvenil i la lectura en general. Aquest any 2026 l'hem vist entre els nominats a millor còmic infantil de la passada edició del Saló del Còmic, que podia haver guanyat perfectament. La competència era alta, però podia haver guanyat perfectament. Però també hem de dir una altra fita que va assolir aquell recopilatori, va ser figurar entre els essencials de la CDC, que és l'Associació de Crítics i Divulgadors de Còmic, del primer semestre de 2025. Els essencials, diguem per qui no ho conegui, són una selecció de còmics amb què aquesta organització pretén fixar l'atenció sobre algunes de les obres més destacades d'entre totes les editades anualment al mercat espanyol. I en el cas de l'Eura, que si ja és difícil tractant-se d'una obra infantil per a juvenil, imagineu-vos tractant d'una obra publicada exclusivament en català. Algú que podria parlar-nos bé d'aquesta fita és la persona que ara escoltarem.
2: A la Mariam Benarab la vaig descobrir com a autora per casualitat. Un dia que vaig anar a l'estudi d'Albert Morteix per entrevistar-lo i allà vaig trobar dues autores amb qui l'Albert comparteix estudi, que són la Maribel Carot i la Mariam. La Maribel em coneix molt bé i sap que sempre estic buscant talent per a la pàgina setmanal de Còmic de l'Ara i em va presentar la Mariam, que acabava de publicar Eura. I per a mi va ser una gran sorpresa aquest còmic, no? I sobretot una lliçó, perquè pots pensar que controles més o menys el panorama del còmic català i de sobte descobreixes una autora meravellosa i una obra d'una maduresa increïble com Eura, que recopila pàgines publicades prèviament per la Mariam a Cavallfort en guions de Volker Smith. I és una història ambientada en un món postapocalíptic sobre una nena i la seva família escollida supervivents que, tot i la foscor de la premissa, em va agradar molt, sobretot per la lluminositat de la historieta, no? Com introduïa temes tan delicats com l'amor en un còmic infantil i aquell equilibri tan difícil que mantenia entre l'autonomia narrativa de cada pàgina, que recordem-ho, es publicava setmanalment a Cavallfort, i la capacitat per fer que la història avancés i

0: expandís. La Mariam i el Volker acaben de publicar un nou volum d'Eure en la seva primera aventura llarga i exploren en profunditat aquest personatge i el seu món. I jo, que sempre m'equivoco, però aquí estic convençut que aquest serà el còmic que farà que Eure i que sobretot que la Mariam esclatin i deixi de ser el secret més ben guardat del còmic català.
1: Què, Mariam?
2: Mare meva, m'he marejat i tot de l'emoció, tinc una pella de gallina.
1: Deixem aquí el programa.
2: Ja està, que, ja no? Pleguem, ja està, deixem-ho així.
1: No, no, perquè volem continuar parlant i volem descobrir més coses de l'Eure, però ens...
2: M'he inflat. Gràcies, Xavi, per les teves paraules.
1: Heu escoltat el Xavi Serra, que a més el vam entrevistar la setmana passada, i li vam demanar si ens faria aquesta petita introducció per la Mariam i res. Es va prestar generosament.
2: Quina il·lusió.
1: Doncs sí, sí. A més, de fet, ho destacava i posàvem a l'àudio del Xavi ara, perquè ell va ser el balador que...
2: Sí,
1: que
2: ha sigut com el nostre... el nostre balador en el panorama periodístic català de còmic. I de fet ens va fer un article molt, molt xulo i vam agafar una de les frases seves per la promoció del llibre. Està a la contraportada i a la frase del Xavi.
1: La frase diu: Eure és un còmic infantil deliciós que germana l'imaginari de Mad Max i el sentit de la meravella de Ghibli.
2: Sí, sí, no, ja...
1: Que sintetitza perfectament el que és l'Eure. I a més una cosa que sé que el Xavi li va fer gràcia, com a mínim ho destacava, diu, clar, és que per primera vegada m'han publicat en alemany.
2: Sí.
1: Perquè també apareix en la contracoberta de la publicació.
2: A l'edició en alemany, sí, sí.
1: Vull dir que això li feia gràcia. No, però això, molt, molt seriosament, es va prestar molt generosament a participar de la teva entrevista.
2: Que bé.
1: Gràcies, Xavi. I, bueno, jo crec que el que diu, vaja, signem tot el que diu paraula per paraula.
2: No, jo ja tinc pell de gallina.
1: Però tenim moltes ganes això, de parlar d'aquest títol que és Eure començar de nou i que publica en català, Bindi Books.
2: Uh-huh.
1: Abans de res, vull insistir en això que deia, que no has parat quieta.
2: No.
1: T'hem vist publicant portades a Cavall Fort, al Tatano, t'hem vist publicant al Tatano històries d'embrui i companyia,
2: uh-huh,
1: amb textos de la Mercè Anguera, amb qui, per cert, hi havies fet el Bernat Superdetectiu.
2: Exacte, sí.
1: De la Mercè Anguera i de l'Oriol García Molsosa.
2: Uh-huh.
1: També has presentat dos llibres de la Magalí.
2: Sí.
1: Escrits per la Núria Busquet i publicats en català dins de la col·lecció Zebra de l'editorial Anima Llibres,
2: uh-huh,
1: que els títols són Quina família més boja, Magalí, i Visca la revolució, Magalí. I has compartit, a banda de tot això, lectures de l'Eure a diferents biblioteques de Catalunya. Llavors, la primera pregunta que et vull fer és: com estàs, Mariam?
2: Cansada.
1: Vale. Ja està. Següent.
2: Estic feliç, però estic cansada. Necessito una pausa. El que passa que no sembla que no acabo de tinar amb això de fer vacances. No se'm dona bé fer vacances.
1: No se't dona bé fer vacances. No. Si la seguiu a xarxes, sabreu que ara s'ha pres una pausa, ha dit, ara em prenc vacances.
2: Sí, de xarxes sí.
1: Però exacte, anava a dir, se les ha pres de xarxes, no se les ha pres de...
2: No,
1: de...
2: estic treballant.
1: Exacte.
2: Estic fent la tercera Magalí.
1: Tercera Magalí. A sí. Més, fora de micro li preguntava, però quantes n'estan sortint de Magalís?
2: Unes quantes en sortiran.
1: Clar. És una sèrie que de moment està funcionant molt bé i, per tant, pinta que...
2: Sí, en farem més. Molt bé. Sí, sí.
1: Llavors,
2: llarga vida.
1: Clar, com ha estat compaginar tota aquesta feina?
2: Una bogeria, la veritat. Sí. He hagut de demanar ajuda a la meva amiga Marina Pérez, que m'ha fet bases i color, tant de l'Eure com de la Magalí, perquè no arribava tot. Llavors, sí, he estat amb un burnout important, també, perquè això de fer còmic és durillo. I, a més, l'Eure ha sigut un procés el primer i el segon volum... han sigut 5 anys de feina combinat amb altres coses, vull dir, no exclusivament amb còmic, perquè en el país en què vivim el còmic no es paga prou,
1: uh-huh,
2: com per poder viure només d'un sol còmic. Sí.
1: Va, parlem de còmics i parlem d'aquest Eure. Què trobarem en aquesta nova història de l'Eure?
2: Doncs trobarem una miqueta el mateix que en el primer volum, el que passa que l'Eure creix. Passen la introducció del primer capítol, diguéssim, no hi ha capítols, però la primera part de la novel·la gràfica és quan l'Eure és petita, però després passen 5 anys i l'Eure ja té uns 12 anys, potser, una cosa així.
1: Uh-huh.
2: I llavors ens endinsem una mica més en temes una miqueta més diguem-ne, més profunds, més foscos, més per generar preguntes. Mai generem temes per adoctrinar, no posem les coses fàcils, sinó que presentem històries i presentem qüestions al llarg del còmic, que al final és una aventura, vull dir, és una aventura de ciència-ficció, distòpica, però generem aquestes preguntes que es poden, com en el primer llibre, es poden parlar en família, amb els amics, generen dubtes, generen, no?, inquietuds, i això és el que busquem, no posar no tractar el lector com... O sigui, tractar el lector amb respecte i com a persones intel·ligents que són, no? Tant els nens com els adults, perquè jo crec que aquest còmic també pot ser per adults.
1: I tant. No, totalment d'acord, perquè a més, vull dir, això, no?, aquesta capacitat de fer reflexionar, de convidar la reflexió, de convidar l'esperit crític, que ja ho tenia la primera Heura, aquestes històries autoconclusives, que al final eren d'una pàgina, i ara ho heu fet amb una història llarga.
2: Exacte.
1: I el que sí que vull dir és, comptant això, que és una lectura per nens i nenes, 11, 12...
2: Sí, jo
1: 12...
2: diria que a partir de... Em sembla que a la web de Vindy posa a partir de 8, però jo diria que... És que,
1: clar,
2: això de les edats és molt relatiu.
1: És difícil de dir.
2: És molt relatiu, però jo diria que a partir de 9, 10 anys, preadolescents.
1: Exacte. Sí. I ho deia perquè això, són... En aquell moment, quan et vam entrevistar l'any passat, havia passat de ser una història de 120 pàgines i ja anava per 170, finalment són 180...
2: Sí, 180, em pensava que eren 175, vale,
1: sí,
2: 180.
1: Bueno, vull dir que no arriben, okay. No sé si arriben a les 180, però estem vora les 180.
2: Sí.
1: Pàgines d'aventures, moltes aventures, i això recollit del que vosaltres mateixos heu expressat, ciència-ficció, molta èpica, diversió, molta emoció, però això, amb una història, diguem, que és una història llarga, que, diguem, si abans era difícil fer aquesta síntesi d'una pàgina i tancar una petita història, doncs ara heu anat a buscar aquesta història llarga amb aquests personatges meravellosos que ens encanten, en Roc, l'Abella, tots...
2: La Flora...
1: I altres que anem descobrint, perquè anem revelant coses que no sabíem en aquell moment. En aquest món, com tu deies, distòpic, però ple d'esperança.
2: Sí, sobretot això. Sempre hi ha l'esperança.
1: Aquell qualificatiu de hop punk.
2: Exacte.
1: Que et van posar els de Diari de Còmics.
2: Sí.
1: I que crec que li cau com...
2: Sí, la veritat és que sí. Clar, tu al còmic l'obres i veus tot. Sí que és veritat que anava a parlar del color, no? El color del primer còmic és com més gris, més marró, més, hi ha coses més... amb colors menys saturats, i aquest, el còmic llarg, aquest nou, el Heura començar de nou, he procurat fer... La paleta de color és una miqueta menys realista... i els colors són una miqueta més saturats. He volgut treballar més amb el color en aquest sentit com a element narratiu. Llavors, sí que és més lluminós, però els temes són més foscos. I ara no sé per què estava dient això. Quina pregunta m'has fet?
1: Jo he preguntat, o sigui, més que parlava d'aquest món distòpic, d'aquest, com ho heu creat i com heu fet aquesta història més llarga.
2: Sí.
1: Però no era tant una pregunta, que convido a contestar, evidentment, el que vulguis, però sí, perquè tu parlaves d'aquests temes més foscos, i jo vull insistir que són temes foscos que perfectament poden llegir aquestes edats,
2: i que
1: està molt bé que els adults acompanyin aquesta lectura, perquè quan parlem de temes foscos no vol dir
2: perquè al final els nens veuen el que està passant,
1: no?,
2: al món, i veuen coses que ja, no?, ara cremen incendis aquí al costat i hi ha guerres i hi ha gent que ho passa malament i que la Terra, bueno, pues no l'estem tractant massa bé, no?, i no és qüestió d'ignorar tot això, sinó de prendre partit, de ser-ne conscient, de prendre partit en la mesura que es pugui, i ja està. Vull dir...
1: Totalment d'acord.
2: I a vegades jo m'he trobat amb nens que animen els pares a fer canvis a casa, no? De, ostres, doncs per què no... Jo què sé, gent que no recicla, doncs per què no ens posem a reciclar, o per què no reutilitzem, o per què no iniciem un projecte al barri de no sé, saps? Vull dir, i que són els propis nens els que volen fer-ho, perquè els adults anem de cul. Mm-hmm. I a vegades no hi pensem en aquestes coses, no? Perquè la vida ja és prou dura. Mm-hmm. Però els nens sí que... Això, són personetes amb iniciativa i amb voluntat i amb ganes de fer coses i amb energia, amb molta energia.
1: Exacte, i m'agrada molt això que deies, que són personetes intel·ligents. Clar. I aquest còmic el que fa és tractar-los amb ells. Exacte. Com personetes intel·ligents, i també els adults, evidentment, però sobretot aquests mm-hmm. potencials lectors. De l'Eura sabíem que va néixer en plena pandèmia, no? quan el Cavall Fort convoca el concurs de còmic i la Màriam hi presenta aquesta petita història, aquesta petita llavor de l'Eura, i guanya de forma unànime aquestes quatre pàgines, no? Aquestes quatre pàgines que conformaven aquesta història. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, ja torno a convidar a escoltar el programa de l'any passat, perquè sabem com va evolucionar aquell Eura i com Cavall Fort et demana que continuïs publicant amb ells. Quan i com decidiu prosseguir aquesta aventura en una història llarga?
2: Clar, és que això passa en paral·lel una mica, la història de la història llarga. Primer em contacten a Cavall Fort per fer les pàgines mensuals, però jo prèviament ja havia parlat amb Kibitz, que és la nostra editorial en alemany, a Alemanya, mm. i havia parlat amb el Folke per si volia agafar aquesta història, que no sé si eren 4 o 6 pàgines, no recordo, però si volia agafar aquesta història, aquest món i aquests personatges que jo havia creat, i em volia fer un còmic llarg. Mm. I ell em va dir, venga, why not? I després em va trucar la Mònica Struc de Cavall Fort i em va dir, escolta, que tenim aquesta idea, que si vols fer la pàgina mensual. I jo vaig dir, bueno, a veure, tinc una cosa engegada allà, però també ho podem fer, perquè estic tocada al bolet, bàsicament, perquè això és moltíssima feina, però bueno, jo amb la meva inconsciència i les meves ganes de fer coses i el meu amor pel còmic, perquè és una cosa que m'agrada molt fer, li vaig proposar al Folke també de fer els guions. I també, com que també està tocat del bolet, mm-hmm. em va dir que sí. I per tant, hem anat en paral·lel. Ha sigut bogeria en el sentit de... Clar, estàvem fent les pàgines mensuals, que era una línia temporal pròpia, i després la novel·la gràfica, que té una línia temporal pròpia. Clar. Hi ha coses a la novel·la gràfica que passen a les pàgines del Cavall Fort. Mm-hmm. I llavors hi ha una mica un decalatge, hi ha unes llicències narratives que ja ho veuran les lectores i els lectors, però que el Folke va voler posar a la novel·la gràfica perquè fos més rodoneta i fos més èpica i fos més emocionant. I jo, primer amb reticències, vaig estar d'acord al final que sí que havia de passar també una cosa molt concreta. Precisament a la novel·la gràfica. Clar. Sí. Sense fer spoilers.
1: No farem spoilers, no explicarem què és aquesta cosa concreta que passa, perquè, de fet, en aquell altre programa ens explicaves això, que tu ja portaves més de la meitat de la història dibuixada. Mm-hmm. Jo crec que en aquell moment estava, no?, a punt d'acabar la part de llapisos, encara
2: sí,
1: que
2: ja
1: treballes
2: no recordo,
1: en digital,
2: sí.
1: Però vull dir que ja estava molt avançat, sí. I havies de controlar, contenir...
2: Exacte.
1: En Folke, sí. Que no es passés, perquè tu ja la història la donaves per tancada. Aquest creixement de l'Eura, que veiem aquest salt, que aquí... Sí. Comença amb aquest salt temporal. Uh-huh. Quan i com? És a dir, per què decidiu que l'Eura
2: es faci gran?
1: És decisió d'en Folke? És consensuat? Com va això?
2: Sí, tot és consensuat, però, uh-huh. però sí que va ser idea seva. També, primer, per mullar-nos una miqueta més i entrar en temes, com he dit abans, no? Una miqueta més seriosos i més punyents. Uh-huh. I també per seguir una miqueta l'edat dels lectors i lectores de la primera Eura. Perquè, clar, treure un còmic... Que hem tardat 2 anys a treure aquest còmic... O sigui, hem passat 2 anys des de la publicació del primer a la publicació del segon. 2 anys o un any i mig, ara no recordo.
1: Un any i mig, perquè coincideix més o menys amb les entrevistes.
2: Vale. Sí. Uh-huh. Pues, també anar com creixent amb els lectors i lectores. Uh-huh. També em semblava interessant que no es quedés l'Eura petita, sinó que creixés amb ells i elles. Sí.
1: Molt bé. Clar, a més, això, tu ja tenies aquesta part de la feina feta quan publiques el recull amb Indiebooks, també.
2: Sí.
1: El que queda per fer? diguem, va arribar a canviar o no, quan en aquell moment tu ja tenies la història, diguem, tancada o no, encara va evolucionar? I ho dic perquè ha passat aquest any i mig en el qual, doncs, hi ha hagut tot el procés de tancar, no sé si la part d'escriptura, però sí la part de dibuix, la revisió, el color...
2: Sí. No, el guió estava tancat estava fent jo el dibuix, això. Sí. No, ja el guió estava tancat, no va haver-hi canvis d'última hora, per sort.
1: Clar.
2: Sí que és veritat que a l'epíleg no estava fet, perquè jo l'epíleg el tenia molt clar i el Folca no el tenia gens clar, no sabia com encarar-lo, no sabia com fer-lo, i vaig dir, espera, ho fem al revés, el dibuixo jo primer i després escrius tu, perquè és una pila que amb una veu en off una mica, no?
1: Llavors, sí, tu tenies com havia de funcionar.
2: Jo tenia tota la narrativa de la pila, la tenia super super clara. I després l'editor va fer un afegitó també molt, molt bonic a l'epíleg, que és l'última part de l'epíleg, que té molt de sentit. Això va ser idea del Michael, el nostre editor de Quibits. Així que sí, treballa en equip al final.
1: Clar. Quan construeixes les escenes, les accions, quan de present està aquesta lectura, aquest lector?
2: I és present en la mesura de que jo també sóc aquesta lectora. Sí que penso en la canalla, no? En els lectors per qui va adreçat aquest còmic, no? Que són això, el que dèiem, una miqueta més grans, preadolescents ja potser. Però jo quan dibuixo, dibuixo per mi. Perquè si jo m'ho passo bé... la majoria de vegades després els lectors i les lectores s'ho passen bé també. Llavors, dec tenir com la connexió amb el meu nen interior, no ho sé, sent il·lustrador infantil de professió, crec que estic bastant ben connectada amb això. I puc permetre'm fer això, no? Dibuixar per mi. Sí.
1: Doncs jo crec que és un... O sigui, anava a dir producte, que és una paraula que no ens agrada, però el resultat final...
2: Un artilugi.
1: O sigui, arriba tot això que dius que teniu interioritzat, aquest lector.
2: Espero que sí. Espero que arribi.
1: Ja t'ho dic jo, que està aconseguidíssim. I amb aquesta història, tan plena de valors, insisteixo, però explicats d'una forma natural, orgànica dins de la història, que funciona tan bé, que és tan interessant i tan àgil de llegir, que jo crec que, vaja, només es pot...
2: És que és superemocionant la història, eh?
1: Sí. No, ho
2: diem. La veritat és que el Folk ha fet una feina fantàstica. Ell ha posat la èpica i l'emoció i el gest de guió, i jo he posat la tendresa, m'agrada dir, la tendresa dels personatges i, bueno, sí, clar, l'art.
1: I diguem, l'acabat final de 20 dibucs, cal destacar-lo, aplaudir la feina.
2: Bravo.
1: Que ha fet 20 dibucs amb una edició que tenim en català i que el castellà, què?
2: Doncs encara no està publicat en castellà.
1: Doncs editors i editores, què estan esperant?
2: Fem una crida en castellà, sisplau. Aviam si hi ha algun valent que vulgui editar l'Eura.
1: Doncs, diguem, només cal escoltar la Màriam, ja està, amb això jo crec que qualsevol editor i editora amb una mica de seny aniria de cap a publicar l'Eura, si no, doncs que llegeixin l'article del Jaume Capdevila, del CAP, si no, que escoltin el Xavi Serra bueno, i em faci una repassada als essencials de la CDC. Llavors, jo crec que ja anem acabant, hem d'anar acabant, per acabar, i sense desentrellar el final d'aquesta història, crec que no cal desentrellar-lo, no sé si preguntar-te si hi haurà més univers de l'Eura, si viurem en què estàs immers ara.
2: Ara estic immersa amb la Magali, bàsicament, perquè és una col·lecció de llibres, de novel·la il·lustrada, de novel·la gràfica, en realitat, perquè és mig novel·la, mig escenes de còmic. I estic amb això i un parell de llibres il·lustrats que encara no puc desentrellar, però torno una miqueta a l'univers de l'àlbum il·lustrat i tinc una puteta ficada allà en el còmic amb la Magali, en còmic entre cometes. I d'Eura, de moment, parem aquí.
1: parem aquí.
2: De moment, sí.
1: Bueno, doncs ho deixem aquí, o sigui, deixem aquí el tema Eura, ja no sé si en parlarem més endavant, potser, o parlarem de la Magalí, potser, també.
2: Mira,
1: o...
2: la vida dona moltes voltes i mai se sap, però sí, bueno, tant de bo n'hi hagi més.
1: Clar.
2: Sí. No. Però jo he de descansar una mica.
1: No, és el que anava a dir, ens has fet patir. A més, ara pensava en xarxes, tu anaves publicant cada dilluns, publicaves
2: una vinyeta. Sí.
1: Aquest dilluns es va convertir en un dimarts perquè necessitaves també prendre una mica d'aire.
2: És que anava a ioga els dilluns al matí, vaig a ioga, llavors és com se'm feia tard.
1: Clar, doncs vas fer bé, vas canviar el dia, no passa res, vam seguir veient vinyetes de l'Eura, de com anava evolucionant. Per tant, vull dir, pren-te el temps que necessitis, volem seguir veient obra teva, per tant, vull dir, tu el que necessitis.
2: N'hi haurà, obra meva n'hi haurà, en format còmic i en format Eura, ja ho veurem.
1: Va, doncs, estarem pendents. Per acabar el programa, i com sempre fem a les persones que passeu pel Parlem de Còmics, volem demanar-vos, us demanem que ens recomaneu un parell d'obres de còmic. Un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. És una secció que tu ja coneixes.
2: Sí.
1: De fet, com a recordatori, en l'entrevista de l'any passat ja ens vas proposar dues obres. La Mafalda del Quino, clàssica allà on els hi hagi. I ens vas recomanar Jasmina, Los Comedores de Patates, mm-hmm. Que és una obra... pronuncia't el nom, si us plau.
2: Fauta Manert, em sembla.
1: Doncs
2: és belga, un autobelga.
1: És un autobelga, sí. Jo no sé. I tu tenies l'edició alemanya. Jo he aconseguit la de Galimatazo, que és la castellana. Des d'aquí també demanem, si us plau,
2: en català,
1: sí. A què estem esperant? Però sí que et demanaria ara, Màriam, que ens recomanis un parell d'obres més.
2: Doncs, com a clàssic, ara venint amb el tren he pensat, ai, que no m'he pensat al clàssic, però se m'ha acudit i no deixo de sortir-me de la historieta. Uh-huh. Una historieta que es diu Muts, que surt al Cavall Fort des de, potser fa 3 anys que publica el Cavall Fort, que l'han traduït com a En Doc i en Muix, uh-huh. Que són tires de diari d'un gos i un gat. I són una delícia.
1: Molt bé.
2: Anava a dir Calvin i Hobbes, però Calvin i Hobbes és com... és més conegut, no? És com...
1: Aquí ens agrada molt Calvin i Hobbes, però t'he de dir que, com que ja ha passat pel programa, em sembla molt bé.
2: Exacte.
1: Que facis aquesta altra proposta.
2: Doncs En Doc i en Muix.
1: Molt bé. I l'obra més desconeguda o menys reconeguda?
2: Doncs diré un còmic que publica Vindibooks, ja que m'ha publicat l'Eura, farem una miqueta de publicitat dels còmics que publica Vindibooks, que són poquets però estan molt ben triats, uh-huh. Que es diu Mimosa i Sam, i és una sèrie de còmics per primers lectors, i són una delícia. Jo me'ls compro, els tinc tots, o gairebé tots, ara no sé si n'hi ha 4 o 5, però són una delícia. És una autora canadenca que ara no me'n recordo del nom, i em perdonaran, però això, sí.
1: La buscarem. Mimosa i Sam.
2: Sí, és un caramelet.
1: Molt bé. Per últim, enguany també us demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la o destacar-la per alguna raó concreta. O vulgueu agrair-li la seva activitat. Això ja va... el que tu decideixis. No cal que siguin autors o autores, però si vols poden ser-ho.
2: Molt bé. Doncs jo reivindicaré el nom de la Maribel Carot, que és companya d'estudi i que està a punt de treure un còmic a França.
1: Mm-hmm.
2: Crec que li publicaran també aquí.
1: Esperem que sí. Pals a les rodes, esperem que hi hagi...
2: Pals a les rodes, que mm-hmm. va ser finalista del Premi Ara, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
2: I també és una delícia. I la Maribel Carot és un animal del còmic. O sigui que se l'ha de reconèixer i se l'ha de publicar més.
1: Per si de cas ens està escoltant la Maribel, que sàpiga que està convidada a parlar d'aquest còmic quan el publiqui aquí. I a més dir una cosa, quan vam convidar l'Elba Lombardia... va suggerir el teu nom, uh-huh. Tu suggereixes el de la Maribel.
2: Jo fem una cadena.
1: Jo ara que, exacte, hem de fer una cadena, i si la Maribel vol proposar el de l'Elba, que el proposi, si no, seguirem la cadena. Màriam Benarap, hem acabat.
2: Pa Moratalla, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per venir a Ràdio Molins. Ha estat un plaer, torna quan vulguis, això és casa teva.
2: Gràcies.
1: Ara sí, fins aquí aquest 37è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, per fer possible aquest espai. Un veritable luxe, setmana rere setmana. als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent, que ja és penúltim programa de la temporada. Molt bon cap de setmana. Sobretot, llegiu Eura, començar de nou, escrit pel Volker Schmidt i dibuixat per la Màriam Benarab.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut, relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem a la Rosa Pascual Carrasco. La Rosa era la mare de la Marta Gual Pascual, una nena de Monistrol de Calders que va morir a l'edat de 10 anys d'un càncer. La Marta era molt futbolera, tot això ja ens ho explicarà ara la seva mare, i ens parlarà d'un projecte que han començat que es diu Per Sempre Marta. Bon dia, Rosa. Encantada de tenir-te avui amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Aviam, Rosa. Benvinguda al nostre programa de Picama.
1: Moltes gràcies.
2: El projecte Per Sempre, Marta, sí, neix d'un amor infinit i d'una necessitat de transformar el dolor en esperança. Ens podries explicar com neix aquesta iniciativa i quina és la tasca tan important que feu de la mà de l'Hospital Sant Joan de Déu?
1: Sí, a veure, el projecte Per Sempre Marta va néixer d'un club de futbol, que és el d'aquí del nostre poble, la Monistrolenca. Llavors encara hi havia la Marta viva, perquè la Marta va estar malalta dues vegades, i en la primera vegada ella es va posar bé, i mentrestant el club volia fer un projecte solidari. I vam començar a recaptar diners pel càncer infantil, perquè aquí, a part de la Marta, hi va haver-hi algun altre cas. I es va començar a fer coses amb, potser l'escandela, vam fer coses de futbol, fèiem actes diferents en el qual es recollien diners. Llavors, quan la Marta es va tornar a posar malalta, quan va morir, vam fer un acte, una festa, en la qual li vam dedicar a la Marta. I en allà vam començar a pensar que li havíem de posar un nom en aquest projecte. I, evidentment, havia de ser el nom de la Marta.
2: Oh, i tant, i tant.
1: I llavors, quan feien alguna publicació a l'Instagram o així, a xarxes, la Monistrolenca sempre posava Per Sempre Marta. I a mi m'agradava molt aquest nom. I llavors jo li vaig dir, si hem de posar un nom, jo el posaria el Per Sempre Marta. I va quedar aquest nom i aquest projecte. I aquest projecte, a part de continuar-lo el club, l'entitat, l'han continuat la família de la Marta. Jo, el meu home, les meves germanes, la meva cunyada, és un projecte de família.
2: Un tirar endavant... Un tirar endavant amb esperança, no?, tal i com dèiem abans.
1: Sí, una esperança i una manera de pensar en ajudar a d'altres famílies.
2: Exacte, que pugui estar passant el mateix que va passar amb vosaltres.
1: Sí.
2: Està molt bé la iniciativa, des de luego. Teniu força per tirar endavant, que això es necessita força. Perquè hi ha projectes que dius, si ets més o menys intel·ligent, saps buscar-te la vida, com es diu vulgarment, el tires. Però és que aquest projecte és un projecte de sentiments, un projecte d'esperança, però d'esperança visceral, perquè què hi ha més fort que una mare o un pare?
0: I tant que sí. De valentia per tirar endavant això.
2: Exacte.
0: Doncs aviam, per organitzar tots aquests esveniments, esteu fent pinya, ja ho has dit, amb l'agrupació esportiva Monistrolenca, de la qual la Marta n'era una gran seguidora. Sí. Què significa per a vosaltres veure que el teixit esportiu infantil i tot el poble, suposo que tant el poble vostre, el Monistrol de Calders, com el de Mollà, que és on jugava la Marta,
1: m'hi has dit,
0: el Monistrol, com el que sigui, tot el poble, es volquen d'aquesta manera per recordar-la i per lluitar per la salut de tants i tants altres infants.
1: És un orgull. Veure que un club, que un poble, sentia això per la Marta, perquè al final era una nena que la coneixia tot el poble. Llavors, clar, és un orgull veure que tothom fa aquest acte, no?, d'amor, perquè al final reconeixes que la Marta l'estimen. Llavors, per això és un orgull. Clar, també tenim un teixit de voluntaris que si no ens tinguéssim aquesta ajuda, aquest suport, aquestes activitats tampoc les podríem tirar endavant ni que fóssim família, no?
0: No, això està clar, el voluntariat existeix.
2: És que el voluntariat estem a tot arreu.
1: Exacte.
2: I jo sempre dic que el voluntariat fins i tot treu pes al govern. Val? Sí, perquè hi ha moltes coses que hauria de fer el govern, que no les fa per motius X i que no venen al cas, però que els fem nosaltres, els voluntaris, cadascú de la seva, àrea, no? Bé sigui els de Picam o bé sigui, jo què sé, una ONG, la que tu vulguis, no? Que tirem endavant...
1: No, que dic que també a part, també hem d'agrair pues, que a part de, del poble tenim altres pobles implicats, com heu dit Mollà, que era el seu equip, però busquem equips, de, hem fet una trobada futbolera, ara no fa gaire 10 dies, que fem el que fem és un tema de jugar nens a futbol, només per jugar, no per guanyar, sinó ara, jugar per gaudir, i hem tingut nens de Mollà, nens de Sant Fruitós, nens d'Artés, nens de Calders, són pobles del voltant que també estan en aquesta causa. I també és això d'agrair pues, això, que no és només un poble.
2: Exacte, que és el vostre que dius, poble. Mira, potser els hi aporta els sentiments, perquè sou una família coneguda, perquè la nena la coneixia, com tu molt bé has dit, tothom del poble, però ara això ja s'ha extès, heu fet una red.
0: Això és molt
2: important,
0: molt important i molt interessant, i és l'única, bueno, és la millor solució per fer pinya i per poder aconseguir per el que estan lluitant.
2: És que no s'aconsegueix res mai a cap nivell, ni amb aquest vostre ni amb el tal, ni amb altres, que no sigui així, no? Vull dir, unint les mans, germans, que hi ha una famosa cançó que és aquesta, no? I és això, unim les mans, germans, les d'un poble, els de l'altre i els de l'altre. Escolta'm, Rosa, el proper dissabte 25 de juliol celebreu la segona edició del Sopar Solidari Musical a la Fresca en el parc del Serrat de Monistrol de Calders. L'any passat la resposta de la gent va ser màgica. Què es trobaran les persones que s'animin a acompanyar-vos enguany en aquesta nit de la música amb Ali Alma Trio, Gastronomia?
1: Bueno, es trobaran en un espai màgic, molt bonic, com has dit tu, màgic, si el temps ens ho permet, i els focs, perquè és un espai... és a l'aire lliure, esperem que sí, creuarem els dits i ho puguem fer allà sense cap problema.
0: Esperem.
1: Perquè, clar, ens va una mica de por tot plegat, però bueno... la idea és fer-ho allà, com es va fer l'any passat, que va ser un lloc molt bonic per fer-lo. Es trobaran un menú pensat pues, perquè la gent gaudeixi de diferents plats, tots fets i elaborats per nosaltres, per gent voluntària.
0: Sí,
1: tot és gent voluntària que ens ajuda.
2: Veus el que dèiem? Els voluntaris estem a tot arreu.
1: Rosa. I que l'any passat va ajudar gent i aquest any encara tenim més gent que ens diu que jo també vull ajudar en aquest sopar.
0: Ai, fantàstic.
1: Perquè el seu primer any tampoc la gent no sabia massa el què, ni de què anava, ni... Bueno, sí que saben que reculls diners pel càncer infantil, però la gent del poble mateix no sabia, i aquest any ja hi ha gent que l'any passat no va col·laborar, però aquest any vol fer-ho i ens vol ajudar. I nosaltres agraïts a tothom, I llavors, pues, bueno, amenitzat per una bona música, que són, i, bueno, i és això. És en un espai molt bonic reunir-nos i gaudir i de pas, recollir tots aquests diners que es puguin recollir pues, per donar-los a Sant Joan de Déu de Barcelona pel tema del càncer infantil, per la recerca.
2: Pues vaya feinada esteu fent, i la que heu muntat, perquè suposo que això no es fa en 3 mesos, sinó quan veu acabar la de l'any passat ja veu començar a pensar amb la d'aquest any, perquè l'aforo més o menys el saps?
1: Bueno, el nosaltres l'any passat vam fer unes 100 persones. Sempre hem pensat sobre això, 100 persones. L'any passat vam ser, crec que vora 100 i 10 infants, vull dir que, bueno, eren això, 100-110.
2: Pues moure plats, pensar el menú, fer el menú. A mi a casa amb 9 i a Matamagòrio. Pues tu imagina't.
0: No, però són diversos, són molts voluntaris.
2: Bueno, però clar, és que tenen que ser molts voluntaris. Però clar, pensar quin menú.
1: No, però hi ha gent que et diu, jo aquest plat el faig jo.
2: Ah, molt bé.
1: I dius,
2: sí, però encara, truita de patates, no sé, m'ho invento. Tenen que fer per 100 persones.
0: Però llavors exacte. Podem ser diverses persones que facin truites diferents.
2: Això, això sí, una de patates, una de carxofes, una de carbassó.
1: Intentem que sigui un menú, pues això, diferent, amb amanides, amb, jo què sé, una amanida així com estiuenca.
2: Ah,
1: vull dir, no sé, eh? Platets petits de cosetes. I que és que no vull dir plats, perquè...
2: No, no, no, clar, diguis, no, no. No diguis. No, no, no, no, no es manté, es manté el secret fins exacte, al dia 25 sí, de juliol. Exacte. No, no, no. Exacte.
0: Qui vulgui veure-ho,
1: que... Exacte.
0: Rosa, qui vulgui veure, vostre... qui vulgui, que pugi, qui vingui, i llavors...
1: Exacte, i si no, ho poden veure a l'Instagram, que després exacte. Sempre fem un recull de fotos.
0: També,
1: i
0: també.
1: Sempre intentem, doncs, això, un postre que també sigui bo... intentem pues, molt això, bé, que després bé. Amb el tema del cafè pues, hi haguin cosetes, gormanderies, històries, que també són gent que ens els fan. Uh-huh. Vull dir que intentem això, que l'any passat anàvem amb una mica de por, perquè clar, tampoc no saps com ens anirà. Oh, l'any passat ens va anar superbé, la gent va marxar contentíssima.
0: Oh, i tant.
1: I això va fer, ens va animar a
2: continuar. Però saps per què, Rosa? Perquè vosaltres sou màgics, no el lloc.
1: Bueno,
2: no el lloc, bueno, el lloc fa lo seu. Déu fa lo de tots.
0: I el motiu pel
2: el
0: qual
2: motiu
0: es fa...
2: Es fa
0: és fantàstic,
2: vull dir,
0: eh?
2: Torno a repetir, que és això, que vosaltres sou màgics.
0: Sí.
2: Heu sabut bueno. fer aquesta crida amb esperança i amor, o amor i esperança, sí. posa-li el que em vulguis,
0: uh-huh.
2: perquè no
0: clar,
2: sé
0: eh?
2: Si jo, com a mare o com a àvia, seria capaç de portar tot això endavant.
0: No, no, la veritat és que és per felicitar-les.
1: Bueno, hi ha hagut un
0: valentes,
1: treball, eh?
2: Home,
1: hi ha hagut un treball, eh?
2: És que si no, no m'ho crec, Rosa. Perquè
1: ja,
2: per tragar-te...
1: Ah,
2: clar, per tregar-te segons quines coses. No tregar sí. en passar-te, sinó de dir jo ara estic preparada, la meva filla se m'ha anat, i jo ara estic preparada perquè la filla del tercer cinquè no se'n vagi per fer ja. tot això. Vull dir, a veure, clar que dèieu un treball, home, clar que sí. Antes, sí. durante i després. Això sí, és així sí, de clar.
0: No, no, està sí. molt bé, està molt bé.
1: Sí,
0: digues, digues.
1: I que, el que nosaltres volem és això, eh? O sigui, nosaltres el que volem és tirar endavant, uh-huh. en nom de la Marta,
0: uh-huh.
1: Fer coses boniques en nom d'ella.
2: Molt
1: i
2: bé.
1: Que així, perquè la veritat és que així sempre la recordarà tothom.
0: I tant,
1: és una i manera de que hi hagi un record i que el que ens ha passat serveixi d'alguna cosa.
0: I que pugui ajudar
1: a d'altra gent.
2: Ara ho has dit, sí, que el que us ha passat sí. serveixi de quelcom, no sí. simplement que hagi quedat allà en l'olvido.
0: Bé, una de les coses més boniques de Per Sempre Marta és que el 100% de la recaptació va destinar directament a la investigació del càncer infantil, com tu ja has dit. Perquè això sigui possible, el suport de les empreses i sponsors és vital per cobrir els costos. Quin missatge llançaries a les empreses, comerços, etc., que ens estan escoltant i que ho vegin a través dels mitjans que es publicarà i que vulguin col·laborar, ja sigui econòmicament o en espècie? Quin missatge?
1: Bueno, el missatge que nosaltres el que volem transmetre és que la gent sigui conscient de que això li pot passar a qualsevol.
2: Ara.
0: Això està
1: perquè,
0: clar,
1: sembla com les coses a nosaltres no ens han de passar, i ho dic per l'experiència, perquè tu veus que les coses passen al teu voltant i et sembla que allò a tu no t'ha de passar.
0: Mm-hmm.
1: I el que volem fer és fer conscient a la gent doncs que això pot passar a qualsevol, ens pot passar a tothom.
0: I tant.
1: Llavors, l'únic que el missatge que volem donar a les empreses, a la gent que col·laborin, és això, que ho pensin com que ja no és perquè nosaltres ho demanem, és perquè això un dia potser
0: pot passar, pot passar, pot passar qualsevol.
2: Home, i me'n puc ja beneficiar jo, exactament.
0: Sí,
1: exactament.
2: Perquè si
1: jo
2: això...
1: sé que la meva filla es va curar del primer càncer mm-hmm. perquè algú va fer aquestes coses ja.
0: Sí.
1: Aquestes gestions de fer actes, mm-hmm. de recollir diners, de que es cuidés. Llavors, jo penso, o sigui, el meu missatge és aquest.
0: Oh, i tant.
1: No és només pensar vaig ajudar aquesta gent, no. És pensar que potser allò anirà per mi o pels meus i que ajudarà, pot ajudar en algun moment.
2: I com a agraïment, que si algú en el seu moment ho va fer-ho, sí. vosaltres, o la Marta, es va poder beneficiar en aquell moment. És seguir o continuar una cadena d'amor, deixa't estar, perquè ja li podem donar les paraules que vulguem. En el fons és una cadena d'amor.
0: I tant que sí.
2: Aviam, Rosa, molts dels nostres oients de Ràdio Molins de Rei potser no podran desplaçar-se a Monistrol de Calders el dia 25 de juliol, però tenen aquest cor i aquestes ganes d'ajudar. Com funciona la Fila Zero i de quina manera podem col·laborar des de la distància per fer que el demà d'aquests infants sigui molt més bonic?
1: Bueno, ens pot ajudar fent directament un ingrés en el compte que tenim obert a Sant Joan de Déu, en el projecte que tenim allà, que si es posen en la nostra xarxa, en el nostre Instagram, que és Per Sempre Marta, allà hi ha, en la bio, hi ha un enllaç que si el cliques vas directament a dintre del projecte que està ficat ja a Sant Joan de Déu. Si en allà fan un ingrés, el que sigui, 5, 10, 20, el que sigui, euros, tot allò hi posen, per exemple, sopar solidari, o no, és igual, perquè al final els diners són pel que són. És igual que posi que són sopar solidari, o que són perquè fan una donació qualsevol, és igual. Si van allà i entren i volen fer la donació, tots aquells diners ja van directament a la recerca del càncer infantil a Sant Joan de Déu.
2: Pregunto,
1: i és la manera més fàcil de fer-ho.
2: Exacte. Pregunto, si algú volgués trucar a Sant Joan de Déu i digui, mira, jo us truco des de Molins o des de Terrassa o des d'allà on sigui, i vull donar, però no m'espavilo bé amb el tema d'internet, i vull donar aquests diners al projecte aquest de Per Sempre Marta, els podran atendre també? O ho veus més
1: suposo
2: difícil?
1: Suposo que sí, perquè aquí hi ha una fundació al darrere que segurament... això que, o sigui, aquesta pregunta per mi és nova, eh?
0: Val, respon...
2: Són coses inventades de l'Anna Ribas. Deixa't estar, Marta, Rosa.
1: Ara m'has posat amb una mica de compromís, eh? Perquè aquest cas no l'he comentat, però allà a Sant Joan de Déu hi ha la fundació de Sant Joan de Déu.
2: Pues ja està.
1: I allà segurament que trucant allà...
2: Clar.
1: Sí, que atendrien i dirien, vull fer l'ingrés, que al final a nosaltres ens agrada que estigueu Per Sempre Marta perquè, bueno, evidentment és un orgull els diners que recollim nosaltres en el seu nom. Però si arriben allà i no tenen i els diuen, bueno, és que no pot ser pel Per Sempre Marta, ho feu directament. Cap problema.
2: Fundació
1: tot és pel càncer infantil.
2: Exacte, Fundació Sant Joan de Déu. Però que ens hem d'espavilar dels que som una miqueta més grans i que no passa res per fer una donació a través de l'Instagram, que sabem que va als Per Sempre Marta.
0: Jo també volia preguntar-te si algú també vol venir en el sopar o si nosaltres podem venir al sopar. On tenim que inscriure'ns també per venir a sopar el dia 25?
1: Nosaltres tenim el cartell fet, però nosaltres tenim uns telèfons, però bueno, dono el meu, que és el que em sé així de memòria.
2: Val.
1: I si algú volgués venir, m'avisen a mi. I
2: pues digue'l, digue'l.
1: És 628...
2: 628... 08...
1: 24... 17.
2: Repetim, Rosa. Si algú vol anar el dia 25 de juliol a Monistrol de Calders... trobant-se doncs, amb aquesta gent que fan aquesta fundació, el telèfon de la Rosa és, apunteu, 628-08-2417. És correcte, Rosa?
0: Sí.
1: Exacte. Sí, i si volen, també, si entren a l'Instagram mateix, jo dic a l'Instagram, poden anar al Facebook, que també normalment està actualitzat, però treballem potser més amb Instagram. Sempre en allà trobaran els cartells de tots els actes que fem, les fotos de després, vull dir que aquest cartell està penjat a l'Instagram del Per Sempre Marta.
0: De Per Sempre Marta. Una pregunta. A quina hora és el sopar, només per organitzar-nos?
1: A 8:45.
0: 8:30, val bé, 8:30.
1: Sí.
2: Vale. Bé, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que t'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes, Rosa?
1: Jo porto el llibre del Petit Príncep.
2: Oh,
0: Molt bé.
1: Oh. Perquè la Marta era fan del musical Petit Príncep.
2: Del número 1.
1: Inclús el van fer a l'escola. Mm. I té una mica d'història, una guineu que ens visitava a casa. Mm. Bueno, és una mica... aquest llibre és...
2: una part vostra.
1: Sí.
2: I molt quina bé cançó t'agradaria que poséssim?
1: Pues una cançó d'una noia que he descobert ara, que crec que és molt nova, que es diuen Les coses que queden, de la Bruna Hanna. És H-A-N-A.
2: Coses que queden... Bruna Hanna.
0: Que queden, no? Sí. Que queden, de la Bruna...
1: Sí, les coses que queden.
0: Sí. Sí. De la Bruna Hanna. Ah, no, no ho sé, ja.
2: No sé qui és.
0: No, tampoc.
1: Bueno, jo l'he descobert fa molt poquet i m'agrada molt la música que té i vaig pensar que aquesta cançó m'agradava molt.
0: Pues mira, ara te la posarem i la sentim.
1: Vale.
0: D'acord, doncs, molt bueno, bé. Rosa, moltíssimes gràcies, que tingueu molt d'èxit, molta força i moltes felicitats per tot el que esteu fent.
2: I esperança, tira endavant.
1: Sí. Sí, això ha de tirar endavant, perquè si no, com deia el meu pare, sempre endavant.
2: Sempre endavant, sí, senyora.
0: Segur que sí.
2: Una abraçada, Rosa.
0: Gràcies.
1: A vosaltres, igualment.
0: Gràcies.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la Rosa Pasqual, a qui desitgem un gran èxit en aquest projecte. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, la Berna, l'Anna, jo mateixa, la Marissa, l'Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui de nou un programa dedicat a la nostra estimada editorial discogràfica Fresh Sound Records i algunes de les seves darreres novetats, com per exemple el darrer disc del pianista Moisés P. Sánchez, Where Lights Begin, un disc de la sèrie 5100. Hi haurà també tres discos més i de Fresh Sound New Talent, el de Nick Adema, Incandescence, el de Fabrizio De Berti, Frip, Frip, Frip, i el de Martin Layton, Què dirien? I avui de nou amb un microconte de Carme de la Fuente. Els discos d'avui estan produïts per Jordi Pujol i són copyright 2026 de Fresh Sound Records per a Plumun Produccions Discogràfiques SL. Una abraçada, Jordi. I començarem amb el disc de Moisés P. Sánchez, Where Lights Begins, enregistrat per Seyan Fati als Camaleon Studios Barcelona del 17 al 20 de febrer de 2026. I més dades de l'enregistrament les podreu llegir al blog. I aquí tenim a Moisés P. Sánchez, piano, Rhodes, teclats i programació, Chris Jennings, contrabaix, Naima Acuña, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I ens diu ell que el procés de crear música nova sempre ha estat un repte per a mi des de moltes perspectives diferents. Després de tants anys component, he arribat a la conclusió que la música que escric ha de néixer de la vida, no de fórmules. Necessito que tant la interpretació com la composició creixin a partir de les meves pròpies experiències,

perquè puguin ser vertaderes, així no em refugio en recursos funcionals que, tot i ser útils, no poden ser la finalitat última de l'art, almenys no per a mi. Cada peça d'aquest àlbum està arrelada en aquesta convicció i revela una part de la meva vida, de vegades més íntima, de vegades menys, però sempre deixant prou espai perquè l'oient la faci seva. Algunes peces tenen una lectura més evident, com 10 de febrer, dedicada a Lyle Mays, o Kyoto Contigo, escrita per a la meva dona Cristina, i d'altres són més personals, com Un gran futuro a tus espaldes o Unfinished Conversations. En totes elles, cada oient hi trobarà la seva pròpia història. Aquest treball també marca un canvi important. Per primera vegada en 20 anys, com a líder de la banda, he renovat el trio que m'acompanya. He compartit música i vida amb Borja Barrueta i Toño Miguel i sé que continuarem fent-ho, però en aquest moment em va semblar natural portar dos músics excepcionals, el Chris Hennings i Naima Acuña, que han elevat les meves composicions i han aportat una frescor que crec que els oients gaudiran. A tots ells, gràcies de tot cor per compartir el vostre talent amb mi. Aquí tornem. Espero que gaudiu d'aquesta música, feta amb tot el cor i la passió que vaig ser capaç de donar en aquest moment de la meva vida. Ens veiem a la carretera. I que aquesta llum sigui sempre el nostre refugi secret. I això ha dit Moisés P. Sánchez. I ja els escoltarem en dos temes seguits, Invisible Maps i Kyoto Contigo, dedicat a Cristina Mora, Moisés P. Sánchez.

0: I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Freesound Records, Quadrant Produccions, Temps Records, Yucali Music Club del Disco, Sela Jazz Records, Origin Records, Arrabal Jazz, Underpool, enllaços que trobareu al blog. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Abans que sortís el sol, els cinc músics van començar la marxa. No portaven espases ni estendards, sinó instruments. El castell que volien conquerir no tenia muralles. Era un lloc invisible on encara no havia arribat cap so. Avançaven junts. El trombó obria el camí amb una veu profunda. El saxo responia com una torre llunyana que enviava senyals. El piano dibuixava finestres en les parets de pedra, mentre el contrabaix i la bateria sostenien el pas de la comitiva. Però aviat van descobrir que la victòria no consistia a prendre el castell, sinó a encendre'l. La claror de cada instrument s'anava sumant fins que alguna cosa començava a brillar. No era una llum sobtada, sinó una incandescència lenta, nascuda de la confiança, de l'escolta i del moviment compartit. Aquell dia van entendre que les grans conquestes no sempre deixen banderes clavades. Algunes simplement il·luminen el camí perquè altres puguin continuar avançant.
0: Gràcies, Carme, per la teva delicadesa interpretativa i dolçor poètica embolcallada de les músiques del programa. I segueixo ara amb els discos restants, els de Freesound New Talent, i primer el de Nick Adema, Incandescence, enregistrat per Alessandro Mazzieri als estudis Whistlewood Hiberson de Països Baixos l'1 i 2 de juny de 2025. Més dades de l'enregistrament al blog. Mesclat per Jordi Mates. Una abraçada, Jordi. I aquí tenim a Nick Adema, trombó, Leish Land, guitarra, a tres temes, arranjaments, a dos temes, Ben Van Gelder, sexual, excepte en el tema 4, Miles Idris Mercier, piano, Paddy Fitzgerald, contrabaix, Janis Wesley, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Noah Preminger ens diu algunes coses sobre aquest disc. I parlant dels temes, dir-vos que estan imbuïts d'una gran personalitat, d'una sonoritat pròpia, la que ha aconseguit el líder del projecte, trombonista i compositor de la majoria dels temes. Ja d'entrada, primer tema, Screaming Bots, del pianista Miles Idris Mercier, amb una contundència potent del bateria Janis Wesley i melodia sorprenent de la resta de companys. I amb quina suavitat rítmica comença el segon track, No Worries If Not, del baixista Paddy Fitzgerald, alhora que delicadesa melòdica. També el tercer track, Sava Mile, del líder Nick Adema, comença amb una intervenció del bateria Wesley i ja la melodia del tema càrrec del líder i gran solo del saxual i amic nostre Ben Van Gelder, i a tot swing. En fi, que com sempre us dic, adquiriu el seu disc i tots els del programa, dels programes que faig per seguir mantenint l'ànima del jazz, la flama del jazz, i així també podreu escoltar la resta de temes. I ja els escoltarem en aquests dos temes seguits, No Worries If Not, de Paddy Fitzgerald, i A, de Nick Adema.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Discordian Records, Moon June Records, Awan Records, Apunema Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Segell Microscopi, The Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I segueixo amb un altre dels projectes d'avui, el de Fabrizio Doberti, Frip, enregistrat per Guillem Salles al Jazz Campus Basilea Suïssa els dies 21 i 22 de juny de 2025. Mesclat i masteritzat per Patrick Soso, amb Fabrizio Doberti bateria, Lawrence Widaber trompeta en 5 temes i trompeta piccolo en un tema, Darius Mowgli a saxo alt en 6 temes i saxo soprano en un, Yannis Ubiols piano en 2 temes, Alistair Peel contrabaix en 7 temes. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs aquest és un altre disc sorprenent on el líder i bateria té una remarcable presència, és clar, com a líder, però també per les seves grans intervencions. I és que es marca un tema a bateria solo, i aquest és el We Hope, de Redman and Blackwell, de menys de 2 minuts. I és que aquest disc està imbuït del jazz contemporani i melodies inversemblants en l'ona de l'Ornette Coleman, com és el segon track i tema propi de Fabrizio, Oh, Let's Move On, de 3 minuts i mig. I també hi ha una dolça composició en els inicis, la del tercer track, Bell's Promenade, del saxual Darius Moglia, de menys de 4 minuts, tot i derivar cap a diverses modernitats després. I tot i això, el primer tema està situat en un espai més neo-hardbopper, The Way I Feel When I Speak to You, un tema de Fabrizio Doberti de 6 minuts i mig i amb un bon swing en les improvisacions, la primera, la del saxo alt, Moglia. En fi, els altres temes també són magnífics, com els dos que ara mateix escoltareu, Back Machine de Fabrizio Doberti i Tears Inside de Ornette Coleman.

0: Jo recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. El blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui amb el darrer disc de Fresh Sound New Talent, el del nostre amic Martin Layton, Què dirien?, enregistrat per Jordi Matas al local estudi de gravació Vila Brareig, Girona, el 15 de març de 2025. Assistent de gravació Marc Pinya, mescla de Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter. Aquí tenim a Martin Layton, contrabaix, Santi de la Rúbia, saxo tenor, Toni Sagi, piano, Andreu Pitar, bateria, produït per Martin Layton. Al blog trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Martin ens parla del disc i diu: Què dirien? Viure el jazz significa sentir la mitologia que habita la història d'aquesta música. Mentre escrivim, toquem o ens preparem, sentim la força de les grans figures de les quals hem après. Sempre m'he preguntat què dirien? Què dirien sobre com vivim aquesta música avui, sobre com interpretem el llenguatge que ens van deixar? Aquesta pregunta em porta a pensar en aquells que ja no hi són, però que continuen presents al nostre món musical. Els parlem, i a través d'ells parlem. I dels temes resumiré dient-vos que són una meravella, o és la preciosa balada i tercer track 45 de l'amic Martin Layton, com ho són tots els temes, i primera i delicada improvisació de Toni al piano, després la del Santi, preciosa, i també és així el cinquè track Júlia, iniciat per Martina, contrabaix en piano i bateria de l'Andreu, i ja la bonica melodia a càrrec de Santi al tenor, i això que hi ha força temes magnífics que podreu escoltar entrant a la pàgina web del disc i adquirint-lo, és clar. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui escoltant-los en un tema, que serà el blues. El 10 d'octubre, Martin Layton.
1: 1, 2, 3...

I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron Barcelona, Nova Jazz Cava Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares, amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESM Taller de Músics Smuki, Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 20 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels exquisits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.

0: Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia, avui us proposo escoltar la cançó Gall Roig, Gall Negre, una versió de la Maria, que és aquesta cantant, una cantant valenciana que, bueno, es va popularitzar fa un temps a través de les xarxes socials i que després ha fet una carrera bastant interessant i que doncs, no ha deixat d'aprofitar aquella primera embranzida. I ha fet coses molt, molt ben fetes al voltant sempre de la música tradicional valenciana. Aquesta cançó és bastant coneguda per la versió de la Sílvia Pérez Cruz, Gallo Rojo, Gallo Negro, en castellà, i en aquest cas la Maria l'ha fet a adaptació en valencià. I aquesta és una cançó de Chico Sánchez Ferlosio, del 63. És una cançó que fa referència doncs, al Gallo Rojo i Gallo Negro, serien els dos bàndols de... o representen els dos bandos de la Guerra Civil. Per tant, és una cançó que pel que he pogut trobar es va publicar doncs, clandestinament, es va enregistrar clandestinament i es va publicar com a anònima. I després es va descobrir que el compositor era aquest, el Chico Sánchez Ferlosio. Per tant, us deixo amb Gall Roig, Gall Negre, en versió de la Maria.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 15 de juliol ja de 2026 la convertim amb el Jordi Turró. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Amb l'Antonio Bonilla. Bon dia, Antonio, ben retrobat.
2: Bon dia, gràcies.
0: Toni Ramoneda, ben retrobat també aquí a l'estudi. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Pere Madurell, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Comencem. Sense l'Mari Carmen Juárez, que la recuperarem la setmana que ve, per tancar doncs, també el curs, en aquest cas del dimecres, i d'aquí una estona incorporarem a la Samar, que la tenim en una reunió, i després ja s'anirà incorporant. Què, Toni, valoració positiva d'aquestes 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya, amb aquesta segona posició de l'equip de l'Eduard Català?
3: A veure,
0: a veure. A veure.
3: Hem de dir que sí, perquè una segona posició, un pòdium, sempre és bo.
0: Sí.
3: Però... a veure, nosaltres anem a guanyar.
0: Sí, home, clar.
3: Nosaltres anem a guanyar i va ser una cursa que... Jo no recordo una cursa que arribis a les 23 hores i mitja amb les dues primeres motos a la mateixa volta, amb una diferència de segons. Ho teníem i bé,
0: però bueno, no?
3: Algunes errades puntuals nostres,
0: sí.
3: Nostres, més per demèrit nostre, doncs no vam tenir, i això em posa emprenya.
2: Vaig estar parlant amb Eduard, sabeu que...
0: És veí teu.
2: És veí meu.
0: Sí.
2: I em va dir que va haver-hi un problema amb un sensor de la roda de darrere que va tindre que fer un aturada, estava a mitja volta, una volta, mitja volta, una volta, dintre el primer, i va tindre que fer una parada perquè si no... Allò. I un altre problema que ha tingut ell i tots ha sigut a la temperatura de l'asfalt.
0: Sí.
2: 65 o 68 graus, no, 61 o 62 graus a l'asfalt. Vull dir que en aquest sentit, ell deia que era un gran problema perquè s'ho menjava tot,
3: sí,
2: la roda que però, per ell i per tots.
3: Exacte, la temperatura de l'asfalt, fos la que fos, era la mateixa per totes les motos. El que sí que hi ha un primer problema amb una roda en el primer relleu, perdem un minutet, que tornem a recuperar de seguida i tornem a estar allà. Al cap d'unes hores tenim un problema a la direcció, que arreglem en menys d'un minut i que recuperem després i tornem a estar allà. Hi ha un problema de càlcul de benzina, que també anem justets i que ho acabem recuperant i que arribem a una hora i mitja amb aquesta diferència real d'aproximadament 18-20 segons. I llavors hi ha aquest problema amb el sensor electrònic, un sensor de la roda de darrere, que provoca que la centraleta es torni boja i que sí, que aquí sí que és on perdem les 6 voltes finals. Però això passa a les 10 i mitja del matí. A quarts d'11 del matí, després d'estar, això, 22 hores i mitja.
0: Exacte. Recordeu, 12 del migdia de dissabte, tret de sortida... fins a les 12 del
3: dia. I que està molt bé tenir una segona posició,
0: sí.
3: que és un podi, que això també compta. I...
0: Però les seves paraules són de regús agradols, eh?
2: Sí, jo amb ella vaig veure, content, vull dir,
0: sí.
2: Que, escolta'm, dintre el que hi havia, i això passa,
0: sí, sí.
2: Que són carreres, i
0: pot passar, dilluns,
2: i està força content.
0: Vam trucar el dilluns
2: i
0: estava més content que el Toni, sí, sí. Alguna pregunta que tinguis, Pere, que sempre tens...
4: Sí, hi haurà acte de recepció aquí a Molins.
0: Ja hi som, és un altre clàssic.
4: Amb l'Ajuntament.
3: Aquí a Molins, en principi, no.
4: Ostres!
3: A veure, és una segona posició, tampoc no és això. Sí que fem un acte amb el nostre patrocinador a Barcelona el proper dimarts.
0: Sí,
3: a Clam Club.
0: Consell de Cent, no?
3: A Consell de Cent, sí. On farem, doncs, això, una festa o una celebració d'aquesta segona
0: sí.
3: posició, amb patrocinadors, amb l'equip, amb quins vulgui acompanyar, doncs, per celebrar una mica després de la cursa, no com a presentació, sinó després de la cursa, ja amb el relax d'haver fet la cursa, i on pugueu posar segurament, doncs, en comú coses que segurament serviran per l'any que ve. Això ho farem el dimarts que ve, proper dimarts, dia 21.
0: Sí, molt bé. Molt bé, doncs fins aquí aquesta valoració de les 24 hores. Dimecres passat trucàvem amb el Toni, que just començàveu a fer tota... I felicitar-los per la comunicació, no, Toni, que ho comentàvem amb l'Eduard, que hem pogut conèixer a través d'Instagram tots els membres de l'equip, quina funció té cada membre, o almenys cada membre, no? representació important de tot l'equip. Que sempre destaqueu que és, evidentment, la part fonamental.
3: Sí, és una cosa on els pilots corren, evidentment, que corren i corren molt. De fet, res a dir dels pilots, han fet una cursa fantàstica amb uns...
0: Però sense les cuineres que fan el menjar, bé, sense el recuperador físic, tot el...
3: Tothom som...
0: sense el Toni que explica què passa.
3: Som molta... Bé, això d'explicar què passa...
0: Bueno, fas vídeos amb l'Eduard fent valoració cada X temps, no?
3: No, però tot això no és cosa meva.
0: Això ara... ja no era teu?
3: No, perquè tot el... Jo en curses estic més controlant temps i mirant pantalles i tot això, i tot aquest tema de que ara és tan important, que ha guanyat tanta força de xarxes socials i informar més en directe que no amb notes de premsa més formals, que és el que potser feia jo més abans. Tot això, aquest any ho ha estat portant l'Aina, una nova incorporació a l'equip, precisament per portar tot el tema
0: bé,
3: de xarxes, doncs, i ho ha fet
0: molt bé l'Aina.
3: L'Aina Galderan, sí.
0: Molt bé. Avui, per cert, que ara comentàvem amb l'Antoni fora del micròfon, que llegim a La Vanguardia que Catalunya prepara les carreteres per l'arribada del cotxe autònom.
2: Però podem seguir amb l'esport, perquè hi ha més èxits.
0: Endavant, sisplau.
2: Més èxits que d'abans.
0: Endavant, sisplau, Antonio.
2: Heu sentit l'Àlex Palau, no? Tetracampió de l'Indicar,
0: Ja que estem de motor, sí.
2: Ja que estem de motor, vull dir que parlem també d'un altre...
0: Ho segueixes, l'Indicar?
2: No segueixo, però m'ha fet molta impressió que sigui un tetracampió, tio. O sigui, ha guanyat un fotimer de vegades a l'Indicar. O sigui, i això a un Estats Units que hipotèticament els americans són més experts que no pas els europeus. Vull dir, perquè sigui un català que hagi guanyat, doncs...
0: Sí.
1: Jordi. Ahir el vaig veure a la televisió amb el Trump.
0: Sí, amb el Donald Trump.
1: El Donald Trump els va rebre.
0: Poca broma, doncs.
3: Ja fa molts anys que és allà i és un... Bueno, és un pilot que el tema de la Indy ho té...
2: Sí, ho té per la mà, però, hòsties.
3: Molt per la mà.
0: Per la gent que potser no estigui familiaritzada amb el concepte, IndyCar...
3: Són d'aquelles curses amb circuits ovals,
0: sí,
3: molt aparaltats, on s'arriba a velocitats molt altes, perquè precisament a les curves...
0: Amb molts accidents potencials, no?
3: Sí, sí, sí. I curses molt llargues. Són les 500 milles d'Indianapolis, sí, no? Per exemple, és una de les curses de dins del circuit de la Indy. De fet, els grans pilots de cotxes parlen de la... No sé, té un nom tècnic, no sé si és la Gran Corona o la... que és haver corregut... és guanyar la Fórmula 1, guanyar les 24 hores alemans i guanyar la Indy, que és la Indy, més que la Indy, les 500 milles d'Indianapolis.
1: De tenis.
3: És com seria anar a buscar això, les grans curses de cada competició i les 500 milles d'Indianapolis. Això és una cosa que, per exemple, ha intentat fer Fernando Alonso, de provar aquestes tres curses mítiques.
0: Sí, molt bé. Molt bé, doncs queda destacat també. Per cert, abans de parlar de les carreteres, el Pere, abans d'entrar, ha dit que hauria d'estar prohibit anar amb bermudes. M'agradaria que m'expliquessis, perquè l'Antonio va amb bermudes.
4: No,
0: bermudes. I no he escoltat el comentari.
4: En bermudes no ha d'estar prohibit, però en hores de feina...
0: En hores de feina? Això és un debat interessant.
4: És un atemptat a la moral dels que anem amb pantalons llargs.
0: Perquè tu voldries amb bermudes?
2: Jo ara mateix estic de feina. No estic treballant, estic gaudint de
0: clar, veus?
2: Una tertúlia. Arriba a casa i em posaré el pantaló llarg, no et preocupis.
4: És curiós...
3: Per teletreballar.
4: És curiós, però és una qüestió estètica que jo crec que no...
0: Tu creus que hi ha d'haver un outfit per la feina, perquè m'entenguis?
4: Jo crec que sí.
0: Un codi de vestimenta.
4: I mira que soc de bermudes, jo visc tot l'estiu amb bermuda.
0: Interessantíssim.
4: Però a la feina...
0: A la feina no s'hauria d'anar amb bermudes.
4: Jo no m'hi sé veure, la veritat.
3: Dependrà de la feina. Entenc que la feina d'un advocat amb bermudes, doncs, el millor fa perdre credibilitat.
0: Sí.
3: Però si la teva feina és servir copes un xiringuito, doncs el millor s'agraeix.
0: Home, això és evident.
4: És evident.
0: Però si has de...
2: Jo vaig a veure un client, no vaig amb bermudes.
0: Exacte. Si hem de respondre de cara al públic, clar. Pere, potser sí que llavors...
4: Sí, a veure, són formats, que estem comentant.
0: Són formats.
4: Estem parlant
0: per
4: parlar.
0: No, em sembla interessant, això.
4: Però no hi ha res fixe, que cadascú vagi com li sembli millor.
0: Però a mi, tu, la teva opinió particular...
4: Primer de tot, que em fa enveja veure la gent que vagi amb bermudes avui dimecres.
2: Vale, que és enveja.
4: Parlem clar i català.
2: Ara ja ho estem entenent.
4: I, evidentment, hi ha una qüestió de formalisme, que jo crec que té una certa importància, però depèn de quins àmbits, com ha dit el Toni. hi ha altres àmbits que no cal, que es pot anar perfectament amb bermuda i una bermuda elegant.
0: Sí,
4: no me'n faltaria.
3: Depèn de la feina i del tipus de feina que et toca fer aquest dia.
4: Correcte.
3: Si has d'anar, no sé, simplement al teu despatx, no has de tenir cap reunió amb ningú, estaràs sol, tancat i barrat a dins,
2: jo el que faré serà amb una videoconferència que se'n veurà.
0: Correcte. Si fas una videoconferència pots anar... Sí, seguint.
2: Avui, demà, aquesta setmana
0: sí,
2: tocarà,
0: tens
2: tocarà això.
0: Visita presencial.
4: Em sembla perfecte.
2: Aquesta nit ens permets el sopar de darrere?
4: No, jo en bermuda. Jo pujo el despatx en canviu i jo vaig en bermuda.
2: Digue, quin és el dress code que...
0: Exacte.
4: No, bermudes.
0: Aniràs en bermuda?
4: Oh, i tant.
0: Val. Ja sé que he de parlar de les carreteres que ho citava, però a La Vanguardia també parlen que els barcelonins perden una mitjana de 39 hores de son a l'any per la calor. Ara que estem parlant de la calor. Diu que el canvi climàtic duplica en 50 anys la pèrdua de son en 1.335 ciutats. Això és un estudi, una anàlisi de Climate Central, que calcula que entre el 2020 i el 2025 la calor nocturna va fer perdre per persona una mitjana de prop de 56 hores de son a l'any. No sé si t'hi sents identificat, Pere, per exemple.
4: Quan costa dormir, doncs, evidentment, no dorms. Aviam, per tant, per son.
0: Explica, efectivament, que el problema s'agreuja a les ciutats on les superfícies urbanes absorbeixen calor durant el dia. Que si passes per algunes zones de Molins de Rei, quan apreta bé el sol, quan se'n va, encara notes l'asfalt,
4: els
0: edificis, les parets, els edificis...
4: Els edificis nous que estan... que hi ha una certa costum, a vegades, estètica, de posar-los com una ceràmica de color negre, si la toques allò crema com una mala cosa.
2: Sí, però al final el problema, sota el meu particular punt de vista, no és la calor que fa fora, que també, evidentment, no? És si hi ha gent que s'ho pot permetre refredar la part interna. Si hi ha gent que no s'ho pot permetre pagar 200 euros d'electricitat un mes per tindre 10 hores enceses a l'aire condicionat. O sigui, hi ha persones que no s'ho poden permetre. I el problema no és l'exterior, el problema és l'interior.
4: Jo crec que l'aire condicionat en molts llocs és bàsic, essencial, però jo crec que abans que l'aire condicionat has d'intentar fer tots els mecanismes per intentar mitigar l'entrada de calor a la casa teva,
2: sí.
4: Amb els que puguis, i a partir d'aquí plantejar-te si necessites més o menys un suport final d'aire condicionat.
0: Jordi.
1: Però el problema és dormir. Que quan dorms tampoc tens l'aire condicionat en aquell moment, sinó que la calor acumulada al llarg de tot el dia va sortint per tot arreu
4: i descobert
1: vas donant voltes.
4: He descobert un mecanisme aquest estiu que m'està salvant molt. Jo acostumo a dormir tot l'any amb negre a l'habitació.
0: En negre, què vol dir això?
4: Finestres totalment tancades, persianes i, per tant, negre nit. Que, de fet,
0: això diuen és el més recomanable.
4: Està estudiat que és el més recomanable, però clar, a l'estiu tu obres finestres i vols intentar provocar una certa corrent d'aire quan hi ha corrent d'aire. Per això té un pH, i és que a les 5:30, 6:15 del matí t'entra la llum directa a casa, a l'habitació, directa als ulls, i a mi em despertava.
0: Aquest és el pH.
4: El mecanisme és un mecanisme d'alta tecnologia que es diu antifaz.
0: El Pere va amb antifaz?
4: A mi em va... ha sigut un descobriment brutal, em va de meravella. Dormo totes les hores com si estigués dormint amb negra nit.
2: És el zorro de Molins.
0: Exacte, anava a dir la màscara.
4: Jo m'ho prenia en conya quan m'ho van recomanar l'any passat i vaig dir, vinga, va, i què més?
0: Et podem veure amb bermudes i amb antifaz? És possible aquesta imatge?
4: No és l'escenari ideal per mi.
0: D'acord.
4: Però ho recomano aquells que estiguin acostumats.
0: Però no molesta, diguem, no sents...
4: No molesta, no, perquè és un antifaz d'una tela amable, no?
3: I no m'ha massa apretat.
4: No
3: talla la sang.
4: A mi em funciona de meravella, ho recomano per com a mínim per provar-ho.
0: D'acord.
3: Més enllà d'això i dels aires condicionats i tot això, el que s'ha d'anar buscant, tenint en compte que això del canvi climàtic en principi anirà més i no enrere...
0: Exacte, no és que...
3: Estem condemnats a que vagi a pitjor cada vegada. El que hem d'anar buscant és l'eficiència a l'hora de construir habitatges i que siguin... relativament més frescos de per si, sense necessitat tant d'aires condicionats, perquè l'aire condicionat és un dels enemics d'aquest canvi climàtic, precisament. Si li estem demanant més energia, estem gastant una energia que provoca, quan treus aquesta energia, provoca doncs que hi hagi més escalfor global. Aleshores, el que sí que ja es fa en els nous edificis, i de fet les normatives també ho porten, és anar aquesta eficiència a l'hora de construir i tenir vivendes doncs, que per si soles siguin més sí. calentes a l'hivern, que no necessitin tampoc una gran despesa de calefacció.
1: Sí.
3: I el just al contrari.
1: Per exemple, a Califòrnia construeixen molt amb fusta.
3: Sí, després quan tenen incendis passa el que passa. Sí.
1: Un incendi sí, es crema
2: sí, sí.
1: tot.
2: Sí, exacte.
0: Bé, parlant d'incendis, anem amb un tema local. Per cert, em diu, sí, tenim la Samara ja telemàticament, la Samara Lansari. Què tal, Samara? Bon dia.
5: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, mira, ho lliguem tot perquè ahir ens en vam fer ressò el programa, la Samara també, des del viu. Aquest transformador elèctric que va cremar la planta subterrània del mercat municipal, recordeu, sobre les 9 del matí, quan estàvem començant la tertúlia precisament d'ahir. Ara em deia el company Roger que sembla que l'avaria del transformador ja ha estat reparada i que ja retiren el grup electrogen, que podíeu veure precisament si passàveu per la plaça del mercat d'ahir. En principi doncs, no hi va haver ferits i ara suposo que hem de parlar de les causes, que encara no s'ha especificat. No sé si tens alguna dada més, Samar, d'un transformador que també ja havia cremat en el seu moment.
3: Això és el que anava a dir, que em sona sí, que això ja havia passat.
0: Sí, ja havia passat, oi?
5: Sí, el 2016.
0: El 2016, feia 10 anys. Va quedar 10 anys la periodicitat. No teníem dades en principi, no?, de què ho havia pogut causar, no?
5: No, jo vaig tornar a trucar a bombers ahir a la tarda i em van dir que de moment res. Mm-hmm. Que això ja s'estava encarregant la companyia elèctrica i que en principi ja era un tema de la companyia elèctrica que era que havia d'acabar de saber què havia passat, però de moment no, que no tenen més dades en general. Eh? Mm-hmm. Llavors, bueno, a l'espera de saber què ha passat i perquè, clar, s'ha de conèixer la causa també doncs, per poder prendre mesures. Sí. De si potser doncs, el lloc no és el més idoni, no ho sabem. De moment és especular, cal esperar a veure què, quina ha estat aquesta causa per poder doncs, prendre això a mesures perquè no torni a passar.
0: Bé, efectivament ja ho citaves i ens situàvem al 2016, que ja es va declarar un incendi al mateix punt que com el que es va produir. Digues, Pere.
4: Tinc una pregunta. Es pot saber si aquest incendi té alguna relació amb aquestes actuacions que s'han fet en les últimes 2 o 3 setmanes per tornar a restablir el sistema d'aire condicionat del mercat?
0: Aquesta és la teva pregunta, sí. Que podem fer també als experts. Jo m'aventuraria a dir que no, però en tot cas ho traslladarem.
3: Potser això no, però el fet de sobrecarregar...
4: Per això pregunto.
3: Sobrecarregar el sistema... Però això passa en general. Normalment creem un
1: disjuntor.
3: Jo tampoc a nivell tan tècnic com no t'ho sabria dir, però vull dir, quan aquests transformadors o aquestes centrals, que al final són les que distribueixen l'energia a la zona, doncs quan peten és perquè se'ls ha demanat més del que poden donar. Això seria explicat una mica amb llenguatge d'això i amb aquesta sí? paraula que has dit tu que no.
1: Jo ho sé per casa, quan carregues massa, funcionen 2 o 3 rentadores a l'hora, salta el disjuntor.
3: Mm. És el que abans en dèiem saltar els ploms.
1: Exacte.
4: Jo ho conec per saltar el diferencial.
3: Això ja és més nou que els ploms.
0: Bé.
3: Hi ha molta gent que fa servir la paraula ploms i no he vist un plom.
4: Sí. Jo el recordo, eh?
0: Tu recordes els ploms?
4: Sí, aquella cosa que es cargolava.
3: Sí, la ceràmica.
4: Sí, correcte.
0: Per tant, el Pere queda clar que és d'antes, doncs.
1: Sí, i a vegades el que feies és que sabies posar el plom, posaves un fil, però encara més grossut. O sigui, més perill de saltar tot.
3: Li donaves més capacitat de sobrecàrrega.
1: Exacte.
0: Bé, doncs aquesta era una de les notícies. I deixa'm preguntar-te, Samar, també, ja ho fèiem amb el José, tot just dijous vau fer des del Viu Molins de Rei aquesta trobada amb l'alcalde, trobades en viu, que va fer-se al pati de Can Ametller, amb aquest dispositiu de càmeres que vau gravar, doncs, enregistrar l'acte, en vau fer difusió. T'ho pregunto a tu, satisfeta, vaja, de l'acte, com va anar?
5: Sí, molt contenta, és a dir, molta gent van arribar, jo vaig comptar al voltant d'unes 90 persones i en general molt bé, perquè crec que és un acte que sempre va bé posar segons quins temes, no? A l'abast de la ciutadania de manera directa, no? Ja ho vam fer l'altre cop amb l'Antonio Carmona, amb el representant de Renfe aquí a Catalunya. Sí. I ara ho hem tornat a fer amb l'alcalde. El que volíem bàsicament era que fes un anàlisi d'aquests 3 anys de mandat i que expliqués, no, doncs, des del seu punt de vista com a alcalde, quins són els reptes de futur de cara ja no només al pròxim mandat, sinó als pròxims anys del municipi. I crec que es van tractar temes bastant interessants. Es va parlar de la residència, es va parlar de les obres de la Renfe, que crec que són dos de les grans obres capdals. De fet, la residència...
0: Avui tenim novetat.
5: Avui, exacte, avui tenim novetat. Llavors, bueno, a poc a poc... però també es va parlar d'altres temes, no? Com la neteja viària, com l'espai públic, també es va parlar de seguretat, i crec que també de tant en tant és important, no? Que els, encara que tu siguis favorable o no a aquest govern o que vulguis un canvi de color polític, crec que sempre és important saber i conèixer de primera mà, doncs, què ha fet aquest govern per saber si vols aquesta continuïtat com a ciutadà o ciutadana o no. I crec que en general, doncs, va anar bastant bé, es van tractar molt temes molt interessants i crec que tothom que va poder estar allà va poder, doncs, conèixer una miqueta més què s'està fent a Molins de Rei i també, doncs, quin és el rumb que està prenent, doncs, aquest govern. Nosaltres, com a diari, vam fer una crònica, vam penjar també el vídeo, per si qualsevol que el vol veure, doncs, està el vídeo sencer penjat a YouTube, per si algú li interessa. I, a més, també, de cara a aquesta setmana, estem preveient de mirar de fer-ho en format d'entrevista. Perquè potser, doncs, per a aquelles persones que no tinguin el temps de poder veure la conversa sencera, agafar-ho en format d'entrevista i poder anar directament, no? Aquells temes que més els interessen, doncs creiem que està bé. Llavors,
0: bé,
5: fins aquí.
0: Que li vas destacar, doncs, que tornarà a ser el candidat del PSC,
5: sí,
0: el titular, i que vol aprofundir en un pacte progressista, eh?
5: És correcte.
0: El titular de l'article. Què passa, Toni?
3: Que no se podia saber, no?
0: El què? Que tornaria a ser candidat? Sí?
3: Bueno, no sé. Algú s'ha sorprès d'aquest particular? No?
0: En principi no. D'acord. I que vol aprofundir en un pacte progressista?
1: Teòricament ja és el que hi ha.
0: Correcte. Per tant, si vol aprofundir, vol dir que potser vol ampliar, diguem, aquest pacte amb altres forces...
3: El que està clar és que ha començat el compte enrere dels 10 mesos.
0: Ha començat el compte enrere, ha començat.
3: I ara, tot i tenir les vacances aquí, a partir del setembre ens hi posem...
2: Sí. A veure, s'han de llegir el pla de cada partit polític.
0: Tu et llegeixes els programes de cada partit?
2: Sí, de cada partit, no, dels que poden ser interessants per a mi, sí.
0: Ah, d'acord.
2: Vull dir, i després intento esbrinar... Al final, en política, penso que no s'ha de votar el més bo, perquè no existeix el més bo mai, sinó el menys dolent, d'alguna manera, no?
0: Sí?
2: Perquè hi ha coses que estic d'acord amb... No estic d'acord amb tot el que diu el PSC, o qualsevol altre partit no estic d'acord amb tot el que diu, però hi ha coses que sí estic d'acord, no? O que penso que sí, no? Seria fantàstic, per mi, evidentment, pues, posar algú d'aquí i algú d'allà, no? Però, evidentment, al final és una proposta que fa un partit, anem a dir-ho d'una manera molt comercial, a una clientela com és Molins de Rei, i Molins de Rei ha de comparar aquesta proposta, aquesta oferta de cadascú, i comprem amb un vot. I penso que és important, quan tu treps una oferta de qualsevol cosa, que te la llegeixes, pues en aquest cas exactament la mateixa. Vull dir que jo em llegeixo segons quin programa, evidentment, sí que m'ho puc llegir.
0: Interessant el que dius. Vosaltres també ho feu, això de llegir el programa. Pere, per exemple, que tu ets molt de mirar la lletra petita.
4: No tant la petita, però sí...
0: La gran, sí.
4: Les coses que defineixen cada programa, jo crec que sí que val la pena tenir-ho clar.
2: Evidentment.
4: Sí. Les coses i les persones.
2: És que a vegades hi ha gent que vota i després diu, és que fa això, tal i qual, però tu has vist què posava, què faria, saps? Si no saps què votava i què faria, doncs ara t'has...
3: Jo fins i tot, si vols, digue-li punt de friquisme, però no només el que deia l'Antonio dels partits que m'interessen o que podria tenir en cartera de poder votar, si és que no és allò que ets una persona de partit, que ho tens claríssim, que més igual diguin el que diguin, que jo votaré els meus i punto. Jo crec que s'han de llegir, ni que siguin diagonal, tots.
2: No, però hi ha alguns que, hòstia, a mi em fan crear callos a l'estómac.
3: Sí, però...
2: Jo un programa final... de Vox no el llegiré en la meva vida, vull dir, és impossible, vaja.
3: Bueno, a vegades també, no sé, també llegim, depèn quin tipus de literatura que fot una mica de pudor. vull dir, almenys també saber per on van. I aquest any, a més, tindrem també la potència d'Aliança, que...
2: Oh, aquesta és una altra, sí.
3: Que doncs estem parlant...
2: Mira Girona.
3: Sí, exacte, a Girona... Bueno, compta amb l'Aliança, que hi haurà més sorpresa de les que la gent es pensa.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, això és quan el califa de Córdoba, que no...
0: Ui, atenció, sí que anem enrere.
1: No, sí.
2: Que bo.
1: Que deia, programa. Dius, home, el programa te'l llegeixes això transversal, però no... Saps que no es complirà aquell programa, que després hi haurà pactes, després hi haurà tota una sèrie de coses, i del programa res. I per això jo el programa és...
2: No, a la gran Julián Guita.
3: L'accés a l'estació pel carrer de...
0: Sant Antoni Maria Claret.
4: Que en aquests moments està funcionant ja de manera provisional.
3: Això estava en els programes electorals del Joan Ramon. Joan Ramon...
0: Això pots corroborar?
3: Sí. No me'l van donar només a mi el programa, el programa era públic, i això ja hi era. A vegades, intentarem fer aquest accés, tal, i com això, doncs, els accessos del pont que ve de Quatre Camins. A vegades, posem coses als programes, o posen coses als programes, que no depenen únicament del partit que governi. És a dir, tu, jo si guanyo faré que obrim l'estació per darrere. Un moment. La potestat de que s'obri un accés per darrere és de l'Ajuntament? No. De l'accés de carreteres, no. No té res a veure l'Ajuntament. L'Ajuntament, i tu com a alcalde, si guanyes, podràs moure tots els fils possibles, parlar amb totes les administracions que es pugui per intentar aconseguir una cosa. Però hi ha coses que no depenen dels ajuntaments. Llavors, posar-ho als programes és, com a mínim, agosarat. O... No vull dir enganyar, eh? Però, a veure, estàs parlant d'una cosa que tu no tens la potestat de fer. I això era, doncs, quan ens posem a parlar de l'estació de Renfe, que no depèn de l'Ajuntament, quan ens posem a parlar dels accessos, del pont sota l'autopista, de la carretera de Caldes, totes aquestes coses que depenen d'administracions supramunicipals, l'Ajuntament pot moure els fils que pugui, demanar-ho, i a nosaltres ens agradaria, i quan vas a depèn quins altres llocs, on ja no ets el cap i casal, aquí ets l'Ajuntament i ets el fort, però depèn quan després vas allà, és el tu calla nen que parlen els grans.
1: Sí, però abans parlàvem d'arreglar les carreteres pels cotxes autònoms.
0: Sí, ara, sí, que això m'ha quedat pendent.
1: Ah, però dius, home, primer que arreglin les carreteres per tots els cotxes i després ja en parlarem.
3: Però l'haurà d'arreglar qui tingui el poder de fer-ho, i l'Ajuntament no és.
1: No, és que no parlo de l'Ajuntament, això ho ha dit la Generalitat, no? Però, home, això són molts diners i queden moltes coses pendents, entre elles arreglar carreteres. Clar. Simplement arreglar-les. Quan va córrer la Volta a França, un dels problemes que van tenir els ciclistes és que quan s'acostaven al voral se'ls petava la roda.
3: No, hi va haver moltes punxades justament a l'etapa de diumenge, que va passar per Molins.
1: Per això, vull dir, són promeses que es fan o coses que es diuen que dius, bueno, ja veurem.
2: Però al final el ciutadà té aquest programa per reclamar allò que no han fet.
3: Reclamar... pots anar a reclamar a Rita,
2: sí, sí,
3: eh?
2: Perquè... Sí, però és que al final...
3: Sí, no, és que ho estàs plantejant com un contracte.
2: No.
3: I en principi hauria de ser com un contracte. Perquè jo et dono el meu vot perquè tu faries això. Perquè però si tu no ho fas, jo amb el meu vot no puc anar enlloc a dir, escolta, que tu em vas dir que... No és contracte.
5: No, però jo crec que...
0: Samar, un moment. Samar, digues.
5: No, que és la manera de fiscalitzar, al final.
2: Efectivament.
5: És la manera de fiscalitzar. És a dir, si tu em dones una llista cada 4 anys i cada 4 anys tu continues governant i la llista continua sent la mateixa, en els darrers 15 anys, m'invento, llavors és que no has fet cap tipus de gestió. És a dir, ja no és que no hagis fet tot allò que es troba dintre del teu abast com a alcalde, sinó que tampoc has fet o has mogut fils perquè altres administracions responsables d'altres coses, com poden ser els temes de les carreteres, estació de Renfe, etcètera, tampoc facin res. Llavors, és la teva manera de fiscalitzar. Jo sóc molt molt partidària d'això d'encara que sigui només per sobre, que tothom s'hauria de llegir els programes electorals, tant dels partits que vol votar com dels que no, perquè si els que no arriben al poder, doncs, bueno, a veure què farà aquesta gent, no?, per poder també fiscalitzar i dir, ostres, és que això, que a mi, per exemple, m'agradava molt d'aquest programa, però mai votaria aquest partit, ho estan fent o no, o del contrari, ho estan fent precisament tot el que jo odio d'aquest partit. Llavors, crec que també és la intenció de vot, és veritat que la intenció de vot no la canviarà un paper amb 25 promeses, perquè no la canviarà, però sí que és veritat que és la teva manera de dir, ostres, doncs continuo confiant en aquests colors o continuo confiant en aquest partit o en aquesta formació, o, escolta, voto en blanc o voto en un altre i a veure què passa. I crec que va una miqueta per aquí. És veritat que sempre hi ha, com els votants fidels, que aquests mai canviaran el sentit del vot, faci el seu partit el que faci. Això és innegable. Però sí que és veritat que tots aquells que sí que volen doncs, intentar votar sota els seus interessos, perquè bueno, en aquest moment en el que et trobes ara mateix, dintre de la teva ideologia, doncs, escolta, doncs tinc una manera de dir això ho has fet, això no, això sí, això no. També és veritat que perquè hi hagi un diàleg més directe amb la ciutadania, és veritat que també han d'haver-hi espais oberts. I això és el que fallen en molts cops molts ajuntaments, perquè més enllà de l'acte que vam fer nosaltres la setmana passada, quantes vegades més hi ha un acte en directe, no?, amb els alcaldes de les, en general de les ciutats o dels pobles. És que pràcticament no n'hi ha, que n'hi ha un que normalment sol ser de campanya. Sí que és veritat que, per exemple, aquí a la ràdio on està el seu espai, on se li poden fer preguntes i demés, però ja no és el mateix que si veus en directe, no?, aquella persona que li pots agafar el braç i dir, ostres, això m'ho vas prometre fa 4 anys i ara no m'ho has fet. Doncs a mi em falta una miqueta això, no?, però sí que és veritat que, ostres, és la manera de fiscalitzar i la manera de poder fer una llista i dir això sí, això no, això sí, això no. Si continues igual, doncs no et votaré més.
2: Completament d'acord.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Esteu d'acord. Molt bé. Algun afegit o més d'aquesta qüestió? No? Doncs ja que parlàvem de que m'havia quedat pendent, tenim aquest titular del Carlos Márquez a la Vanguardia, a les pàgines de Viure. Catalunya prepara les carreteres per l'arribada del cotxe autònom. Cita la mítica pel·lícula Blade Runner, per tant, des d'aquí a favor de Carlos Márquez. Jo he vist coses que vosaltres no creuríeu, que deia el líder dels replicants, perdoneu, a la pel·lícula protagonitzada per Harrison Ford, diu, però hi ha una autoria molt més contemporània i pròxima, la dels tècnics de mobilitat i gestió del trànsit local quan tornen d'un viatge a un país on ja hi ha carreteres intel·ligents i conducció autònoma. Es freguen els ulls abans els camions, atenció, que van tots sols, camions que van tots sols, des de Dallas fins a Houston, 370 quilòmetres. Els taxis sense conductor de la ciutat xinesa de Shenzhen o a l'autopista A9 d'Alemanya amb sensors climàtics i informació en temps real. A tot això aspira el govern de la Generalitat, que hi va presentar aquest programa de carreteres connectades amb una previsió de 4 anys. Un full de ruta, tot i això, que neix amb un hàndicap. Només el 5% del parc de vehicles està preparat per conviure i treure partit d'aquesta tecnologia automobilística. La consellera Paneque va exposar ahir el pla en aquesta roda de premsa. Diu, la idea és que s'implanti la tecnologia per tenir una mobilitat connectada i que sigui progressivament autònoma en el futur. Hem d'estar preparats per la circulació autònoma de línies de bus de l'àmbit metropolità de Barcelona. La Generalitat, de fet, tindrà ocasió d'implementar la xarxa interurbana de transport en superfície i pel 2028, per una qüestió de caducitat de connexions, de les concessions, que això ja n'hem parlat en alguna ocasió, s'espera una altra xarxa de busos, però el termini s'ha allargat fins al 2034. No sé, em podia allargar amb les línies, però què us semblaria? Perquè això, quan hem anat a algun metro que ja no hi ha conductor, genera aquesta sensació...
3: I no entra per aquí, perquè precisament això ens... veure un taxi que va sol
0: sí.
3: fa com mitja por.
0: Sí.
3: Un tràiler ni t'ho explico.
0: Correcte.
3: Però després
0: clar, posem... camions...
3: Però després agafem el metro, no veiem el conductor perquè passa molt de pressa,
0: sí.
3: si n'hi havia ni si no, i resulta que ho està controlant un senyor que treballa des de casa treballant en bermudes.
0: Sí.
3: Que dèiem abans.
0: Bé, no sabem si van bermudes.
3: Bueno, molt possiblement.
0: Molt possiblement.
3: I no passa res. Que el metro, sí que és, la veritat és que el fet que vagi pels seus raïls et dona certa tranquil·litat que no se'n va...
2: Aquí està la cosa. Aquesta però... La... però si vas amb l'AVE i segons quins túnel passes se te'n va el wifi, com controles un camió de 20 tones quan passa per un túnel que va de Barcelona a Madrid, per exemple, i quan passa per Sòria que se te'n va la... O sigui, abans això s'ha de fer, abans ho deia el Jordi, s'han de fer carreteres de veritat. Vull dir, per mi ara mateix és una quimera, vull dir, és algú que està a Marte. Vull dir,
0: O sigui, que ho veus a anys llum i no a 4 anys.
2: Molts, molts. Jo penso que això no ho veurem. Crec que s'ha d'invertir una quantitat de diners importantíssim perquè tot això funcioni de veritat. I, de veritat i segur, vull dir...
1: Però és el futur. Si el cas Jordi, posat abans sí, com...
2: El futur,
1: els llocs on...
0: Sí.
1: On...
0: Estats Units, Xina... Estan,
1: sí. Són llocs amb alta tecnologia que dominen aquestes coses i que ho saben. Vull dir, aquí, imagina't, si són incapaços de fer anar els trens bé, doncs, imagina't.
3: No, perquè estem parlant d'infraestructures que estan sobrepassades de capacitat i en la seva... Tant, evidentment, si parlem de rodalies, doncs molt velles, deixades i sense inversió durant molts anys, que aquest és el gran problema, perquè tu fas una cosa que és fantàstica i no hi fa res més, al cap d'uns anys ja deixa de ser fantàstica per ser vella i per estar doncs, passada de moda. De moda, no dic estèticament, sinó de moda de dir hostia, que et fan falta una sèrie de sensors que ara no, que abans no hi havia i per tant tu no vas posar en aquestes carreteres i que ara totes tenen i tu no. Doncs a les coses se li ha de fer manteniment, s'ha d'estar al dia. Jo crec que sí que, evidentment, és el futur. Has dit 4 anys, a mi em sembla, sí. 4 anys em sembla... A veure, 4 anys... qualsevol cosa en aquest país, d'aquestes dimensions, en 4 anys no ha sortit ni a licitació.
0: Sí.
3: Que fer una cosa en 4 anys em sembla... quan tenim... Avui sí que venia sentint que la AP7... un altre cau de problemes continus en alguns trams entre Sant Celoni i Montmeló i també el tram entre Martorell i Vilafranca, doncs que has de posar-hi un carril més.
0: Sí.
3: Que això ja s'ha dit, molt bé, ara veurem quan es farà. Jo dic que això en 4 anys no està. Si a més vols posar-hi sensors perquè els cotxes vagin sols i no sé quantes coses.
2: Però a més a més, en una ciutat com Barcelona, que sí. Recordeu fa temps que vam parlar que vaig estar a una reunió que va estar el senyor Josep Mateo, el president de RAC, i va dir que entrava i sortia de Barcelona cada dia 1 milió de cotxes. O sigui, com gestiones, que ja hi ha un problema de congestió a la ciutat de Barcelona, com gestiones l'entrada i sortida d'un milió de cotxes amb els cotxes autònoms que hi hagin allà? O sigui, no ho sé, jo ho veig això...
3: Segurament és més fàcil de controlar amb cotxes autònoms i que van per una xarxa de wifi quan funciona que no pas cotxes que qui els mou és una persona no, però, humana amb els seus problemes.
2: Perdoni, estem parlant de que hi ha un mix, gent que anirà conduint i gent que cotxes autònoms allà, com vull dir, els talls que hi ha del cotxe que condueix tu pararàs segur i els accidents que poden haver-hi, bueno, no, jo m'imagino un caos directament, un caos, perquè encara la infraestructura, millor dit, no hi ha infraestructura per això. I veig això, d'acord que és el futur, completament d'acord, però és un futur que molt probablement jo no veuré, segur que jo no veuré.
0: Samar.
5: No, és que puc res més afegir, és a dir, a mi és que el tema dels vehicles autònoms no em fa gaire gràcia, és a dir, no hi confio gaire. Tinc una mica, precisament, abans que parlàveu, conduïa els metros, els automàtics, de la línia, em sembla que era la 10, si no m'equivoco malament, i ell deia que era completament segur. Jo em vaig quedar un cop dintre d'un vagó sense conductor i ho vaig passar molt malament perquè, a més, en aquell moment, ara ja sí, per sort, però en aquell moment doncs, no hi havia ni cobertura als metros automàtics i la veritat que es passava malament. Es passava malament. Però sí que és veritat que parlàveu també de Xina. Justament tinc una cosina que va marxar a estudiar el màster a Xina amb una beca i un dia doncs, va penjar precisament els seus stories d'Instagram un vídeo anant en un taxi autònom i em va fer molta gràcia i vaig començar a parlar amb ella i em va dir que, bueno, que s'estava començant com a implementar en aquell moment fa un parell d'anys, una cosa així, que s'estava començant com a implementar en aquell moment i que sí que és veritat que hi havia com els Cabify o els Ubers, però de taxis autònoms, que això també ho estem veient a Estats Units. És el futur? Sí, és el futur. Que la xarxa aquí en aquest país està preparada per acollir-ho? Jo crec que de moment no. És a dir, tenim moltíssimes carreteres, tenim que estan fatal. Ja no només... És a dir, ja no parlem de les autopistes, que també, perquè al final les autopistes necessiten un manteniment que, doncs, cada cop la veritat és que estan pitjor. Però sí que és veritat que parlem d'altres carreteres convencionals que haurien d'estar molt bé, perquè potser són l'única via d'entrada i de sortida d'algunes ciutats, sobretot metropolitanes o d'alguns pobles del voltant de l'àrea metropolitana, que estan fatal. Però que estan fatal. Llavors, jo crec que primer el que s'hauria de fer és millorar l'estat de totes les carreteres, perquè les carreteres són de tots nosaltres, i després ja, sí, de cas, doncs començar a implantar el tema dels vehicles autònoms. No sé.
1: Sí. No, una solució. Per això seria cobrar els vehicles autònoms. És a dir, quan no barrejar els que porten conductor amb els que van autònoms.
3: Això llavors, duplica xarxes.
1: Sí?
3: Hauries de duplicar xarxes.
1: Exacte. Vull dir, això té un preu, tot té un preu. Vull dir, els sensors, tot té un preu. D'on sortiran les misses?
2: Sí, però si ja hi ha un problema de congestió, o sigui, de cabdal de cotxes per les vies de Barcelona, com pots ficar més vies a Barcelona? Sí, encara l'embús serà encara molt més gran. Perquè, per exemple, hi ha carrils per patinets, per exemple. Hi ha dos carrils a la Gran Via, hi ha dos carrils per busos. Hòsties, dos?
1: No,
2: saps? Vull dir que...
1: Jo aquestes coses ja no les segueixo, en tant que vaig molt poc a Barcelona, i quan hi vaig m'hi porten. Bé. Vull dir, no ho sé, però això costa diners, i el problema d'aquest país són els diners.
5: Jo també crec que a Barcelona la solució seria passar pel transport públic. És a dir, Barcelona al final té un problema amb el tema de l'orografia que té, i és un tema natural, és a dir, que està envoltada per mar i per muntanya. I al final, què fas? Amplies les rondes? És que al final la ciutat dona pel que dona. Llavors jo crec que a Barcelona potser el que sí que s'hauria de reduir de veritat són els cotxes particulars. I jo l'utilitzo per anar a Barcelona molts cops al cotxe, però sí que és veritat que potser el que s'hauria de fomentar és un transport públic de més qualitat, perquè si vius a Badalona molt bé perquè agafes el metro i en 5 minuts estàs al centre, però si estàs una miqueta més lluny del que és Badalona, Santa Coloma, Hospitalet... doncs tens més dificultats que fan que molta gent agafi el cotxe per entrar a Barcelona, i potser el que s'hauria de millorar va per aquesta via, i després ja els cotxes autònoms, que sí que és veritat que jo crec que regularien una miqueta també el flux de vehicles dintre de la ciutat, però jo apostaria primer per això, per reduir els vehicles privats i apostar per un bon transport públic i un bon transport ràpid i eficient cap a Barcelona.
1: Sí, però l'Antonio... deia que a Barcelona entren i surten un milió de cotxes. Quants autobusos necessites per moure aquest milió de cotxes?
2: Exacte.
1: I quines rutes han de ser per ser eficients? No ho sé.
2: El Josep Mateu, el president, amb aquella conversa que vam tindre, deia que fins i tot s'havien plantejat de crear una Smart City, d'alguna manera, una mena de pàrquings a fora, vull dir, que s'han plantejat moltes coses, no? Però que... no és tan senzill fer tot això. On fiques el macropàrquing a les afores de Barcelona per després crear, diguéssim, autobusos que arribin allà on sigui? Vull dir,
3: però és que això està parlat i reparlat de fa molts anys. Aquest milió de cotxes diaris que entra i surt de Barcelona, segurament no. Amb una xarxa de rodalies
0: ara
3: que funcioni, aquest milió de cotxes el baixem de cop. De cop, eh? O sigui, tu, a partir de demà funciona Rodalies, aquest milió de cotxe sí, el baixem moltíssim.
0: La xarxa ferroviària...
1: Però el millor de cotxe, perdó. No.
0: Digues, Jordi.
1: El millor de cotxes que entren a Barcelona li has de sumar els que porten el tren, perquè el tren també porta viatgers. És a dir, que el que has de posar a Barcelona per moure tota aquesta gent és molt car i molt complicat.
3: Sí, però els que entren amb tren ja no, són cotxes que no passen per la Diagonal, diguem.
1: Sí, però si els...
3: que ja no caldrà aparcar, els haurem d'aparcar en aparcaments disosoris a prop d'estacions de tren. Però per això hem de fer que Rodalies funcioni. I a Rodalies també fa falta una inversió que no hi ha hagut durant molts anys.
0: Bé, Toni, digues, digues, Samar.
5: No, no, només un apunt. És que, de fet, jo conec molta gent que, per exemple, per anar a treballar a Barcelona, quan jo treballava al gimnàs o treballava a les botigues, que venia potser de Cardedeu, de Rubí, de Sant Celoni, i el que feien era agafar el cotxe fins a una parada doncs, de tren o de, o sigui, de Rodalies, de ferros, el que sigui, on no haguessin de fer gaire transbord, aparcaven el cotxe al pàrquing d'allà i després agafaven el tren, el ferro, el que sigui, baixaven a Barcelona, anaven a treballar i tornaven. Doncs, doncs sabent això, que molta gent doncs, agafa els cotxes fins a les estacions, o potser que en comptes de ser zona 2, que siguin zona 1 per estalviar-se una miqueta a la targeta del transport públic, ostres, doncs potenciem, no?, el que deia el Toni, potenciem aquests pàrquings, potenciem aquestes zones, millorem les xarxes de transport i així d'aquesta manera doncs molta gent segurament agafarà el tren o el ferro per anar a treballar a Barcelona i serà molt més còmode perquè la realitat és que molta gent necessita pagar-se un pàrquing a part a Barcelona per poder aparcar perquè és impossible aparcar al carrer. Llavors, bueno, mesures n'hi ha.
4: Sí, el que passa és que no ens oblidem que perquè tot això tingui expectatives d'èxit i finalment pugui ser funcional, el que hem d'assegurar primer que res és que el sistema de xarxa ferroviària, no només de viatgers, sinó també de mercaderies, però el de viatgers són els que coneixem més de manera més diària, aquest sistema funcioni i sigui fiable. I en aquests moments això és un autèntic desgavell. Continua havent-hi, per exemple, molt robatori de coure perquè no som capaços de protegir aquestes xarxes i altres qüestions. Tenim l'estació de Quimolins que porta anys i anys potes amunt, triturada, i a veure quan acaba tot això. És a dir, creem primer una xarxa ferroviària fiable, que el ciutadà que cada dia va patint cap a l'estació a buscar el tren no vagi patint, sinó que vagi segur que arribarà l'hora i que el deixarà l'hora al seu destí, i llavors que creem tot aquests sistemes d'aparcaments i tot el que convingui, els sistemes de conducció automàtica, que estem parlant també, però amb una xarxa ferroviària fiable.
0: Doncs ho deixarem aquí. En tot cas, anava a afegir que el tema del dia del periòdico amplia la informació que ha dit el Toni de la P7. És el tema del dia. Però ara no tenim més temps per seguir.
3: No pateix, que no és un tema urgent.
0: No és un tema urgent. Jo crec que el tema urgent és saber si la gent vol veure Pere Madurell amb bermudes.
4: Avui, aquesta nit, a les 8 i mitja, al pati de Can Ameller, amb bermudes.
0: Amb bermudes. No és un acte públic, sinó que és pels col·laboradors i col·laboradores de la casa. Però com a mínim unes 90 o 100 persones et veuran amb bermudes.
4: Perfecte.
0: Samar, gràcies per acompanyar-nos.
5: Igualment.
0: Que vagi molt bé la jornada. Igualment també aquí a l'estudi. Gràcies, Jordi, Antonio, Toni i Pere. Que vagi molt bé.
2: Molt bon dia.
0: Que tingueu una bona setmana. Gràcies i bon dia. Adéu-siau.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.